0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

comencen parefa, però no són fades. En Wiki, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La fa aquesta menjada, nena, com si fossin un biquini.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

l'album. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no parlo. Porto tot per dins, que fora només estatus. He fet el que cal per demostrar-ho. Perquè som la meva sang, de la meva sang.

fitto sull'album. Dalla 125 passiamo al Phantom. E se mio contro me non estàs tu. E fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora no m'era el status. He fet el que cal per demostrar-ho. Perquè sé

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt, però es queda a les portes de la majoria absoluta de 42 escons i no podrà formar govern amb pràcticament tots els vots escrutats. Li falta almenys un escó. La formació obté un gran èxit i doble resultats, però els democristians de la CDU poden intentar una majoria alternativa si aconsegueixen el suport de tots els socis minoritaris. El candidat d'Alternativa per Alemanya, Ulrich Siegmund, eufòric, ha estès la mà al partit que vulgui compartir els seus objectius.
2: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estem en la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
1: La participació ha estat altíssima, entorn del 75% davant del 61% de fa 5 anys. Més notícies, Carola Gil.
3: L'Iran anuncia que els propers dies establirà una zona restringida a prop de l'estret d'Hormuz. El govern iranià també anuncia mesures per afrontar els efectes de les sancions nord-americanes que castiguen la seva economia. Entre elles, un augment del preu del carburant per a qui en consumeixi més.
1: A Ceuta, la policia va desallotjar ahir centenars de migrants que vivien en un assentament de barraques situat al polígon industrial del Tarajal, als afores de la ciutat, i molt a prop de la frontera amb el Marroc. Mentrestant, mig miler de persones van tornar a manifestar-se per reclamar la sortida dels migrants i més seguretat per als infants.
3: La patronal Foment del Treball dona ple suport a la marca i la direcció de l'automobilística SEAT en la seva defensa del futur industrial de la companyia i dels llocs de treball. Això després de l'anunci del grup Volkswagen d'acomiadar 100.000 treballadors a Europa i de deixar oberta la possibilitat que la marca SEAT desaparegui d'aquí 3 anys. Tot i així, des de SEAT mantenen que la planta de Martorell seguirà oberta.
1: Els alcaldables de Junts i Esquerra a Barcelona, Jordi Martí i Elisenda Alemany, condemnen l'actuació de la Policia Nacional contra un aficionat del Club Esportiu Europa que duia una estelada. Segons l'equip de futbol, a l'inici del partit contra l'Alcorcón, a Madrid, uns agents van agafar el seguidor pel coll, el van llançar a terra i el van colpejar. Una actuació que el club qualifica de desproporcionada.
4: I'm Chris Hansen.
1: Robert Pattinson ha estrenat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Prime Time.
3: Pattinson interpreta el presentador d'un exitós i polèmic reality show nord-americà de fa 2 dècades que caçava depredadors sexuals en directe. És el primer llarg metratge de ficció de Lance Oppenheim, reconegut fins ara per un dels documentals trencadors que desdibuixen creativament les fronteres entre realitat i ficció.
1: Esports, el Barça és líder en solitari a la primera divisió i és l'únic equip que ha guanyat tots els seus partits. Aquest diumenge els blaugranes han golejat el València a Mestalla per 0-5 amb un doblet de Lamine Yamal i gols de Fermín, Rafinha i Pedri.
3: Amb els blaugranes ha debutat Gabriel Jesús i la mala notícia ha estat Eric García, que s'ha fet una fractura al nas després de rebre un cop fortuit de Rodri.
1: L'Espanyol, per contra, ha empatat a 1 a casa contra el Sevilla en el partit 100 de Manolo González a la banqueta. Marcos ha fet l'empat al minut 98 de partit.
3: Mentre a la Primera Federació, l'Europa ha denunciat l'agressió desproporcionada de la Policia Nacional Espanyola a un aficionat escapolat per d'una estelada al camp de l'Alcorcón.
1: Aquest dilluns a segona divisió jugarà el Sabadell, que rebrà el Còrdoba a 8:45 del vespre. El partit el seguirem al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
3: En motor, Toni Bou ha tornat a fer història. El pilot de Piera s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial a l'aire lliure aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos. És el 40è títol de trial per Bou, que ha guanyat tots els mundials des de l'any 2007.
0: Fins aquí les notícies.
5: En Alfonso, què et passa, filla meva? La veu que teniu totes una veu.
1: Bueno, he vingut a despertar-vos, sóc el nou gall de Catalunya Ràdio.
5: Complicat, fer ràdio quan estàs afònic, que sí?
1: És gairebé impossible, però escolta'm, aquí ho fem tot.
5: Vas amb un mocador que està molt bé, que et protegeix el coll.
1: Sí, no combina gaire amb la resta de la roba, però
5: no
1: és igual.
5: Res. És ràdio, és ràdio. Però saps que la ràdio cada dia amb més càmeres, eh?
1: Sí, això sí, això sí.
5: Això haurem de tenir
1: un
5: compte.
1: No es diferencia, eh?
5: Millora't.
1: Gràcies.
4: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners. Un cafè i a saltar del llit. Avui és dilluns, 7 de setembre. Si us acabeu de despertar, de tenir en compte que després d'un diumenge amb temperatures de més de 40 graus, aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes baixaran entre 1 i 3 graus. Marta Oriana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Figueres el sol sortirà a les 7:20 del matí i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 52 minuts.
0: Lara García, també bon dilluns.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, 7 de setembre, és el Dia Mundial del Pèl Roig. Per Veus? Això us porto una cita d'una de les pèl roges més icòniques de Hollywood, que és Nicole Kidman. I diu, no pensis en avançat que passarà alguna cosa dolenta. Viu sempre el moment pensant que anirà bé.
0: Mira, doncs està molt bé. I més en temps com els que vivim. Jo, el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Avui, a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, evidentment, engega una altra edició i amb entrevista al president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Entrevista institucional a partir de 8:45 a Catalunya Ràdio i també per TV3. Sí. També la comentarem a l'Àgora, perquè hi haurà molt a destacar d'aquesta entrevista. I també haurem de parlar de les eleccions a Saxònia i d'aquesta victòria de l'extrema dreta. En un programa en què també entrevistarem Francesc Soler, el nostre company que ha publicat Els assassins guapos. I acabarem amb Àgora Esportiva per la victòria del Barça ahir, que ja és líder destacadíssim de la Lliga.
0: El que ens agrada, un bon aplaudiment al programa, per començar el dia. Bé, ja sabeu que aquest programa té un objectiu molt clar, fer que l'arrencada del dia, del matí, sigui una mica menys dura i, sobretot, almenys, això és el que intentem també, que sigui més divertida. I no es cansarem de dir que, malgrat que el despertador soni molt aviat, resistirem i, sobretot, sobreviurem.

0: Ai, vivim temps complexos on ens volen atemorits. Però, home, no caiguem en aquest parany. Avui fa anys Gloria Gaynor, una icona global de llibertat i resiliència, i que gràcies a la seva llegendària cançó del 78, I Will Survive, es va convertir en un símbol universal de superació de l'adversitat. Matiners, no en tingueu cap dubte. Sobreviurem.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els Matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 9 minuts. Carola Gil, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món, Carola, mentre dormíem?
2: Doncs mira, com sempre, Donald Trump acapara l'atenció de les xarxes socials.
0: A veure.
2: El president dels Estats Units ha publicat aquesta matinada una imatge generada amb intel·ligència artificial del que podria ser el futur uniforme de la Força Especial Nord-Americana. La proposta, segons ell mateix, s'inspira en la disciplina i la funcionalitat de la pel·lícula Starship Troopers, però molts usuaris hi han vist semblances que, la veritat és que són reals, amb els uniformes negres de les SS, l'organització paramilitar del règim nazi, que va tenir un paper central en la repressió política i en l'execució de l'Holocaust. De moment no està clar si es tracta d'un disseny real o simplement del primer que li ha passat pel cap, que això ja li passa a ell, i que ha decidit
0: comprenia
2: publicar...
0: Comprenia bastant aquesta segona opció, sí. També t'ho dic.
2: I que ho ha decidit publicar a Truth Social, que és una xarxa que Trump fa servir com si fos la seva joguina. Eh? La publicació arriba pocs dies després que anunciés la creació d'una acadèmia especial dels Estats Units destinada a formar astronautes, enginyers, científics i futurs professionals del sector espacial.
0: Gràcies, Carola.
2: A vosaltres.
0: Veieu que a vegades ens volen atemorits amb notícies com aquestes? No us preocupeu, que nosaltres sempre rasquem aquelles notícies per pensar que avui el món és un lloc millor, precisament per coses com aquesta, una aplicació de cites pensada per a persones amb discapacitat intel·lectual. Andreu Merino, bon dia.
3: L'aplicació en qüestió es diu Dimder i està dissenyada pensant en aquest perfil d'usuari, amb l'objectiu de trencar els tabús sobre les relacions sexuals i afectives que normalment afecten aquesta part de la població. Més enllà de poder buscar parella o relacions esporàdiques, Dimder també planteja la possibilitat de fer amistats i participar en activitats d'oci, tenint en compte que per les persones amb discapacitat pot ser difícil fer-ho si no se surt dels entorns habituals. Abans de crear-se un perfil a l'aplicació, les persones passen per dues entrevistes, una per determinar el seu nivell d'autonomia i l'altra per determinar els seus gustos i preferències.
0: Pràcticament 5 del matí, 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Ai, per cert, hi ha qui té la cartera buida, però el cor ben ric, Marta.
4: Això és el que diu el Luca, que és un home de 43 anys que ha fet la ruta de senderisme més llarga del món, que són uns 8.000 quilòmetres, i ha caminat, atenció, durant 15 mesos seguits. Ara es veu que ha donat una entrevista en un diari italià i ha agraït tota la gent que li ha fet costat durant tot aquest temps i diu que potser no li queden diners a la butxaca, però que s'ha fet ric d'esperit.
0: Home, el cert és que el titular està molt bé, l'entrevista també, si tens una mica de dinerons i pots permetre't marxar 15 mesos a caminar i que et surtin bullofes als peus com si no hi hagués un demà, sempre...
4: Està bé.
0: És una bona opció. I alerta que celebrem que per fi les àvies no estan obligades a cuidar els nets. Ot Serra.
5: La imatge de l'àvia cuidadora, la de les croquetes de l'àvia, sembla que ha passat a millor vida. Les àvies baby boomers, nascudes entre els 60 i els 70, encara treballen, tenen una vida social activa i tenen millor salut que les generacions anteriors. També viatgen i no se senten esclavitzades, si es pot dir així, d'estar 100% disponibles a ajudar els seus fills i filles amb la criança. La Fundació Edat i Vida assenyala aquest canvi de tendència, segons llegim a Público, i un informe de l'organització Aldeas Infantiles intenta fer-ne una fotografia. El 47% dels avis i àvies participen de manera habitual en la criança dels nets, el 85% en algun moment i el 29% cada dia.
0: Doncs està molt bé també que vagin canviant aquestes mecàniques de que els avis cuidin els nets i les netes, perquè jo veig a vegades cada panorama pel carrer que dic, hòstia...
4: Doncs sí, pobres.
0: Un petonet des d'aquí, tots els àvies i les àvies que ens esteu escoltant a aquestes hores. I per la resta, els que esteu fent un cafè ara i heu posat la ràdio, un consell, remeneu els vostres moneders... Primer us traieu les lleganyes i després remeneu els vostres moneders perquè resulta que una moneda de 2 euros d'edició limitada pot arribar a valdre'n 6.000.
4: Es tracta d'una moneda de 2 euros que el Banc Central Europeu va llançar el 2004 pels Jocs Olímpics d'Atenes.
0: Veus?
4: Se'n va fer 35 milions d'unitats. I com és aquesta moneda? Com la podem identificar?
0: Doncs
4: té 12 estrelles de la, les 12 estrelles de la Unió Europea al voltant...
0: Sí.
4: D'un discòbul que es prepara per llançar un disc. És una moneda molt característica, no les veiem habitualment. De fet, jo no n'he vist mai cap.
2: Bueno,
4: si en trobeu alguna al vostre moneder, sapigueu que van buscadíssimes i que els col·leccionistes les paguen a més de 6.000 euros.
0: Oh...
2: Està molt bé. La...
0: És que jo no tinc monedes.
2: No, clar, és que lo interessant seria portar efectiu a sobre.
0: A bones hores comencen ara a valdre això, quan hi ha ningú amb monedes pel carrer.
4: Aquí guanyaran els que encara han resistit, que són una mica analògics i que conserven les monedes als moneders.
0: Doncs, matiners, si aquestes hores, quan pràcticament arribem a un quart de sis, no sabeu què fer, ja ho sabeu, a remenar moneders.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: I tal dia com avui, aquest tema de Mick Jagger i David Bowie arribava al número 1 de les llistes als Estats Units.
1: Ho vam fer amb el tema Dancing in the Street, un tema que es va fer pel projecte benèfic per pal·liar la fama a Etiòpia. La intenció original es veu que era gravar el tema en directe, és a dir, Jagger des de l'estadi John Kennedy de Filadèlfia als Estats Units i Bowie des de l'estadi de Wembley a Londres, però... Què va passar?
0: Ai.
1: No es podia saber. Vam veure doncs, que connectar-se per satèl·lit en aquell moment doncs, el que provocaria seria un retard de mig segon i que, evidentment, doncs, la cançó quedaria malament. I l'alternativa que els hi van proposar, que tots dos fessin playback, evidentment, ells van dir que no, i al final doncs, es va acabar gravant a l'estudi.

0: Doncs vinga, amb Dancing in the Street arribem ja pràcticament a un quart de sis del matí i dos minuts. Ànims, que sabem que és dilluns, però escolta'm, tenim cosetes de tele que creiem que us poden agradar. Per què us estic dient això? Doncs perquè avui arrenca la temporada TV3 i per això volem saber què ens ha preparat el Tot es mou i a la selva.
1: Elena García Melero torna un any més al Tot es mou i aquests són alguns dels nous fitxatges que podrem veure cada matí
0: d'Espera. Clar que sí, Lara Carello.
1: Se m'escapa la S, tu.
0: Ai.
1: Doncs aquests són alguns dels nous fitxatges que podrem veure cada matí després dels matins.
2: Bon dia, matiners. Avui arrenquem la nova temporada i ho fem amb novetats. Confirmada Pilarín Vallès, que ens parlarà de tants temes que ens inquieten i ens preocupen, i també d'efemèrides. L'altre pilar, la Eire, vindrà aquesta temporada amb el seu gosset en Brodi i abordarem diferents qüestions del regne animal. S'incorpora Joana Bonet per parlar de tendències i hem fitxat un advocat, Rubén Guilanyà, per abordar dubtes i preguntes sobre qüestions de consum i temes que afecten les nostres butxaques. Així que no us ho perdeu, us hi esperem.
0: Un petonàs des de la ràdio i moltíssima sort, com sempre, a l'estimada Elena García Melero amb una nova temporada del Tot es mou. I, evidentment, si parlem de les tardes, no podem passar per alt. Xavier Grasset.
1: Perquè un any més es posa al capdavant de la selva i així arrencarà temporada.
3: Bon dia, Canalies.
0: Bon dia.
3: Tota una odissea, això, aquest estiu. Ja ho saps, la pel·lícula més vistes, doncs el nostre retorn també serà de pel·lícula. Estigueu atents a les pantalles, a les vostres pantalles, a partir de quarts de sis d'aquesta tarda, perquè aquesta odissea estiuenca es tradueix després en una odissea anual i llarga i una travessa que nosaltres volem fer acompanyant els nostres espectadors. Aquest any, per exemple, amb la Roser Capdevila. Sí, sí, heu sentit bé. La Roser Capdevila ens oferirà un dels seus dibuixos del seu dietari personal per tal que els nostres espectadors puguin compartir amb ella els seus neguits sobre l'actualitat. Cosa que també fem aquest any, de nou amb l'Albert Tom, que ens presentarà un àlbum de cromos inèdit amb els personatges principals de l'actualitat setmanal. Cuina alternativa d'urgència d'emergència amb Fermí Fernández i productes de territori amb David Sangles, de d'arreu dels Països Catalans. Tot això i molt més cada tarda a la selva.
0: Doncs també un petonàs i una abraçada des d'aquí al company Xavier Grasset. Molta sort també en aquesta nova arrencada i encara un altre retorn, el de l'Està passant.
1: Que, a més, aquest any està de celebració.
4: 10 temporades ja? Uf, això em fa sentir vell.
5: Perdona, Queco, tu no et sents vell, tu ets vell.
6: Mira, jo no vull posar-me massa tècnic, però 10 temporades no serien 10 anys. Fem 9 anys en la temporada 10. Perquè fins que no fas un any, no tens un any, tècnicament. O sigui, una mica com Jesucrist, però me l'està passant. No sé si m'explico.
7: Doncs no, però jo és que soc de lletres i no de totes, tampoc, eh?
8: Un moment, aleshores. Jo tinc 46 anys, però estic en la meva temporada 47.
4: Uf, això sí que em fa sentir molt vell.
5: Mira, a mi no m'atabaleu. Em dieu quin dia comencem i, sobretot, quin dia tornem a tenir vacances.
0: 10 minuts, arribem pràcticament ja a 6:15 del matí. Bon dia, matiners, i benvinguts, evidentment, als matiners de Catalunya Ràdio. Obrim la revista del cor dels matiners. Avui parlant, alerta, de la mítica escena del piano de la pel·lícula Pretty Woman. Què passa amb aquest piano, Marta?
1: Doncs que es veu que aquesta escena famosíssima va ser improvisada. Tots la recordem i, evidentment, no l'oblidem. És el moment en què Richard Gere baixa al hall de l'hotel, és sí. De nit, comença ell a tocar el piano meravellosament
4: bé. Richard.
1: I Julia Roberts és a dalt a l'habitació i decideix baixar cap a baix, baixen barnús, i llavors doncs, allà comencen a fer-se petons i petons. Doncs ara es veu que hem sabut que aquella escena va sortir gràcies a la química que hi ha entre tots dos, i allà es va gravar i pim-pam, tu. Oh, wow.
0: El Bernús ja... Bueno, el Bernús ja està, no?
1: Sí, no sé si se'l treia sense...
0: No, dic fora d'escena.
1: Això ja no ho sé, li haurem de preguntar. Sí, quan vingui. No se sap mai si se'l té
0: patinet. I Javier Bardem, en una entrevista, ha parlat de la seva mare, evidentment l'estimadíssima actriu Pilar Bardem, a qui recorda com una actriu valenta.
1: Sí, al podcast de l'escrit, Bardem ha explicat com ajudava la seva mare a prendre's els guions i ha confessat que ha heretat d'ella com a actor.
9: Y yo recuerdo a mi madre en varias ocasiones, yo diría como 10, donde mi madre le daban el texto un viernes y estrenaba el martes, y era un protagonista de teatro. Y yo recuerdo pasar las noches... Sobre todo porque a mi madre le gustaba mucho estudiar de noche, cosa que también he heredado yo. Ver la valentía con que se enfrentaba a la primera página. Iba poco a poco. Una frase, segunda frase, tercera frase. Vamos a la primera. Primera, segunda, tercera. Me atrevo con la cuarta. Era una forma de no desesperar basada en la concentración y en la valentía de creer en el proceso.
0: Quina meravella, sempre Javier Bardem, quan parla de Pilar Bardem i d'aquesta tècnica a l'hora d'assajar els guions. I a aquestes hores del matí també volem saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra, molt bon dia.
10: Al matí de Catalunya Ràdio vam parlar de l'estrena de la pel·lícula Cronos sobre els atemptats del 17 d'agost de 2017. I l'actor Enric Auqué feia aquesta reflexió.
11: Jo crec que els odis són odis. I l'odi que un partit que surt literalment d'aquest atemptat, que és un partit nacionalista català, islamofòbic i que surt
12: Aliança.
11: Aliança Catalana, aquest odi que generen cap a comunitats és semblant, d'alguna manera, a l'odi que l'imant de Ripoll podia fer servir per menjar el cap a uns nois que van acabar tentant. Em refereixo que d'aquest odi, de, com és aquella expressió, de esos no sé què, esos lodos, pues que nos apliquemos al tanto i que anem amb cuidado. Que anem amb cuidado i que ens estimem tots una miqueta més.
10: A la secció del dilema, Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda havien de mullar-se. Si estan amb algú a qui se li veu un moc, a qui li put l'alè o que fa molta pudor de suat, li dirien...
13: Hosti, tu ara avui arribes amb olor suat, que és una cosa que em molesta bastant, se'm queda gravat aquí. És a dir, no dic res. Si la setmana que ve, l'altra, m'arribes amb suat, potser sí que encara que estic fent una cunyeta, un dia t'ho dic.
14: Jo li diria a en Ricard.
13: Dia no t'ho dic, perquè potser jo què sé, d'on vens i què t'ha passat.
15: Però en Ricard, precisament és allà quan ho has de dir, que has de dir, què fots aquesta pudor avui? Jo, és el que jo faig.
13: A mi m'ha passat una cosa, que jo conec si una persona sarro... que li passa una cosa que és per mi és el pitjor del món. A veure si penseu...
15: Que se li posa les boqueres.
13: De... Boqueres? No puc.
15: Les boqueres!
14: No, i es munta clares aquí, és horrorós, això, eh?
10: I més enllà d'aquesta casa, ens fixem en com la Cope parlava d'un tenista a qui s'havia d'enfrontar el murcià Carlos Alcaraz.
16: Y en tenis, en el US Open, hoy Carlitos Alcaraz juega su tercera ronda ante el chino Wu, que da miedo el nombre, Wu, pero bueno, pero es jugando, no, da miedo. ¿Para qué vamos a hablar?
17: Pero es chino, pues, lo que da miedo es que es chino.
18: ¡Hala!
0: I en aquesta música també podríem recuperar part del dilema, eh?
1: Sí, tant.
0: Perquè els matins també hi ha unes olors...

0: Passem de voler refugi i intimitat a tenir més ganes de sortir, expressar-nos i fer-nos veure. És una energia ideal per començar la setmana amb creativitat, confiança i una mica més de joc. El consell del dia? Doncs atreveix-te a ocupar el teu lloc, però no facis un drama si no reps l'aplaudiment que esperaves. Brilla perquè t'ho passes bé, no perquè et mirin. Que passeu molt bona setmana.
1: Ah, molt bon consell el d'avui, eh? Fer les coses per passar-t'ho bé. No, vull dir que també t'ho han de reconèixer, però escolta'm, passem-nos-ho bé.
2: Ja està, tu, no? Endavant.
1: Està molt bé, està molt bé avui el consell d'astrocat.cat. Que a vegades, com som la humanitat.
2: I també ens ha dit no feu pataletes, eh? Això està molt
1: tu
2: bé, també.
1: Tu ets molt de pataletes, eh?
2: Jo
1: sóc molt de pataletes, eh?
2: Com ho has dit?
3: Pataletera.
1: És pataletera. I a més jo estic al costat, saps? No. Tot l'estona ja pica la taula, pica la taula.
3: Jo tinc tanta sort d'estar a l'altra banda, nois.
1: Bueno, depèn. Que va,
3: tu tens fomo d'aquest.
1: Depèn.
3: Una mica tu, la veritat.
1: Tots tenim lo nostre.
3: Sí.
1: Tots tenim un company al costat que dius, home... És broma. Lara, qui direm avui anys i anys per molts anys?
2: Avui felicitem la icona global de la música Gloria Gaynor, sempre sobrevivint als seus magnífics 83 anys. I qui fa anys el mateix dia que la Gaynor és la periodista Àngels Barceló. Avui en suma un més i en fa 63. Per molts anys, Àngels. I un altre periodista, en aquest cas esportiu, Antonio Lobato.
1: Home.
2: Ha arribat als 63 a tota metxa. I acabem felicitant Chrissy Hynde, la veu de la banda The Pretenders, la cantant en fa 75. Bufem espelmes, que fer anys sempre és un regal.
1: Chrissy Hynde.
2: Hain. A més, tenia aquí apuntat Hain, per no dir-ho malament.
1: Ai, ai,
2: bueno,
1: ai,
2: Hain.
1: Ai, ai.
2: Vinga.
1: Ens escolta cada matí el programa. Ens consta que es desperta i és un matiner que... Vaja, jo crec que a aquestes hores estarà despert. I avui és el protagonista de Despertar Catalunya amb la seva proposta musical. Sabeu de qui us parlo?
3: Ai, no.
1: Un petonàs des d'aquí a la ràdio. Mireu, mireu qui ens dedica una cançó.
4: Bon dia, matiners. Ramon Pellicer, periodista i presentador de televisió, té una de les veus més atractives de l'Star System català.
5: Si mireu el cel i no està núvol, veureu el planeta Venus, l'estel de l'alba, el més lluminós després de la lluna i del sol. És la millor manera de començar el dia carregats de l'energia que desprèn aquesta superestrella, com tu, Canalies, i com l'Aitana, esclar.
4: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dilluns 7 de setembre en Alfonso. Bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Avui, al matí de Catalunya Ràdio, estàvem comentant també fa pocs minuts amb Maiol Roger, entrevista institucional al president de la Generalitat.
1: Serà a partir de 9:15 en emissió conjunta amb TV3 des del Palau de la Generalitat. Salvador Illa s'asseurà als micròfons de la Ràdio Nacional de Catalunya en la Setmana de la Diada i just abans que comenci el curs en vaga a les escoles.
0: Junts per Catalunya, el primer grup de l'oposició al Parlament, arrenca avui el curs polític al Berguedà.
1: Ho fa amb una reunió de 2 dies dels seus diputats, un curs que estarà marcat pel que decideixin els tribunals espanyols sobre l'amnistia de Carles Puigdemont i per la competència electoral d'Aliança Catalana a les municipals.
0: En les últimes hores, l'extrema dreta ha arrasat en unes eleccions clau a Alemanya.
1: Sí, les del Land de Saxònia-Anhalt. Tot i el resultat històric, la formació alternativa per Alemanya es queda a les portes de la majoria absoluta de 42 escons i no podrà formar govern. Li falta almenys un escó. El seu candidat, Ulrich Zygmunt, eufòric, es tenia a la mà el partit que vulgui compartir els seus objectius.
2: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estendrem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
0: Els emissaris de Donald Trump han portat a Kiev i a Moscou una versió actualitzada del seu pla de pau.
1: Els Estats Units volen reactivar les converses trilaterals per posar fi a la guerra d'Ucraïna, però ni Vladimir Putin ni Vladimir Zelensky han donat senyals d'estar disposats a cedir.
0: Encara als Estats Units, almenys 5 persones han mort en un accident d'avió.
1: Sí, era un avió de càrrega d'Amazon que ha sortit de la pista d'aterratge a l'aeroport de Miami i ha impactat contra diversos vehicles. En aquest accident també han quedat ferides 5 persones. L'accident ha obligat a interrompre parcialment l'activitat de l'aeroport i les autoritats federals han obert una investigació.
0: I a Ceuta, la policia va desallotjar ahir centenars de migrants
1: que vivien en un assentament de barraques situat al polígon industrial del Tarajal, als afores de la ciutat i molt a prop de la frontera amb el Marroc. Joves, famílies amb nens i altres persones en situació de vulnerabilitat van haver d'abandonar el campament arran de la intervenció policial.
3: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
1: I mentrestant, mig miler de persones es van tornar a manifestar per reclamar la sortida dels migrants i més seguretat per als infants.
0: I alerta, perquè demà comença l'escola i un curs més les famílies s'hauran de gratar la butxaca.
1: Sí, les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya costa uns 3.000 euros per alumne i curs. Una de les prestacions que costa més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins als gairebé 100 euros al mes. És per això que el president de FACUA Catalunya, Gerard Hernández, diu, per exemple, que és il·legal haver de comprar els llibres a les mateixes escoles.
4: Doncs el renovar o adquirir el material a través de les seves escoles, cosa que no és legal, i aquí doncs haver de fer molts abusos i fa que s'incrementi a vegades innecessàriament aquest cost.
1: Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid, on el cost de començar el curs és més alt.
0: I parlant de llibres, Lleida tornarà a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil.
1: Serà el local que va quedar buit al juny, quan va tancar l'emblemàtica El Genet Blau, que reobrirà a l'octubre com a llibreria Quatre Contes. Serà la pota literària del projecte cultural de la lleidatana Roser Guasch.
0: I acabem amb un concert.
1: El Palau Sant Jordi de Barcelona es convertirà el 23 de desembre en l'escenari d'una gran festa musical en català amb sopa de cabra, de tallets, els catarres i búhos. 4 grups de diferents generacions en un concert per posar el punt final als 120 anys d'història del RAC. L'objectiu és reunir públic de totes les edats.
0: Que et poses trista amb el Far del Sud, que no la volies deixar escoltar.
1: La veritat és que sí. No la puc suportar.
0: Cuida't la veu.
1: Que vagi bé.
0: Gràcies. 6:15 del matí, 4 minuts, ara sí. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, molt bon dia.
5: Què tal, bon dia?
0: Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Avui, evidentment, amb les eleccions a Alemanya, en totes les portades del dia.
5: I amb la paraula ultra a tot arreu, el periódico titula Avenç ultra a Alemanya. La Vanguardia explica que els ultras arrasen a Saxònia-Anhalt i deixen en situació crítica Merz, i el diari Ara coincideix amb el verb arrasar però afegeix que aquests resultats sacsegen Alemanya.
6: La premsa de Madrid també se'n fa ressò amb El País, que també parla d'un triomf arrasador, i El Mundo, que parla de fuetada a la ultradreta. A les portades de tots els diaris, per cert, menys a la de La Vanguardia, hi veiem el candidat Ulrich Siegmund, el jove que ha pilotat aquesta victòria històrica de l'extrema dreta alemanya. Se'l veu celebrant la victòria acompanyat del seu equip.
5: També avui en portada la crisi de Ceuta, El País titula que el 90% dels espanyols culpen el Marroc, i El Periódico que el govern espanyol desconfia de la investigació del Marroc.
6: Això en un dia de ressaca blaugrana. La Vanguardia parla de golejada coral, l'ara de maneta per acomiadar a Mestalla, i El País diu que el Barça lidera la Lliga en solitari.
0: 6:15 del matí, pràcticament 6 minuts. Avui els editorials i articles d'opinió miren cap a la victòria de l'extrema dreta a l'estat alemany de Saxònia-Anhalt.
6: L'editorial de La Vanguardia remarca que l'alternativa per a Alemanya arrasa, però sense majoria absoluta.
5: I subratlla que la CDU es desploma amb una derrota que accentua la debilitat del canceller Friedrich Merz.
6: L'editorial de l'Ara es titula Males notícies des d'Alemanya.
5: Conclou que l'avanç de l'extrema dreta alemanya és un mal símptoma que tindrà repercussions a tota Europa.
6: A El País, el periodista Marc Bassets destaca que moltes de les eines que durant un temps han servit per parar els peus a l'extrema dreta s'han tornat inútils o fins i tot contraproduents.
5: Per això exposa que la victòria de l'AFD al petit estat de Saxònia-Anhalt obligarà a revisar les estratègies dels últims anys.
6: Per al Mundo, la sotsdirectora de la secció internacional, Sílvia Román, es pregunta fins quan Alemanya podrà mantenir l'aïllament polític de l'extrema dreta.
5: I subratlla que aquest desafiament posa els alemanys davant d'un moment decisiu.
6: Mentrestant, a El Periódico, Gemma Casadevall diu que els resultats són un triomf sense pal·liatius per un partit caracteritzat pel seu extremisme.
5: I recorda que les retallades en jubilacions i prestacions socials impulsades pel govern de Merz van ser una bufetada pels alemanys.
0: I a la premsa digital, Sílvia Solanàs, bon dia, bon dilluns.
7: Hola, bon dia i bon dilluns.
0: A qui se li acumulen els problemes?
7: Doncs el rei emèrit Joan Carles de Borbó. Ara li han posat una nova demanda de paternitat a Bèlgica. Es tracta d'Ingrid Sartiau, que torna als tribunals per intentar demostrar que és filla il·legítima del rei emèrit. El 2015 ja ho va intentar amb la justícia espanyola, però el jutge va rebutjar la seva demanda en considerar que hi havia contradiccions i que la prova d'ADN que havia presentat no era aclaridora. Ara hi torna, però amb la justícia belga. Ho llegim al Mont.cat.
0: Unes monges que s'acomiaden del tot.
7: Les de Puiggraciós aquesta tarda a les 6 posaran punt final a 53 anys de presència benedictina a aquest santuari dels Cingles d'Albertí, al Vallès Oriental. A l'acte hi haurà representants dels municipis vinculats al santuari, de la comunitat i el bisbe de Terrassa. Al santuari vivien 13 monges, la majoria d'edat avançada, ara s'han traslladat a Barcelona. L'espai, això sí, seguirà obert amb activitat religiosa i cultural.
0: Qui es quedarà d'una sola peça?
7: Els fans de Messi, i és que Lego ha volgut fer un homenatge a Messi després del seu anunci que retirava de la selecció argentina amb un vídeo animat amb una figureta de Lego de l'astre argentí. La pifia ha estat que xuta amb la dreta i tots sabem que Messi és esquerrà.
0: Ui, meu, el Roger, ara com estarà? Ui, meu, el Roger, no m'ho vull ni imaginar. La notícia que agradarà als fans del True Crime.
7: Doncs el nostre company Francesc Soler treu avui llibre. Els assassins guapos. Es tracta d'un assaig sobre el fenomen Luigi Magnone i la fascinació pels criminals atractius. Recordareu aquest cas? Magnone, acusat d'assassinar el director executiu d'una gran asseguradora nord-americana i convertit en fenomen viral. El Francesc es pregunta per què ens enamoren els assassins més guapos avui a les diumenges.
0: Ah. Molt bé, doncs escolta'm, expectants per llegir i per devorar aquest nou llibre del company Francesc Soler. Gràcies, Sílvia.
7: Ara.
0: A veure, portem un cap de setmana de temperatures, fill meu, que a mi m'han sortit crispetes de les aixelles. Aviso, o sigui, ja n'hi ha prou. Tot i que crec que avui uns puntets menys de temperatura que sempre s'agraeixen, Marc.
5: Sí, hem tingut temperatures per damunt dels 40 graus, això avui no passarà, perquè aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes avui baixaran entre 1 i 3 graus.
0: Bon dia, Catalunya. Esteu escoltant els matiners a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT, amb només, mira, 5 minuts. Arribem ja a 6:45 del matí, si és que aquesta primera hora passa volant, Marta.
8: Volant.
0: Vinga, repassem alguns apunts culturals, va.
8: Comencem parlant del Palau Sant Jordi de Barcelona, perquè el proper 23 de desembre, encara queda una mica, però perquè us aneu escalfant motors, celebrarà la gran festa de la música en català.

0: Són els tiets, els catarres, buos de sopa de cabra que actuaran al Palau Sant Jordi, com dèiem, el 23 de desembre, per posar el punt final a la commemoració dels 120 anys d'història del RAC. Més coses, no sé si ho has vist aquest cap de setmana, a mi m'ha agradat molt aquesta notícia.
1: Home,
0: i és
1: sí.
0: Que Oasis podria tornar a Barcelona.
1: Amb els anys, la gent baixa la tensió. Els germans Gallagher havien de rebaixar aquesta tensió i aquest malrotllisme que portaven durant tants anys.
0: Jo crec que ara es porten molt bé.
1: No sé si meravellosament bé.
0: Sí, però...
1: Només que s'hagin posat d'acord i dir, escolta, anem a baixar els nostres particulars ego a un espai més terrenal, potser només amb això ja fem una miqueta...
0: Jo els he vist aquest cap de setmana, que han estat a Venècia presentant el documental. Jo crec que sí, això és el que tu dius.
1: Molt bé, Marta.
0: S'han rebaixat una mica. De moment, a veure, el que us deia, no està confirmat pel grup, només de moment ho està dient la premsa anglesa, però això ja ha despertat tots els rumors. Segons The Sun, preparen gira pel 2027. Atenció, 23 concerts al Regne Unit, també faran una residència a Las Vegas i una gira europea amb parada a l'estadi Lluís Companys. Les pistes de tot això, doncs ahir diumenge es veu que van penjar un vídeo d'un noi tocant amb una guitarra en un bar i al final del bar doncs hi havia un pòster de Joan Miró. Amb això doncs ha sigut suficient per aixecar totes les sospites.
1: I una previsió per avui mateix abans d'acabar, Marta.
0: Perquè avui se celebra la gala Catalunya aixeca el teló al Gran Teatre del Liceu i això donarà el tret de sortida a la gran temporada de teatre que ens espera i totes les novetats doncs us les explicarem demà aquí als Matines de Catalunya Ràdio.
1: A veure... 4 minuts, arribem a 6:15 del matí. Maria, què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Ara ens esperarem així en blanc... per veure el que vindria a ser un silenci radiofònic mentre l'Ara García deu estar perdent la llengua per unes escales per pujar cap aquí.
0: Oh, no, pot ser bé molt tranquil·la, eh? També t'ho dic.
2: No, dono fe que estava baix a la redacció picant com una boja, eh?
1: Sí, clar, sí. Però sí. Què fem al matí?
0: Jo li escric per si de cas. Sí,
1: clar. No. A veure si ho detecta. Anem a Dada Maria. A veure... Va molt tranquil, em corrobora amb allò el Roger a través del WhatsApp.
0: Bueno, és que
1: no pot ser que cada dia estiguem així. És que no pot ser. No, és que l'Ara, no. És que hi haurà un dia que això s'haurà d'acabar. Però que no tens l'esquelet, l'Ara, del programa, carinyo.
3: Sereu de la Dada Maria?
1: No.
0: No, sisplau.
1: És que no, ara ni amb aigua calenta. Jo, mentre vagis puntual, jo ja sóc feliç.
0: Bueno, però tu tens la ràdio posada baix?
1: No.
3: De fet, crec que no.
1: Li vaig dir a Maria, dic, escolta'm, i 40, pugem una mica més d'hora, perquè la pobra per escaleta, la Maria, puntual, com ha de ser una professional, pujava aquí a l'hora que marcava l'escaleta d'aquest programa. I la Maria li vaig dir, Maria, i 40. 40 la Maria és aquí.
3: Mm. És que jo em despisto molt. Estic fent altres coses,
1: vinga.
3: Estic parlant...
1: Sí, no, és que aquí nosaltres estem aquí fent el cafè amb un croissant calentet acabat de fer, l'Ara.
3: Apa, doncs guardeu-me en una.
1: Vinga, dada Maria, què ens expliques avui?
2: Aquests dies que s'està parlant de la possibilitat que el grup Volkswagen acabi fent desaparèixer la marca Seat, una dada sobre això, sobre Seat.
1: Una dada sobre Seat.
2: Quin any?
1: Ah, no, espera't. Una dada sobre Seat. Sintonia, ara.
2: Som-hi.
1: Ho hem de marcar, això, Maria.
2: Quin any es va fundar l'empresa Seat, que recordem que és acrònim de Societat Espanyola d'Automòbils Turisme.
1: Jo diria que els 60, no? Uf, abans.
3: Ho vam dir a l'informatiu divendres.
1: Jo diria el 1954. 1954, dic jo. Marta.
0: Quin has dit, perdona?
1: 1954.
0: 54. Interessant.
1: 48, abans.
0: 63.
1: 63, diu la Marta. Lara?
0: 49.
1: Ja està. És que, de veritat...
0: No en tenim
1: quan
0: ni idea.
1: Quan torni a guanyar la Lara García, et dic que no puja més.
0: Oh!
1: 1954, 1963, 1949... I els oients que esteu fent el cafè, creieu que sou intuïtius amb la dada Maria d'avui? Maria, desvela'ns el secret millor guardat. Bueno, millor guardat no, perquè això deu saber tothom si fas un Google.
0: Excepte nosaltres.
1: Maria, avui dilluns, qui s'emporta la dada Maria?
2: Lara García! Em porta 4 de 6.
1: Sí, perquè ens deu haver escoltat a nosaltres, Maiol, per línia, i ha dit, ja té referència, perquè el Maiol ha dit 46.
2: 4 de 6.
1: O 49.
3: ets molt fort, de la Lara. Potser arriba tard perquè ho busque.
1: No, perdona. Que
3: no, ara... no, no, difamació,
1: I
3: no,
1: ja
3: eh?
1: I sentit a dir al Maiol, que a mi m'ho deia per línia interna
3: però
1: i ens ho ha copiat.
3: Jo el Maiol no el veig. Fas trampes, Lara.
0: No, ah, ho juro.
1: Clar, clar. Em diu que és la redactora...
3: Però és que l'altre dia m'ha parlat.
1: Una de del programa i que, per tant, aquestes dades les hauria de saber, clar. I ella aixeca les celles, la gent no ho està veient. Explica'ns-ho, Maria.
2: És el 1950, eh? És a dir, t'ha faltat un anyet, però molt bé.
1: Ui.
3: Ui.
2: Però molt bé, eh? Per tant, era època franquista. Va ser fundada com a empresa pública pel desaparegut Institut Nacional d'Indústria el 9 de maig del 1950, en concret. I hem de pensar que en aquell moment tenir un cotxe era tot un luxe i Seat neix precisament per fabricar vehicles que fossin accessibles a la classe treballadora alhora que es buscava reactivar l'economia. El 1986, Seat es privatitza. Uh-huh. I Volkswagen doncs es queda la seva participació sí. majoritària. És per això que avui en dia a Seat, a Martorell, s'hi fan dues marques, Seat i Cupra, i ara s'està parlant que potser Seat acaba desapareixent.
1: Doncs bé, ja en sabem una miqueta més de la història de Seat. I la Lara Garcia, que s'apunta un altre tanto, així gratuïtament. Creus que demà arribaràs puntual, carinyo?
3: No, però tornaré a guanyar. Ah,
1: molt bé. Ui, quanta cosa xuleta de bon matí, Lara, molt bé. M'apuntaré... Bé, bueno, ja trauré aquest tall.
3: Molt xula, ella.
1: Perquè si demà no guanya...
3: El 46.
1: Ens ho menjarem amb patatones, carinyo.
3: Bueno, ja veurem.
1: Gràcies, Maria.
2: Vinga, fins ara. Avi.
1: 6:45 del matí, pràcticament 2 minuts, Catalunya Ràdio, ja ho sabeu, té i ha tingut grans veus. Una de les més mítiques és la de l'enyorada Neus Bonet. No en trobem a faltar a la ràdio, estimada Neus. L'any 2009 va presentar el matí de Catalunya Ràdio i aquest va ser un dels molts dies que saludava els oients a primera hora del matí.
4: Són les 6 del matí. Bon dia, benvinguts una vegada més al matí de Catalunya Ràdio. La setmana també arrenca forta en l'àmbit polític. És la setmana del debat de l'estat de la nació, un dels debats més crítics del govern de Rodríguez Zapatero, atès l'impacte i la intensitat d'una crisi que cau com una llosa i a les portes també d'unes eleccions europees. El debat d'aquesta setmana, doncs, té moltes claus polítiques i, sobretot, per la solitud parlamentària del PSOE. N'analitzarem algunes i parlarem també del que a Madrid anomenen la carpeta catalana, amb la portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament, Anna Simó, és la convidada avui a l'entrevista al matí de Catalunya Ràdio. I és que la carpeta catalana té coses pendents tan destacades com el finançament o el traspàs de Rodalies i altres traspassos pendents previstos a l'Estatut.
1: És dilluns, arrenca d'aquí 13 minuts al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Avui amb entrevista institucional, Maiol Rogel, president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.
5: La ja entrevista institucional que marca l'arrencada del curs polític serà a 9:15 a Catalunya Ràdio i també a Mesa per TV3. Molts temes sobre la taula per preguntar-li al president de la Generalitat. Per començar, demà hi ha l'inici del curs escolar marcat per la calor, per aquesta calor, i també per la vaga de mestres, una nova vaga de mestres. Després ho comentarem tot a l'hora del matí, on també parlarem dels resultats de l'extrema dreta a Saxònia. Parlarem dels preus, que també aquest inici de curs està marcat per una pujada de preus important en molts sectors, i parlarem del clima, no només de la calor, sinó del risc que hi ha aquesta tardor per les pluges que hi pot haver. Després, a partir de les 11, a la secció del cor, entrevistem Francesc Soler.
1: Per favor.
5: No perquè hagi sigut protagonista de les portades de les revistes del cor, encara, sinó per la publicació del seu llibre, Els assassins guapos. I a partir de 11:15, l'àgora esportiva per comentar la victòria d'ahir, la convincent victòria d'ahir del Barça davant del València.
1: Molt bé, doncs estarem, com sempre, atents al matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
5: Fins ara.
1: I a tots vosaltres, si teniu ganes de trucar-nos, ara és el moment, 9-3-2-0-7-4-7-4. Els matiners tenim ganes de saber què feu desperts a aquestes hores.
6: Entrevista institucional al president de la Generalitat. Dilluns, Ricard Ostrell entrevista Salvador Illa. En un moment de molts reptes i tensions, el president respon. Dilluns a 9:15, al matí de Catalunya Ràdio, i també per TV3 i 3CAT.
1: A veure si el tinc per aquí. Eloi Cordomí, molt bon dia.
7: Aquí mateix, aquí mateix.
1: Què
7: bon
1: tal?
7: Dia.
1: Com estàs, Eloi?
7: Molt bé, i tu?
1: Bé, com ha anat el cap de setmana?
7: Mira, he estat treballant a fondo. És d'aquests caps de setmana que tinc guàrdia. Bueno, guàrdia. És com que s'ha de fer tot, no? A informatius, el té notícies, el 324, tot. I llavors és una mica intens.
1: Clar, però, a quina hora vas acabar ahir de treballar, doncs?
7: Ahir a les 10, quarts d'11.
1: Déu-n'hi-do!
7: Sí, és el
1: 10,
7: dia.
1: 10, quarts d'11 i tornes cap a casa?
7: Sí, sí, sí. Sí.
1: Hem dormit poc, doncs, avui, eh?
7: Sí, és un dia al mes que em toca dormir poquet, però bueno, Val. Ho assumeixo i ja està, no passa res, no és greu.
1: Ets de recuperar-te aviat, tu, o no?
7: Em costa una miqueta. Si em desperto ràpid, ara em sento més o menys despert, però després em costa una miqueta.
1: I ja després d'aquell moment, que no sé si et passa, després de dinar, que hi ha aquella migdiada gustosa, que no sé si pots perpetrar-la o no.
7: Intento fer-la.
1: Que ja és
7: fantàstica,
1: eh?
7: Sobretot quan ja hem recuperat les rutines, el nano està a l'escola, totes aquestes coses, allò, abans d'anar a buscar el nano a l'escola, intento fer 10 minuts, un quart d'hora, per encarar amb garanties la tarda. Perquè si no, a vegades és una mica dur.
1: Bé, en tot cas, Eloi, ha fotut una calor aquest cap de setmana de ple mes d'agost, dissabte, calorada, divendres a la nit feia una calor que podies fregir un ou ferrat al carrer i ahir tampoc no ens vam quedar gens curts.
7: Han estat 4 dies de rècords de temperatura, els hem estat comptant, mirant les dècimes amunt i avall, i ha estat una cosa que mai s'havia vist el mes de setembre. Mira, ahir ens passaven la dada i finalment ha sortit que 9 de cada 10 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya han batut un rècord pel mes de setembre.
1: Mare meva.
7: I fins i tot en observatoris de centenaris com el Fabra, o observatoris que tenen 80 anys de dades, com l'Observatori de Lleida, etc.
1: Sí.
7: No s'havia vist mai una cosa com aquesta, i a més amb molta diferència, més de 2 graus de diferència respecte a l'últim rècord.
1: És que a més, perdona, Eloi, és que clar,
7: escandalosa.
1: 9 de cada 10 és moltíssim. Tu com a meteoròleg suposo que sabràs que, home, són dades, si més no, sorprenents per no dir preocupants.
7: És una manera de dir que són totes les estacions. És a dir, la situació que hem tingut ha estat excepcional, perquè la llengua càlida que ens ha afectat era excepcional. Però si això hi sumem els 2 o 2 graus i mig de canvi climàtic que estem registrant doncs, aquí en zones del Mediterrani, aquí a Catalunya concretament, doncs clar, ja fa que aquestes situacions excepcionals encara es converteixin en molt més excepcionals.
1: Això anirà, entenc, a la baixa aquesta setmana. Si més, no anirem perdent graus, no? No,
7: sí,
1: són bones notícies.
7: Sí. Tinc molt bones notícies en aquest sentit, perquè avui ja comença a baixar. És a dir, avui, en principi, ja no tindrem rècords, ja no tindrem temperatures que arribaran als 40, com ha passat aquests últims dies. I avui farà molta calor, però sí que baixaran entre 1 i 3 graus a tot arreu i en algun lloc del centre del país una miqueta més.
1: Doncs ens quedarem amb això. Eloi, que tinguis un bon dilluns, descansa tot el que puguis.
7: Ho faré.
1: Una abraçada, que vagi bé.
7: Adéu-siau.
1: Adéu.
6: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: I arribant a les 6 del matí d'aquest inici de setmana, d'aquest dilluns des dels matiners de Catalunya Ràdio, com sempre tenim ganes d'escoltar a tots els oients que a aquestes hores esteu desperts i ens truqueu al 93-201-7474. Vull saludar aquest matí amb Benet. Benet, molt bon dia.
8: Hola, molt bon dia. Què tal?
1: Com estàs, Benet?
8: Pues molt bé, anar fent quilòmetres, anar fent.
1: Escolta'm, et veig amb una veu molt desperta per ser aquestes hores del matí.
8: Sí, sí, perquè ja fa una estona que voltem. Ja hem sortit de casa, sortit de la Bisbal, no arribava a 4:45.
1: Déu-n'hi-do. Benet, a què et dediques tu?
8: Bueno, jo em dedico tinc una petita empresa, em dedico a tractament de purins, de granges, de porcs i això, i està molt bé. El tema està que tinc els clients a l'altra punta i em passo cada dia per allà a Monegros i la Navarra Sud i per allà. I cap allà vaig.
1: Cada dia hi vas, fins allà? No.
8: Sí, vaig 2 cops per setmana mínim. Sí, sí, passo cada dia fent aquesta carretera. Sí.
1: Déu-n'hi-do, és a dir, que et podríem veure amb el camió per Aragó i per Navarra Sud, no?, per entendre'ns.
8: Sí, no vaig en camió, vaig en turisme, vaig a veure els clients i ho faig amb cotxe. Sí, vaig en cotxe, vaig a la zona aquesta. Sí, amb amoc sempre entre dintre del Monegros i Navarra.
1: I escolta'm, què tal els clients per aquella zona? Com es porten amb tu? Explica'm-ho. Tenen un caràcter diferent que els catalans o no?
8: Hòstia, es porten superbé.
1: Sí,
8: superbé.
1: Bé.
8: Sí, sí, jo no he tingut mai cap problema, ni al contrari. Moltíssima gent, hi ha moltíssima gent a la zona de la França i a la zona que parlen el català aquest seu, però
1: sí.
8: que parlo en català, sí, sí, no tinc cap problema, al contrari. O sigui, jo que a vegades dius, va haver-hi una època, no?, fa uns anys enrere, que va ser una mica més delicat, que evitaves parlar de temes de política, perquè, esclar, m'entens?
1: Sí.
8: La pela que diguem, i no, no, no. Bueno, sí que ara podria dir que s'ha normalitzat bastant la situació i a part que a la gent que vaig jo amb granges i aquestes coses, els encarregats jo són gent que són de fora, que són de l'est. Hi ha molts de treballador de l'est, perquè no hi ha mà d'obra d'aquí.
1: Benet, ara estava pensant, quants quilòmetres pots arribar a fer el dia, doncs?
8: Per exemple, avui estic anant ara a Castejón de Valdejaça. Avui entre anar i tornar a casa arribaré a la Bisbal amb 1.000 quilòmetres avui.
1: Déu-n'hi-do. I escolta'm, ets molt oient de ràdio, tu, o no?
8: Sí, sóc oient de ràdio, us escolto i la ràdio, sense ràdio, estaria mort.
1: Clar, la ràdio sempre acompanyant, eh?
8: Sí, sobretot en emissores doncs, que aneu xerrant i que aneu fent, perquè si escoltes les de música hi ha algun moment que te quedes també. Saps? I aquí, però bueno, escoltes un, escoltes l'altre, i vas fent.
1: Clar. Escolta'm, Benet, no sé si ets molt gran o no, o si tens pensat en jubilar-te, o tens ganes de jubilar-te, o això ho estirarem uns quants anys encara.
8: Mira, t'explicaré una cosa.
1: A veure.
8: Fa uns anys, a les 6 del matí, un diumenge tonto era l'hora que se te podia complicar i anaves a dormir.
1: Sí.
8: Ara, a les 6 del matí ja fa 3 hores que toca voltes per treballar. Llavors, amb això ja t'ho he dit tot.
1: Però penses en la jubilació o no?
8: Hi penso, però sóc autònom.
1: Ah, amic.
8: Ho tenim cardat, això que es diu per aquí dalt a Girona.
1: Exacte, però veig que ets una persona optimista, que això suposo que també et deu ajudar bastant.
8: Sí, esclar, sí, és que si no sóc optimista...
1: Què et queda, no? Benet, escolta'm, t'agraeixo moltíssim que hagis passat els matiners de Catalunya Ràdio. Nosaltres t'acompanyarem fins les 6 i, evidentment, a partir de les 6 amb Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio. T'envio una abraçada i, sobretot, precaució amb el cotxe.
8: Doncs moltíssimes gràcies. Igualment per vosaltres, que tingueu bona setmana.
1: Gràcies, Benet, que vagi bé.
8: Adéu.
1: Adéu.

0: És Tàndem, la música de Tallets, als matiners de Catalunya Ràdio, fregant ja, per ser les 6 del matí. Moment de saludar a aquestes hores a Ricard Ostrell. Ricard, bon dia.
1: Hola.
0: Som el millor Tàndem, l'equip ideal.
1: Sí.
0: Això ho canten, de Tallets.
1: I tant.
0: Avui ho estàvem dient també a l'inici del programa. Entrevista institucional al president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. No sé si em pots avançar alguns dels temes que li plantejaràs al president, Ricard.
1: No, perquè es tracta també de que...
0: alguna coseta,
1: sorpresa,
0: alguna coseta, no?
1: Parlarem del país, parlarem del que ha passat a Alemanya i parlarem també de la seguretat, per exemple, de la immigració, en fi, de l'habitatge, problema de rodalies, de les escoles, del que toca, del que toca.
0: Hi ha teca, per preguntar-li al president.
1: Sí.
0: Estarem atents,
1: sí,
0: com
1: sí,
0: sempre.
1: Sí, si podem preguntar-ho tot, sí.
0: Clar que sí.
1: Tenim
0: Ricard,
1: temps, si tenim temps, vull dir.
0: T'ho deixo tot a tu.
1: Vinga, fins ara.
0: Ànims amb el dilluns, que només acaba de començar. Que vagi bé. Gràcies per ser-hi, matiners, i tornem demà a partir de...
2: La xarxa de comunicació local. Tradicionarius.
3: Punt i seguit.
4: Folk.
5: El grup del Vallès, La Boina, amb la Bolangera de Linyola, terra de secà, obre un Tradicionarius punt i seguit que s'acostarà al mar. La formació Primera Nota va crear una nova sonoritat pel folk del país. El tema A la Lola Lila hi destaca el flautí de Tito Peláez i els altres vents que combinen amb una mandolina i una viola de roda a diversos ritmes i velocitats. És una mostra de l'univers sonor d'uns pioners dels anys 80 que van deixar empremta, amb cadència tabanera.

0: Tradicionarius. Punt i seguit.
1: La rombeta i l'habanera combinen el món sonor de Josep Bastons, l'home de la guitarra, que al segle XX va omplir de música les tavernes. Hi col·laboren els gitanos del Sabor de Gràcia, Lola de la Tavernera, amb lletra de Carles Casanovas i música de Josep Bastons.

0: Tradicionarius.
1: Punt i seguit.
2: Pinto les notes.
3: Vestida de nit és una cançó amb lletra de Glòria Cruz i de Càstor Pérez, la família de la cantant Sílvia Pérez Cruz. L'interpreten Tres de Ronda, una de les moltes formacions de Ramon Manent, que l'any 2013 va comptar amb la col·laboració del tenorista Jordi Molina. Tres de Ronda, en aquest disc, són quatre, i les veus que escoltàvem eren les de Pol Aumedes, Joan Bosacoma, David de la Higuera i Ramon Manent. Vestida de nit, prop del mar i del folk.

0: Tradicionarius.
1: Punt i seguit.
2: Folk.
3: Les havaneres es van ballar i al segle XIX i XX en deien americanes. A Vilafranca del Penedès, els Vernets van fer una experiència electrònica amb Josep Maria Mayol i Xavier Vallès. Els Sí Vernets reformulen l'americana dels Felius d'en Pere Oliver, el Feliu. Gralles i electrònica en el folk del segle XXI.

0: folk.
1: Habaneres, americanes, tango, rumba, músiques d'anada i tornada al mar del Carib i a l'Amèrica Llatina. Una alenada d'aire nou per la música popular del nostre país que va obrir molts camins. Antoni Mas, músic, va escriure la lletra. Josep Bastons, la música. I la cantaora catalana Ginesa Ortega li dona ritme de bolero d'ultramar. No sé.

nascut al Taller de Músics de Barcelona, amb en Pau Vidal dirigint i tocant el saxo i la flauta. Interpreten una recreació jazzística de melodies tradicionals valencianes. L'any 2016 van presentar al Tradicionarius el seu CD Mar Endins, on la distància entre el jazz i el tradicional és tan curta que inclouen la veu de la senyora Teresa Albert d'Atzeneta d'Albaida com a introducció de Vicentica, pels vuit músics de Tarquim.

0: Conten que fa molt de temps, en un país més aviat allunyat, hi havia un rei que no tenia cap fill i tenia moltes ganes de tenir-ne. I va prometre que si li naixia aquest fill que tant desitjava, donaria a cada pobre que es presentés al seu palau un cetrín d'oli i una gerreta de mel. I vet ací que al cap d'un any li va néixer aquell fill que tant esperava i li van posar de nom Bernat. I tal com havia promès, tots els pobres que es van presentar a Palau, que van ser una corrua feta perquè al país n'hi havia una bona colla, va fer que els donessin un cetrín d'oli i una gerreta de mel a cadascú. Van passar 7 anys i un dia, a una dona de les que havien anat a Palau a buscar oli i mel, quan va néixer el príncep, se li va ocórrer de dir a una veïna seva.
1: Aniria bé que tinguessin un altre fill, els reis. A veure si em podríem treure alguna cosa com l'altre camí.
2: I què em vam treure, l'altre camí?
0: Va preguntar, estranyada, la veïna, que era geperuda i tenia un nas de ganxo.
1: Que no te'n recordes que el rei ens va fer donar un cetrill d'oli i una gerreta de mel?
2: No pas a mi. Jo sí que no em vaig treure res.
1: Que no hi vas anar, Palau?
2: Com hi havia d'anar, si no en sabia res?
1: Doncs jo, si fos tu, encara m'hi arribaria. A veure si queda alguna cosa.
0: La vella geperuda va trobar el consell encertat i el mateix dia va fer cap a Palau amb un cetrill i una gerreta perquè els hi deixessin omplir d'oli i de mel en celebració del naixement del príncep. Però quan ho va dir a l'encarregat del rebost, aquest s'hi va fer un tip de riure.
3: Ai, ja havíeu fet una miqueta tard.
0: Li va dir.
3: Que això va passar ara fa 7 anys.
0: Però la velleta va insistir dient que al trull i a la gerra grossa potser encara en quedaria algun escorrim que es podria aprofitar. El reboster li va venir bé i la velleta, a còpia d'escurar el trull i la gerra grossa, encara va poder omplir el cetrill i la gerreta. Es va penjar el cetrill al nas i es va posar la gerreta damunt del gep i tota contenta se n'anava cap a casa. Però quan passava pel pati, el príncep Bernat, que jugava a bitlles sota les arcades, la va veure i li va fer tanta gràcia amb el cetrill penjat al nas i la gerra damunt del gep que es va posar a riure i vinga a riure de gust, cargolant-se de valent. La velleta era molt sentida i les rialles del príncep la van fer regirar. Enfurismada una cosa de no dir, com que a més tenia poders de bruixa, es va adreçar al príncep i li va dir:
2: que no tinguis ni sort, ni ventura, ni repòs, que no hagis trobat la mort de les tres taronges.
0: Ningú no en va fer gaire cas i més aviat s'ho van prendre com una facècia i l'endemà ja no se'n recordava ningú. Però van passar els dies i els mesos i els anys i quan el príncep Bernat ja en tenia 17, va començar a sentir un neguit i una frisança i un encaparrament que no el deixaven ni de dia ni de nit, que li treien les ganes de menjar, de dormir i de viure. Cap de tota la colla de metges que foren cridats perquè hi diguessin la seva, no hi va saber trobar el remei adequat. I això que hi van anar els de més prestigi, els que tenien més títols, diplomes i medalles. Aleshores, quan ja tots plegats havien perdut la carta de navegar i no sabien per quin camí tirar, una serventa va recordar les paraules dites uns anys abans per la vella del cetrill i la gerreta, que el príncep no tindria sort,
4: ni ventura ni repòs, que no hagués trobat l'amor de les tres taronges.
0: Oh! No va caldre dir res més i el príncep Bernat va anunciar als seus pares que se n'aniria tot seguit a cercar l'amor de les tres taronges. De primer no hi volien accedir perquè era empresa difícil i perillosa i se sabia de més de 4 que hi havien anat i no n'havien tornat. Però tant el príncep hi va insistir que al capdavall van haver de deixar que hi anés. Després d'haver omplert la bossa de diners i cavalcant en el millor cavall de l'estable reial, el príncep se'n va anar terres enllà i va començar a preguntar a tothom que trobava pel camí si sabien on era l'amor de les tres taronges. Però per més que ho preguntava a homes i dones, a joves i vells, a pagesos i a llenyataires, i a vilatans i a traginers, ningú no li'n sabia donar la raó.

0: Una tarda va anar a parar en un casalot molt gran, tot fet de pedra picada i amb una torre rodona a cada costat que hi havia dalt d'un turó. Hi va entrar i, després de dir el Déu vos guard, va preguntar a la mestressa si sabia on podria trobar l'amor de les tres taronges.
1: Jo? Pobre de mi. No, que no ho sé.
0: Va dir la dona, que feia cara de bona persona.
1: Qui ho sap prou bé és el meu marit.
2: Doncs si no es fa res, l'esperaria que vingués perquè m'ho digui.
1: És que el meu marit és un gegant que es deleix per la carn humana i si et trobava aquí se't cruspiria, com si fossis un préssec primerenc.
2: Si m'amagueu, no coneixerà que hi sóc. Li pregunteu on és l'amor de les tres taronges i ho podré sentir sense que se n'adoni.
0: El príncep Bernat era gentil i sabia convèncer amb la mirada. I la dona del gegant no li va saber dir que no. I el va fer amagar a la pastera. A l'entrada de fosc va arribar el gegant. Era alt com un pi, cepat com un roure i duia una barba negra com el cor de la nit. Tot just entre a casa, va ensumar amb el seu nas que semblava la verruga del cavall Bernat i va dir...
3: Sento olor de carn humana. No em caldrà pas passar gana.
1: Que no, que són un parell de xais que t'he fet escorxar i coure per sopar.
0: Li va dir la seva dona, tremolant una mica, les coses com siguin.
3: Doncs ja me'ls pot servir ara mateix. I que no vinguin sols.
0: La dona li va servir els dos xais a la brasa, acompanyats amb tres plates de vianda, quatre d'amanida, cinc d'escalivada i sis pans rodons. I per beure, li va dur set barralons de vi, que va engolir sense deixar-ne ni una gota. I quan es va haver atipat, es va adormir. I aviat, dels roncs que feia, semblava que passés un batalló de cuirassers a cavall. Quan feia una bona estona que dormia, la seva dona, amb una agulla saquera que tenia, li va clavar una bona punxada a la cuixa. El gegant es va despertar amb un crit de ràbia i de dolor que va fer caure tot el sutge de la xemeneia.
3: Qui és que em punxa?
0: Va cridar amb una veu de troc que hi xordava.
1: Sóc jo.
0: Va cuitar a dir la seva dona.
1: És que somiava que ens prenien l'amor de les tres taronges.
3: Que n'arribes a ser de beneïta.
0: Va dir el gegant.
3: Qui vols que ens el prengui? Si per arribar-hi han de passar pel prat de les formigues, pel bosc del llop carnisser, pel barranc de la serp dels set caps i, finalment, per la muralla de 70 pams, amb portes de bronze que xerriquen per no res. I encara que algú ho passés tot, quan arribaria a l'hort on hi ha el taronger amb l'amor de les tres taronges, ens trobaria a mi i els meus companyons, els set gegants que hi fem guàrdia, que quan tenim els ulls tancats és que estem desperts i no dormim sinó amb els ulls oberts. Ja pots dormir ben tranquil·la, doncs, que no ens el prendran pas.
0: I després d'aquesta tirada, el gegant, cansat de l'esforç que havia fet, es va tornar a dormir com un beneitó. El príncep Bernat, que ho havia escoltat tot de la pastera estant, en va sortir de puntetes i, després d'haver donat les gràcies ben donades a la dona del gegant, se'n va anar sense torbar-se.

L'endemà, abans d'anar a fer cap al jardí de les Tres Taronges de l'Amor, va passar per una vila i a la plaça del Mercadal va comprar 3 sacs de blat, una ovella, 7 jarres de llet i un cubell de greix. Ben proveït amb tot això, va continuar el seu camí fins que va arribar al Prat de les Formigues.

0: N'hi havia tant d'escorrent amunt i avall que tot el terra era ben negre, d'una negror bellugadissa que es pereïa. El príncep Bernat hi va escampar els tres sacs de blat i hauríeu vist com totes les formigues s'afanyaven a bastar-lo, gra per gra, i deixaven el pas lliure. Més endavant va arribar al bosc del llop carnisser, que se li va presentar amb la gola ben oberta, ensenyant-li uns ullals esmolats com eines de tall. Ho va pagar la pobra ovella, que el llop es va menjar amb delit. Si no, se l'haurien menjat els homes i va deixar passar en Bernat. Després va haver de travessar el barranc de la serp dels set caps, que li va sortir de dintre una bardissa amb una xiuladera amb tants caps que feia posar els cabells de punta. Però en Bernat va ser amatent a deixar-li a l'abast les set gerres de llet i la serp, amb gerra per cap, ja no es va preocupar més d'en Bernat ni que el món fos. Finalment va arribar a la gran muralla de 70 pams que tancava el jardí on creixia el taronger amb l'amor de les tres taronges. Només es podia traspassar per les grans portes de bronze que, així que es feien moure, grinyolaven com 50.000 violes. El príncep Bernat les va untar ben untades amb greix i quan les va obrir no van deixar anar ni un sol grinyol. A poc, en Bernat va entrar al jardí i tot seguit va veure el gran taronger on hi havia les tres taronges. Tot al voltant hi havia set gegantassos ajaguts per terra i amb uns ulls oberts que semblaven rodes de molí. El príncep ja sabia que això volia dir que dormien i sense por, a poc, procurant de no desvetllar els gegants, es va acostar al taronger i en va collir les tres taronges. Se les va guardar al sarró, va muntar dalt del cavall i quan ja se n'anava i estava a punt d'arribar a la porta, els set gegants van tancar els ulls i es van despertar. Aleshores, es van adonar que algú s'havia endut les tres taronges i es van posar a bramular com uns esperitats. I en veure el príncep Bernat que fugia dalt del seu cavall, van cridar a la porta de bronze que tanqués i que no el deixés passar.
1: Amb tants que sou aquí i mai no m'heu donat ni una llapissada de seu i ara voleu que tanqui aquest minyó que m'ha untat de greix a cor? Què vols? Ja sou ben bé de la broma vosaltres.
0: Va dir la porta i es va quedar ben oberta de bat a bat. Els gegants van arrencar a córrer darrere en Bernat, que esperonava el seu cavall de valent. I quan van veure que s'acostava al barranc de la serp dels set caps, li van cridar que el privés de passar.
2: N'heu estat mai bons de dur-me ni un petricó de llet? I voleu que privi el pas a un xicot que m'ha dut una gerra per cap? Aneu a manar!
0: Va dir la serp sense bellugar ni una anella. Corre que correràs, els gegants darrere el príncep muntat dalt de cavall es van acostar al bosc del llop carnisser. Els gegants li van cridar que li barrés el pas.
3: Mai no us heu vagat de dormir ni un os i em demaneu que barri el pas a qui m'ha dut una bona ovella? Ara hi corro!
0: Va dir el llop i es va ajeure tranquil·lament mentre passava en Bernat. El cavall d'en Bernat, que era el millor corser de l'estable del rei, corria com el vent i els gegants, que els empaltaven, cada cop restaven més enrere. Ja l'única esperança que tenien d'abastar-lo era que les formigues del prat no el deixessin passar. Per això, des de lluny, es van esgargamellar cridant a les formigues que impedissin el pas d'en Bernat.
4: No ens heu dut mai ni un mal mesuró de sègol i ara veniu a demanar-nos que no deixem passar qui ens ha repartit tres sacs de blat? Fins aquí podíem arribar!
0: Van dir les formigues i es van apartar perquè el príncep pogués passar sense entrebancs. Un cop travessat el prat de les formigues, en Bernat va acabar d'agafar avantatge als seus perseguidors fins que els va deixar enrere del tot i els va perdre de vista.

0: Va continuar cavalcant molta estona i va arribar un moment que tenia tanta set que es cremava. Sense poder-se aguantar més, i com que per allí a prop no hi havia ni font, ni pou, ni rierol, es va treure una taronja del sarró, la va obrir i en va sortir una donzella bonica i gentil com un àngel, que li va preguntar què volia.
1: Que m'ofego de set i voldria beure,
0: va dir el príncep.
1: No em podries pas donar una mica d'aigua?
2: D'això sí que no te'n puc donar,
0: va dir la noia. I es va convertir en fum que va desaparèixer tot seguit, sense que en quedés ni rastre. El príncep, que tenia molta set, va obrir una altra taronja i en va tornar a sortir una altra donzella, encara més bonica que la primera, que també li va preguntar què volia.
1: Una mica d'aigua, que m'ofego,
0: va demanar en Bernat.
3: No te'n puc donar, d'això,
0: va dir la noia, i al cap de poc ja no era sinó una petita fumera que es va esvair per l'espai sense deixar-hi cap senyal. Aleshores, en Bernat va haver de recórrer a la tercera taronja que li quedava. La va obrir i en va sortir una altra donzella, encara més gentil i bonica i galana que les altres dues, resplendent com una estrella i fresca com una rosa, que també va preguntar al príncep què volia.
1: Una mica d'aigua, que m'estic morint de set,
0: va dir el príncep, gairebé d'esma. La donzella va bufar a terra i a l'acte en va sortir una font d'aigua fresquíssima, com aquella que brolla de les fonts de la muntanya. El príncep en va veure fins que se'n va s'adollar, però no sabia que aquella aigua era aigua d'enamorament i que qui en bevia se sentia tot seguit apoderat pel mal d'amor. I així, en Bernat es va enamorar com un foll d'aquella noia, amb un amor tan gran i tan apassionat que va fer que se li declarés allí mateix, sense tenir més espera. I ella li va dir que sí, i van convenir que es casarien. El príncep Bernat va fer pujar la donzella a la bropa del seu cavall i van emprendre el camí de palau. I cada cop que tenien set, la donzella bufava a terra i en feia sortir una font d'aigua fresca i bona en què apagaven la set i s'enamoraven així encara més cada vegada. Quan ja eren a les envistes del palau, el príncep va dir a la seva enamorada que l'esperés en un revolt del camí, que ell s'avançaria a anunciar als seus pares el seu retorn i a prevenir-los de l'arribada de la seva promesa, perquè li preparessin la rebuda que es mereixia. La donzella hi va venir bé, va fer brollar una font d'aquell indret i es va disposar a esperar el seu estimat.

0: Però al cap de poc d'haver-se quedat sola, es va presentar una dona molt estranya, grossa i vestida de color negre, que quan va veure aquella noia gentil i graciosa, en va sentir una gran enveja. Li va preguntar qui era i què hi feia en aquell indret i la noia, sense malfiar-se'n, li va explicar tota la història. Aleshores, aquella dona li va dir que anava molt escabellada i que si volia la pentinaria ella mateixa perquè fes més patxoca i bon efecte. I la pobra, sense poder pensar res de mal, hi va venir bé. La dona, que era mig bruixa, fent veure que la volia pentinar, li va clavar una agulla encantada al clatell i a l'acte es va quedar convertida en un colomet blanc que va agafar el vol ple de por. Quan el príncep va tornar a buscar la seva promesa i només va trobar aquella dona tan estranya, va restar tot parat i sorprès, tan parat i sorprès que si el punxen no li treuen sang. Va veure un glob d'aigua de la font per tal de refer-se i li va preguntar:
1: qui ets tu? Què hi fas aquí?
2: Sóc l'estimada del teu cor.
1: I com és que t'has tornat així?
2: El sol i la serena m'han fet tornar morena.
0: El príncep no se'n sabia venir d'aquella transformació tan extraordinària, però com que acabava de veure un glob de l'aigua de l'enamorament, es va sentir encantat per aquella dona de negre i se la va endur a palau i al cap d'uns dies s'hi va casar, encara que sense gaire pompa ni solemnitat, perquè val a dir que se'n sentia una mica avergonyit.

Però al cap d'un mes d'haver-se celebrat el casament, un dia que feia bon temps i els arbres començaven a florir i l'aire era tebi i donava goig de respirar, van deixar les finestres de palau obertes perquè hi penetrés la bona sentor de fora i un colom blanc, com una congesta de neu, va entrar a la cambra del príncep i va començar a saltironejar per damunt de la taula. En Bernat, veient que era dòcil i manyac, el va agafar per amoixar-lo i es va adonar que duia una agulla clavada al clatell. Ple de compassió, la hi va arrencar i el colomet, tot seguit, es va transformar en la donzella gentil i graciosa, resplendent com un estel i fresca com una rosa que havia sortit de la taronja. Podeu comptar quina devia ser la sorpresa del príncep. L'encantament li va passar a l'acte i va conèixer que aquella era la seva estimada de debò, la qual li va explicar fil per randa tot el que havia passat. Indignat com no cal dir, el príncep va manar als soldats de la seva guàrdia, que eren tots alts, cepats i mostatxuts, que agafessin aquella dona amb qui s'havia casat i que la fessin morir a la foguera.

I al cap d'una setmana, aleshores amb pompa i solemnitat i alegria per part de tothom, el príncep Bernat es va tornar a casar amb l'estimada del seu cor, amb l'amor de les tres taronges que li havia tornat la sort, l'aventura i el repòs.

Rondalles de Catalunya, d'Albert Jané, és un podcast de La Xarxa. A l'amor de les tres taronges hi han intervingut Laura Alcalde, de Ràdio Rosselló, Maria López, de Ràdio Cardedeu, Gemma Peris, de Ràdio Tàrrega, José Vergés, de Ràdio Tremp, Gemma Permanyer, d'Ona Codinenca, Miquel Giol, del 9FM, Abel Font, de Ràdio L'Escala, Cristina Artacho, de Ràdio Ciutat de Tarragona, Mercè Mainé, de Ràdio Vilafant, Josep Morató, de l'Espluga FM, Anna Hernández, de Ràdio Sant Fruitós, Sílvia Delgado, de Ràdio Vilafranca, Eli Jiménez, de Ràdio Sant Sadurní, Txell Barnaus, de Ràdio Sió, i Raquel Montoya, d'Olesa Ràdio. Amb la col·laboració especial de l'actriu Vicky Peña en el paper de Dona de Negre. El disseny sonor és de José Manuel Gálvez, amb el suport d'Ivan López.

0: La xarxa de comunicació local. Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: Estranys en un tren, el talent de Mr. Ripley o petits contes misògins són alguns dels títols de la novel·lista nord-americana Patricia Highsmith. Ana Maria Villalonga, escriptora, crítica de literatura i cinema i directora del festival Diana Negra, coneix molt bé la vida i obra de Highsmith.
2: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga. M'agrada molt perquè és una autora que és capaç d'explicar històries tremendes, horroroses, terribles, distanciant-se absolutament. Ella es distancia, ella ho mira des de fora i no jutja mai, no es posiciona, sinó que ens explica unes històries i deixa el camí obert perquè nosaltres, com a lectors, decidim què està bé o què està malament en allò que explica, no? I, a més, té un interès enorme en furgar dins l'ànima humana. Jo crec que ella, des de posicions que tenen molt a veure també amb la seva biografia, per com va passar la seva infantesa, per, bueno, tota la vida que va tenir, no fàcil, una vida una mica complicada, tot això li serveix molt per explicar aquestes històries. I després perquè es mira el món, a mi m'agrada molt perquè es mira el món des de situacions o des de llocs que no en el moment que ella ho va escriure no eren habituals. Avui en dia ja han passat molts anys, però en aquells moments no eren habituals. I perquè ens sorprèn en cada història que ens explica.
1: La seva infància, tal com diu Ana Maria, va marcar la seva literatura. Els seus pares es van divorciar abans del seu naixement i es va criar amb la seva àvia materna. No va conèixer el seu pare fins als 12 anys i la seva mare va intentar avortar durant el seu embaràs, fet que sempre va marcar la seva relació, conflictiva, d'amor-odi, i que va inspirar el conte de la tortuga, que es va publicar al recull de relats Crímenes Bestiales, on un nen assassina la seva mare. Entre el seu primer relat, escrit l'any 1935, que no es conserva, i la seva última obra, Small G, un idili d'estiu, publicada de manera pòstuma, hi trobem 21 novel·les i diversos reculls de narracions breus. Llegir-la és endinsar-se en la ment humana. Té la capacitat de fer-nos entrar en cada escenari i viure el suspens en primera línia.
0: Calaix Actiu. Secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Sabies que...
1: Saps quin és l'origen del pa amb tomàquet? El tomàquet, ingredient bàsic del plat, és originari d'Amèrica. Va arribar a Espanya al segle XVI gràcies als espanyols de les colònies i va ser arran d'això quan es va començar a popularitzar la població com un aliment bàsic en la seva dieta. És l'any 1884 quan comença a haver-hi referències del pa amb tomàquet a Catalunya. Més concretament, a les cases de pagesos. És en aquestes masies catalanes on es va començar a prendre el costum de sucar el pa dur fet uns quants dies enrere amb tomàquet i un raig d'oli per menjar-se el tou. Però també hi ha una teoria que diu que el pa amb tomàquet té l'origen a Múrcia. I és que s'apunta que van ser els murcians qui van portar a Barcelona aquest plat als anys 20 del segle passat. Els treballadors procedents de Múrcia, que s'encarregaven de la construcció del metro de la ciutat comtal, van començar a cultivar tomàquets als terrenys propers al lloc on treballaven. Ho feien amb un objectiu clar, com a eina per estovar el pa ressec que tenien per esmorzar.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. La calorada encara no dona treva i es manté el risc extrem d'incendi per avui a 14 comarques catalanes. Són una vuitantena els municipis que estan en aquesta situació, sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent, on aquest cap de setmana hi ha hagut restriccions d'accés a espais naturals. Els termòmetres es mantindran enfilats després que les màximes hagin superat els 40 graus durant 3 dies consecutius, tocant sostre a bona part de Catalunya. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins dimecres, quan podria arribar la primera refrescada. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 7 de setembre i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els sindicats majoritaris de l'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. Alguns centres ja han comunicat a les famílies que arrencaran les classes amb normalitat. Sobre aquesta vaga en parlarem tot seguit amb Mònica Rodrigo, portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya. La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal, a Ceuta. L'operació s'ha fet per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil i desenes de persones s'han manifestat per la seguretat dels menors. El metro de Barcelona recupera avui la normalitat després de les obres de millora de la xarxa de l'estiu. Torna a estar obert l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3 i recuperen el servei habitual les línies 9 i 10 nord entre la Sagrera i Bon Pastor. A Rodalies, la línia R7 reprèn la connexió entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma. Dels esports, el Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una golejada per 0-5 davant el València. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen l'equip invicte. Per altra banda, l'Espanyol ha salvat l'empat contra el Sevilla amb un gol de Marcos en el minut 98. I en cultura, Jordi Savall tanca la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya, omplint la sala sinfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. L'intèrpret i director igualadí ha recuperat el Rèquiem alemany de Johannes Brahms. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns amb dos accidents actius. El primer ha estat a la AP7, on fa una estona es tallava la calçada, a hores d'ara, que era un carril de circulació tallat entre l'Aldea i Camarles, en sentit sud, en direcció Castelló. El segon accident ha estat a la C25, a l'altura de Folgueroles, que en direcció Lleida també deixa un carril de circulació tallat i provoca un quilòmetre de lentitud. La tercera incidència activa, en aquest cas, és un vehicle variat a la ronda de Dalt, que en sentit sud, doncs que en direcció al Nus del Llobregat, obliga a tallar un carril i provoca ja 7 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions habituals també arreu del Nus de la Trinitat, que de retruc doncs afecta també a la ronda litoral en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
2: I la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Hola, molt bon dia. Comença la setmana amb perspectiva ja de baixada de temperatura a partir del dimecres. Això seria el més important de la previsió dels propers dies, però començant per avui, encara la calor ha de ser molt evident. De fet, aquest matí ja tornem a despertar amb un ambient molt i molt agradable. Moltes temperatures no han baixat dels 23-24 graus i només amb alguns núvols escampats per la costa. Al llarg d'aquesta tarda, una temperatura molt elevada una altra vegada al Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre. Arribarem als 40 graus de màxima. Temperatura que la resta del país també serà elevada i aquesta tarda només amb 4 núvols decoratius. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Les elevades temperatures d'aquests darrers dies situen en alerta 14 comarques catalanes pel risc extrem d'incendi. En total són 79 els municipis que estan en el nivell màxim de risc. Es concentren sobretot a la província de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. Davant d'aquesta situació, els agents rurals han indicat que mantenen avui les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig, a la Noguera, pel risc d'incendi. Aquest diumenge han controlat els dos espais, que sumen més de 31.000 hectàrees, amb un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter. Ho explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Bayan.
5: Les condicions meteorològiques han estat adverses durant aquests mesos de juliol, agost i el que portem de setembre. Hi ha un estrès hídric, el que seria el combustible, i la humitat doncs, tampoc ajuda perquè és baixa, encara es manté amb una humitat relativament baixa i les altes temperatures que comentava. Llavors són aquests tres factors, el vent també, que fan que hi hagi aquest estrès, no?, de vegetació i que hi hagi un risc veritable de que es pugui produir un incendi forestal.
2: Malgrat que el risc d'incendi es manté extrem en diversos municipis, com explicàvem, el termòmetre comença a recular d'una manera molt lleugera. De fet, Protecció Civil ha finalitzat aquest diumenge al vespre l'alerta del Procicat per calor intensa després de l'episodi dels darrers tres dies amb temperatures per sobre la mitjana. Els termòmetres han tocat sostre a bona part de Catalunya i s'han superat els 40 graus de màxima a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. De fet, Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb una temperatura de 42 graus i mig, ha tornat a igualar la temperatura més alta anotada en un mes de setembre en els registres dels últims 20 anys del Servei Meteorològic de Catalunya. El primer rècord es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. Durant aquest episodi s'han atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greus i 3 lleus. El curs arrencarà demà dimarts, tot coincidint amb la convocatòria de vaga dels sindicats USTEC i la CGT. Els serveis mínims estan garantits, però la situació al centre serà molt diversa. Algunes escoles rebutgen fer vaga el primer dia i han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat. És una informació de la Caral Àries.
6: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral, ja anunciada des de l'inici de l'estiu.
7: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. El que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat, per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen.
6: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals.
8: La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, al que no tenim una educació immersiva efectiva.
6: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i a les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
2: Doncs sobre aquesta vaga en volem parlar ara mateix amb Mònica Rodrigo. Ella és portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, l'actual motor de les reivindicacions dels docents. Bon dia, senyora Rodrigo, i gràcies per atendre'ns.
9: Bon dia.
2: Som a 24 hores que arrenqui el nou curs escolar i hores d'ara tot apunta cap a la vaga. Mantenen alguna via de comunicació oberta amb el govern per continuar negociant o l'aturada de demà és inevitable?
9: Bé, a 24 hores és inevitable, demà hi haurà vaga. També hem de dir que el mateix govern, la consellera Niubó, en les seves últimes declaracions, va dir que tancava totes negociacions, que també ens sorprèn perquè poques negociacions hem fet des de que es va convocar aquesta vaga, que recordem que fa més i mig que la vam convocar i ho vam fer amb tant de temps d'antelació expressament perquè tinguéssim temps de poder convocar el comitè de vaga per poder negociar, per poder parlar-ho i que fos evitable. però tot i els nostres intents, tant de l'Assemblea de Catalunya com de sindicats, d'intentar reunir-nos i poder parlar, el govern s'hi ha negat i no hem tingut cap negociació, més que el contacte que hi va haver el dijous passat, que tampoc va haver una negociació real des del nostre punt de vista.
2: Entenc, doncs, que el tarannà, segons vostès, és allò una mica la porta tancada. La convocatòria de demà es manté, per tant. Què caldria i quins són els objectius? Què és el que demaneu a la consellera, en tot cas, per reobrir aquestes negociacions? Què us agradaria, en tot cas, que us expliqués, que us dongués, que us exposés per poder seure tots plegats a la mateixa taula de negociació?
9: Bueno, ara mateix el que veiem és una situació bastant enrocada, que se situen molt en els acords que han signat amb algun dels sindicats. Recordem que primer hi va haver un acord que es va signar amb dos sindicats que no tenen representació en el marc educatiu. Són dos sindicats que estan a mesa perquè són sindicats grans espanyols, però no tenen representació dins del col·lectiu educatiu, però tot i aquesta firma, tot i que ells van signar, i es va tirar endavant. Després vam aconseguir desencallar-ho i va haver un segon preacord que únicament va signar el sindicat de secundària. La resta no, perquè es va fer una consulta al col·lectiu i recordem que dos de cada tres professors vam votar no en aquest acord, bàsicament perquè és un acord que no canvia el nostre dia a dia a l'aula, que no canvia la situació d'emergència que tenim actualment a les aules. Estem igual. Per tant, si fem un acord que fa que les circumstàncies estiguin exactament igual a l'aula, no ens serveix.
2: Senyora Mònica Rodrigo, aviam si sóc capaç de fer-li la pregunta en plan breu i amb dos objectius. Quin seguiment preveieu per a la vaga de demà? I ho dic amb doble perspectiva. Considerant que és el primer dia de curs acadèmic, potser hi ha docents que s'ho pensen dues vegades a l'hora de secundar l'aturada. És veritat que n'hi ha molts que ja han dit que demà no pensen secundar aquesta vaga. I, per altra banda, parlem també de les famílies, que moltes estan molestes per trobar-se amb una vaga just el dia que arrenca el curs i que podria considerar-se que l'aturada fins i tot pot perjudicar l'alumnat en un dia tan important com el d'això, com el de l'inici d'un curs escolar i que en moltes ocasions suposa també un canvi per a aquests mateixos alumnes en moltes casuístiques.
9: Sí, som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus, les vam anar escoltant totes. El bo d'Assemblea de Catalunya és que, com que som assemblearis i és el moviment de base, vam estar fent un treball molt llarg per acabar decidint com començar amb el curs. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. I llavors, com bé dius, jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur. Per exemple, jo mateixa, que estic molt posada al moviment, que porto tot l'estiu treballant per això, tal, en algun moment t'ho penses. Jo també soc tutora, també em sap greu no rebre els meus alumnes el primer dia. O sigui, al final tenim una feina que és molt vocacional i em sap greu no atendre els alumnes el primer dia, a tots, segur. Però també tot el col·lectiu està molt, o sigui, té molt clar que és necessari seguir les lluites, que hem de ser contundents perquè fins ara, tot i que creiem que ho hem sigut bastant, no hem aconseguit ni acostar-nos als resultats que ens agradarien. Llavors, el seguiment de demà és difícil de preveure perquè mai s'ha fet una vaga el primer dia del curs escolar. Hi ha molts docents que fins avui estan, segur que avui en els centres doncs, se'n parlarà i estan indecisos per tot el tema aquest, perquè clar, posem en una balança i ens sap greu els alumnes, però també sabem que hem de lluitar. El que tenim clar, o sigui, nosaltres creiem que serà un èxit, que anirà bé i que hi hagi el percentatge de seguiment que hi hagi, tenim clar que el sentiment és de seguir amb les mobilitzacions i de seguir lluitant per aconseguir una millora del sistema educatiu públic.
2: Li pregaria una resposta molt breu, Mònica Rodrigo, tot i que entenc que la pregunta és complexa, però si convé m'ho fa en forma de titular. En una entrevista dissabte a La Vanguardia, la mateixa consellera Niubó es manifestava oberta a revisar el model d'escola inclusiva. Com ho valoren vostès?
9: Evidentment s'ha de revisar. És un model que bueno, es va intentar, bueno, es va aprovar ja fa molts anys, però en cap moment s'hi han posat els recursos que requereix. Llavors, és un model que sobre el paper és molt bonic, que a gran part del col·lectiu li agradaria que fos real, però perquè sigui real s'han de posar els recursos. I són molts recursos els que es necessiten. I ara mateix no hi són. Llavors s'ha de revisar com podem fer-ho per fer-lo possible.
2: Doncs, Mònica Rodrigo, li agraeixo també la brevetat d'aquesta última pregunta. Portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, moltes gràcies per atendre'ns i estarem pendents, evidentment, demà de com es desenvolupa aquesta vaga. Gràcies per atendre'ns, insisteixo. Que vagi
9: moltes
2: bé.
9: Gràcies. Gràcies per donar-nos veu.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
2: Passa un minut ara mateix d'un quart de vuit del matí. Crisi enquistada a Ceuta. La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal. L'operatiu ha tirat endavant per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil. Tot plegat ha coincidit amb una nova manifestació de desenes de ceutins en favor de la seguretat dels menors i la convivència. En el terreny polític, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tornat a carregar en una entrevista a La Vanguardia contra el posicionament del PP en aquest conflicte.
10: El PP votó en contra de la redistribució i reubicació de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
2: Una altra de les qüestions candents a l'inici d'aquest curs polític és el nou model de finançament. Un cop aprovat el model pel Consell de Política Fiscal i Financera, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha reclamat a Junts pragmatisme per donar-hi suport en el tràmit parlamentari, ja que l'alternativa que ells plantegen quedarà, diu, en via morta. S'hi ha referit en una entrevista al diari Ara.
11: Jo el que els dic sempre a Junts és que la política és l'art de lo possible i en aquests moments no hi ha suports a Espanya per tenir, i al Congrés dels Diputats per un concert econòmic. No hi és. És a dir, amb quins vots comptaria per aprovar això? Diu, no, la meva alternativa és el concert econòmic. Molt bé. Però exactament amb qui comptaries per aprovar això? No hi ha suports. Per tant, hem d'intentar ser una mica realistes, no? I ser una mica pragmàtics. I en aquests moments no hi ha suports per això. No crec que n'hi hagi. Doncs anem a avançar amb un model de finançament que sí que els podria tenir, no?
2: I un apunt en plana internacional perquè el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a Saxònia-Anhalt amb més del 44% dels vots i frega la majoria absoluta. Són més del doble dels suports que va obtenir en els comicis del 2021 i li atorgaria 39 escons a l'hemicicle. La gran patacada a les urnes se l'endú la CDU, el partit, el govern fins ara, que s'ensorra amb un 17% dels vots. Ulrich Siegmund tindria garantit el primer govern d'extrema dreta d'un estat alemany si acaba obtenint el suport del Partit de l'Esquerra Nacionalista.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: De nou a casa nostra, el metro de Barcelona recupera avui la plena normalitat després de les obres de millora de la xarxa que es fan a l'estiu per aprofitar la menor afluència de passatgers. D'aquesta manera, des d'aquest dilluns, torna a estar obert, per exemple, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, un dels principals nusos de mobilitat subterrània de Barcelona, que connecta dues de les línies més transitades de la xarxa i per on hi passen cada dia milers de persones. D'altra banda, avui ja tornen a funcionar plenament les línies línies 9 i 10 nord entre la Sagrera i el Bon Pastor, un tram que ha estat tallat les darreres setmanes per obres al Macropou. Pel que fa a Rodalies, la línia R7 reprèn avui també la connexió amb tren entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma després que el servei ferroviari en aquest tram hagi estat suspès des de l'octubre de l'any passat. La línia ofereix a partir d'aquest dilluns un servei ferroviari fins al campus universitari amb dos trens per hora i sentit els dies laborables i un tren per hora i sentit els dissabtes, diumenges i festius amb un trajecte limitat fins a Montcada Bifurcació on les obres obliguen a fer servir la línia R4 per connectar amb Barcelona. I avui es posa en marxa el reforç d'algunes línies de bus interurbà amb més expedicions i nous serveis. És el cas de l'autobús express que connecta Barcelona, Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma amb més freqüències i amb més parades al centre de Cerdanyola. També s'ha reforçat la línia B6 que uneix aquesta universitat amb Sabadell passant per Badia i Barberà. Encara en relació amb l'Autònoma, també es reforça la línia de Manresa. A més, hi haurà més busos a les línies que cobreixen el trajecte entre Terrassa, Rellinars i Castellbell i el Vilar, així com també la que va de Caldes de Montbui fins l'Hospital de Mollet del Vallès. Per últim, a les comarques centrals hi haurà més expedicions entre Rupit i Vic. Tot plegat forma part del pla de xoc iniciat a l'abril per contrarrestar el desgavell a la xarxa de Rodalies. I canviem radicalment de tema per explicar-vos les manifestacions d'aquest diumenge arreu de l'Estat per exigir que els ajuntaments compleixin la llei que els obliga a gestionar les colònies felines. A Girona, la mobilització ha arrencat a la plaça de la Independència i ha recorregut diversos carrers fins a la plaça del Vi per reclamar que el consistori es faci càrrec de les seves obligacions. Denuncien que el voluntariat no pot assumir tot sol la gestió dels gats de carrer que comporta esterilització, atenció veterinària, alimentació i seguiment dels animals. Marta López és membre de la Federació Animalista Comarques de Girona.
12: Tot ho tenim que pagar les alimentadores, associacions, i això no és càrrec nostre, són els ajuntaments que estan obligats a fer-ho. Nosaltres ho fem per amor al gat, per dir-ho d'alguna manera, no? Però ells ho han de fer-ho perquè la llei els obliga a fer-ho, i no ho fan. Bueno, hi ha alguns ajuntaments, molt pocs, que ja esterilitzen, però arriba un punt que diuen no tenim diners. Qui ha de fer la feina? La responsabilitat és d'ells, dels animals que estan en el carrer.
2: El Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una nova golejada davant el València a Mestalla. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen els blaugranes com a únic equip invicte després de 4 jornades. A més, el conjunt acumula una mitjana superior als 4 gols per partit i és el menys golejat amb només 2 gols encaixats. Pedri destaca la capacitat golejadora de l'equip i Gabriel Jesús parla de bones sensacions després de debutar.
13: Si entras en todas, que yo creo que es imposible, pero bueno, lo bueno es que creamos muchas, tenemos muchas ocasiones y al final acaban entrando. Creo que tenemos jugadores que pueden hacer muchos goles esta temporada, sobre todo por eso, porque creamos muchos goles y bueno, es bueno tener eso. Creo que hay mucha gente que puede aportar en ese aspecto.
14: Físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut.
2: Un gol de Marcos Fernández en el minut 98 ha salvat un punt per a l'Espanyol davant el Sevilla. L'expulsió de Sangante va deixar els andalusos amb 10 en el segon temps i el VAR va anul·lar una diana d'Omar per un discutit fora de joc. Sí que va pujar al marcador el gol d'Stassin, que avançava el conjunt sevillà en el tram final. L'empat de Marcos, però, en el darrer sospir, va acabar trencant la ratxa de dues derrotes seguides dels de Manolo González. Edu Expósito lamentava no haver sumat una victòria.
15: Tal y como se nos ha puesto la segunda parte después de la expulsión, pues lógicamente te vas mal, ¿no? Porque encima nos hemos puesto por delante, nos anulan un gol, la sensación es de que siempre pasa lo mismo contra el Español, cada temporada tenemos que salir en un conflicto y eso a mí realmente no me gusta. Me gusta jugar al fútbol y que no haya esto, ¿no? Encima también la norma que hemos cambiado para no perder tiempo. Han hecho un partidazo ellos, han defendido, han hecho lo que tocaba hacer, han metido encima un gol, han defendido y han perdido tiempo. mucho tiempo. Si estamos haciendo que no se pierda tiempo, pues no debería haber hecho eso el Sevilla o dejarle, ¿no?
2: A segona divisió, avui el Sabadell rep el Còrdoba a partir de 8:45. Els arlequinats, que acumulen una victòria i 2 empats en 3 jornades, són també l'únic equip de la categoria que encara no ha encaixat cap gol. I l'Europa ha condemnat una agressió contra un aficionat per portar una estelada en el duel dels graciencs al camp de l'Alcorcón, corresponent a la segona jornada de la Primera Federació. En un comunicat, el club escapulat ha explicat els fets, en què afirma que agents de la Policia Nacional van agafar el seguidor pel coll, el van llançar a terra i el van colpejar. Com a protesta, l'afició de l'Europa va abandonar la graderia visitant. El president de l'Europa, Héctor Ibar, denuncia que no és el primer cop que passa un incident similar.
16: Ell no l'ha volgut retirar, doncs, emparant-se en que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí doncs, jo no,

0: Ens ho explica en Marc Piqué, de Lleida Televisió.
1: Assaig obert de la Capella Nacional de Catalunya i el Concert des Nacions, dirigit per Jordi Savall a l'Auditori Municipal Enric Granados. En ell, Savall ha acompanyat el rèquiem alemany de Johannes Brahms amb la sovint denominada Petit Rèquiem. La mort, el patiment de la condició humana, la pau i serenitat de l'Olimp i l'inquietud d'allò mundà i efímer són alguns dels elements que s'hi han exposat. Savall ha abordat el rèquiem alemany sota aquest prisma d'aprenentatge compartit i interpretació amb criteris històrics. Savall i la seva acadèmia han buscat recuperar els colors i les textures originals de l'època de Brahms, retornant a l'obra una transparència i una humanitat que connecten directament amb l'espiritualitat laica que el compositor va imaginar.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i dependència.
3: La fisioteràpia juga un paper clau en la millora de la qualitat de vida de les persones amb dependència. A través d'exercicis adaptats i tècniques terapèutiques es pot augmentar la mobilitat, la força i l'autonomia d'aquests pacients. Això permet una major independència en les activitats diàries i una millor participació en la vida de la comunitat.
1: Salut Activa.
4: Doncs te'n sents com una persona gran, com si ets un cuidador d'una persona gran. És molt important que aquesta persona, per ser més independent i per poder fer les activitats de la vida diària, es pugui moure's, no?, o fer exercici. Nosaltres, com a fisioterapeutes, el que recomanem més és fer un petit treball de força que això ens ajudarà molt al nostre dia a dia. Uns exemples d'exercicis, per exemple, podria ser assentats en una cadira, fer un estirament de la cama, com si féssim una extensió de la cama, i tornar. Llavors, també, per exemple, amb braços, assentats a la cadira, que fem unes peses de cadascú amb el seu pes, el que necessiti, i aixequem els braços amunt i baixem. Això ho podem combinar aguantant el moviment, o sigui, estant quiets estirant la cama, per exemple, o aguantant amb els braços amunt. I a partir d'aquí, també és molt important fer un bon treball respiratori mentre fem exercici, i això ens ajudarà molt a les nostres activitats de la vida diària.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la calorada encara no dona treva i es manté el risc extrem d'incendi per avui a 14 comarques catalanes. Són una 80 de municipis que estan en aquesta situació, sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent, on aquest cap de setmana hi ha hagut restriccions d'accés a espais naturals. Els termòmetres es mantindran enfilats després que les màximes hagin superat els 40 graus durant 3 dies consecutius, tocant sostre a bona part de Catalunya. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins dimecres, quan podria arribar la primera refrescada. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 7 de setembre. Els sindicats majoritaris de l'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. Alguns centres ja han comunicat a les famílies que arrencaran les classes amb normalitat. La portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Mònica Rodrigo, ha dit al Notícies en xarxa que entén el cansament de la comunitat educativa per unes convocatòries que, d'altra banda, considera essencials.

0: som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
1: La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal, a Ceuta. L'operació s'ha fet per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil i desenes de persones s'han manifestat per la seguretat dels menors. De seguida hi entrem a fons, en conversa amb Tica Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. El metro de Barcelona recupera avui la normalitat després de les obres de millora de la xarxa de l'estiu. Torna a estar obert l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3 i recuperen el servei habitual les línies 9 i 10 nord entre la Sagrera i Bon Pastor. A Rodalies, la línia R7 reprèn la connexió entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma. Dels esports, destaquem que el Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una golejada per 0-5 davant el València. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen l'equip invicta. Per altra banda, l'Espanyol ha salvat l'empat contra el Sevilla amb un gol de Marcos en el minut 98. I de la cultura, Jordi Savall tanca la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya, omplint la sala sinfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. L'intèrpret i director igualadí ha recuperat el Rèquiem alemany de Johannes Brahms. Passen ara mateix 3 minuts i mig de 8:15. Obrim, per tant, plana de serveis i ho fem amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha dos accidents. El primer, a l'AP7, amb un carril de circulació tallat entre l'Aldea i Camarles en sentit sud. El segon accident ha estat a la C25 a l'altura de Folgueroles, en direcció Lleida, que també obliga a tallar un carril amb un quilòmetre de lentitud. D'altra banda, hi ha un vehicle avariat a la B20, a la Ronda de Dalt, que obliga a tallar un carril en sentit sud a l'altura de Montbau i provoca fins a 7 quilòmetres de congestió. I pel que fa al temps, comencem la setmana encara amb molta calor, però amb la previsió de baixada de temperatures a partir de dimecres. Aquest matí, ambient molt suau, amb moltes temperatures que no han baixat dels 23 o 24 graus i amb força estones de sol al conjunt del país. A la tarda, la calor tornarà a ser intensa, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, on es podran assolir els 40 graus. A la resta, temperatures també molt elevades i només alguns núvols dispersos a la costa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en els titulars, les elevades temperatures d'aquests darrers dies situen en alerta a 14 comarques catalanes pel risc extrem d'incendi. En total són 79 els municipis que estan en el nivell màxim de risc. Es concentren sobretot a la província de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. Davant d'aquesta situació, els agents rurals han indicat que mantenen avui les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig, a la Noguera, pel risc d'incendi. Aquest diumenge han controlat els dos espais, que sumen més de 31.000 hectàrees, amb un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter. Ho explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Bayán.
3: Les condicions meteorològiques han estat adverses durant aquests mesos de juliol, agost i el que portem de setembre. Hi ha un estrès hídric, el que seria el combustible, i la humitat doncs, tampoc ajuda perquè és baixa, encara es manté amb una humitat relativament baixa i les altes temperatures que comentava. Llavors són aquests tres factors, el vent també, que fan que hi hagi aquest estrès, no?, de vegetació i que hi hagi un risc veritable de que es pugui produir un incendi forestal.
1: Malgrat que el risc d'incendi es manté extrem en diversos municipis, com explicàvem, el termòmetre comença a recular d'una manera molt lleugera. De fet, Protecció Civil ha finalitzat aquest diumenge al vespre l'alerta del Procicat per calor intensa després de l'episodi dels darrers 3 dies amb temperatures per sobre la mitjana. Els termòmetres han tocat sostre a bona part de Catalunya i s'han superat els 40 graus de màxima a Ponent, la Catalunya central i les Terres de l'Ebre. De fet, Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb una temperatura de 42 graus i mig, ha tornat a igualar la temperatura més alta anotada en un mes de setembre en els registres dels últims 20 anys del Servei Meteorològic de Catalunya. El primer rècord es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. Durant aquest episodi s'han atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greus i 3 lleus. El curs arrencarà demà dimarts, tot coincidint amb la convocatòria de vaga dels sindicats USTEC i la CGT. Els serveis mínims estan garantits, però la situació al centre serà molt diversa. Algunes escoles rebutgen fer vaga el primer dia i han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat. És una informació que ens aporta ara la Caral Àries.
4: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral, ja anunciada des de l'inici de l'estiu.
5: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. El que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat, per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen.
4: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals.
6: La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, al que no tenim una educació immersiva efectiva.
4: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i a les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
1: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, defensa però que aquesta aturada s'emmarca en la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
0: Som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. Jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur. Per exemple, jo mateixa, que estic molt posada al moviment, que porto tot l'estiu treballant per això, tal, en algun moment t'ho penses.
1: Una tornada a l'escola que suposa més una important despesa econòmica per a les famílies, tant en material escolar com en llibres. L'Organització de Consumidors alerta que la tornada a l'escola és un 3,9% més cara que l'any passat. Ens ho expliquen els companys de BTV.
7: Segons una enquesta de l'OCU, la despesa és d'uns 500 euros de mitjana per infant. Però no s'acaba aquí. L'organització calcula que per cada fill escolaritzat, les famílies hauran de pagar de mitjana prop de 3.000 euros. Aquí s'inclouen conceptes com les activitats extraescolars, les quotes dels centres i el menjador, un cost que s'ha incrementat gairebé un 4% respecte al curs anterior. El preu varia segons el tipus d'escolarització. La més econòmica, evidentment, és la pública. Si l'escola és concertada, es dobla i si és privada, es quadruplica. La FAC alerta del gran esforç que han de fer les famílies que duen els infants a l'escola pública per sufragar-ho tot.
8: L'educació és gratuïta i en aquells conceptes molt concrets, no, com poden ser el material escolar fungible o el llibre de text, que no entren dintre del concepte de gratuïtat, sí que és veritat que la normativa el que diu és que progressivament, no, s'han de anar garantint també la gratuïtat d'aquests conceptes.
7: En aquest sentit, la Federació creu que l'ajut del val escolar s'hauria de destinar directament als centres educatius públics.
1: I arribarem a 7:45 parlant de la crisi enquistada a Ceuta. La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal. L'operatiu ha tirat endavant per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil. Tot plegat ha coincidit amb una nova manifestació de desenes de ceutins en favor de la seguretat dels menors i la convivència. En el terreny polític, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tornat a carregar en una entrevista a La Vanguardia contra el posicionament del PP en aquest conflicte.
9: El PP votó en contra de la redistribució y reubicación de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
1: Doncs analitzem aquesta crisi migratòria amb les conseqüències socials i també polítiques que se'n deriven. Ho fem en conversa amb Tica Font. Ell és presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Senyora Font, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Hola, bon dia.
1: Primer de tot, per la magnitud dels fets, podríem parlar d'un dels problemes de política migratòria més complexes i greus que ha hagut d'afrontar el govern espanyol fins ara?
10: Sí, per la quantitat de gent que ha creuat la frontera. Però també, no surt cada dia a la premsa, però també és similar, i com a problema de seguretat, tenim el pas de droga des del Marroc cap a Espanya. Són problemes de caràcter fronterer. Jo voldria que tinguéssim tots present que la Unió Europea paga a certs països per la seguretat fronterera. En aquest cas, Marroc cobra diners per vigilar el pas fronterer. També ho fem amb Senegal, ho fem en Mauritània. És a dir, que no vinguin migracions cap a Canàries, que no ens arribi la migració cap a Espanya. Va estar-ho fent en Líbia, està en Turquia, que es paga per evitar que aquest país se responsabilitzi de que els migrants arribin fins a les nostres fronteres. Estats Units també ho fa, en Mèxic i en Guatemala. Aquestes dues fronteres paguen aquell país per la seva protecció. També hem de tindre present que hi ha estructures de coordinació, d'intel·ligència, tant policial com militar, en la qual formen part aquests països i les policies i els serveis secrets, diríem, europeus, espanyols, etc. En tres àrees en les quals es treballa el que diríem seguretat compartida. Drogues, migracions i el yihadisme, diríem, de tot el que és la zona del Sahel, forma part d'aquestes estructures de seguretat. Que no arribin els grups, diríem, radicals, terroristes, que no arribin fins aquí. Tant jo crec que aquí en parlem molt de qüestions ja, com si diguessin, sobrevingudes, o de lo que va passar el mateix dia, de les implicacions del Marroc, però jo crec que el que fa falta obrir és una investigació molt seriosa de què va passar des de molts dies abans, què ha fallat, quins errors s'han comesos, si hem tingut dificultats o problemes en els serveis d'intel·ligència, en els mitjans de protecció, en les tecnologies de vigilància, en les línies de comandament, en els protocols, si s'han complert, no s'han complert, quins errors, en la velocitat de resposta, en els mitjans de cara a les respostes. Aquí s'ha de fer una investigació molt exhaustiva, però en canvi veig que els mitjans, bueno, els grups polítics només busquen pescar rèdit electoral en aquesta crisi, però molt poc en aprofundir-ho. I demanar que només que el ministre dimiteixi, pues, mira, això seria com deixar-ho tot igual.
1: No sé si el govern espanyol estaria per aquesta labor, i li dic perquè el president Sánchez, per activa i per passiva, ha insistit en excloure el Marroc de tota possible implicació en aquest pas massiu cap a Ceuta. Això, tot i l'informe de la policia, vostè també s'hi referia ara fa uns instants, sobre com els gendarmes marroquins haurien organitzat aquesta allau. Quina lectura n'hem de fer? I per què aquesta insistència a desvincular el país veí? Entenc que això pot ser una qüestió estratègica i molt amb tota aquesta política de fronteres que vostè ens estava explicant ara.
10: Mira, ell pot tindre raons de caràcter diplomàtic, que vol dir no el faig enfadar. Bueno, però això no vol dir que no facis una investigació en aquestes implicacions. Si les investigacions donen una base real a que realment es pot demostrar que sí que hi ha hagut implicació, i llavors s'ha de demostrar en quin nivell. Ha estat iniciativa d'uns quants policies, cosa dubtosa, han hi han tingut alguns comandaments, ha arribat fins al govern, ha arribat fins al rei, aquesta cadena s'ha de... Bueno, jo crec que s'ha d'investigar, i així i tot jo crec que Espanya el que no pot basar-se és... I aquí hem de diferenciar, jo diria, entre dues coses. Si hem tingut fallos en la intel·ligència o excés de confiança en que Marroc solucionaria aquest problema i ell faria la contenció i nosaltres no hem de fer aquesta tasca. Jo crec que ni en jihadisme, ni en migracions, ni en temes de drogues pots confiar en que l'altre país, malgrat li paguis, la teva seguretat te la resoldrà ell. Aquí jo crec que tenen que haver fallos, segur, dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
1: Tica Font, acabo. La Comissió Europea ha afirmat ja que està preparada per reforçar la presència de Frontex a Ceuta i en altres punts de les fronteres exteriors de la Unió quan sigui necessari. No sé si estem ja en aquest escenari i encara més, si la militarització de les fronteres acabarà funcionant, com de moment s'ha demostrat que no.
10: Mira, militaritzar significaria exèrcit, val? I en l'exèrcit tindrem un problema. Les competències de l'exèrcit no són adequades per la frontera. L'exèrcit no pot disparar a la població, no pot detenir a la població, no pot fer aquestes tasques. Ara, que l'exèrcit o la intel·ligència militar tingui més pes, diríem, però fixa que estic parlant d'intel·ligència i de retaguardia, de mesures tecnològiques. Per exemple, diríem, és impossible que si tenien un bon sistema de control en antenes de telefonia, veure com hi ha columnes de persones que s'estan movent en una direcció, això es detecta. Que hi ha hagut un fallo d'intel·ligència, un fallo de comunicació, un fallo de que ningú s'ho ha mirat, un fallo de que ningú ho ha comunicat. Això s'han d'establir aquí les cadenes de què ha fallat. Jo crec que és lo essencial i és de lo que no se parla. Es farà o no es farà? Es farà i no ens n'assabentarem. Pot ser una altra, però és que si no es fa, sí que la irresponsabilitat política és molt gran, perquè hem d'estar preparats en tema fronterer davant dels problemes de seguretat més rellevants.
1: Tica Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, gràcies una vegada més per atendre'ns. Bon dia, que vagi molt bé.
10: Gràcies i bon dia.
1: Més coses, un apunt en plana internacional, perquè el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a Saxònia-Anhalt amb més del 44% dels vots i frega la majoria absoluta. Són més del doble dels suports que va obtenir en els comicis del 2021 i li atorgaria 39 escons a l'hemicicle. La gran patacada a les urnes se l'endú la CDU, el partit, el govern fins ara, que s'ensorra amb un 17% dels vots. Ulrich Siegmund tindria garantit el primer govern d'extrema dreta d'un estat alemany si acaba obtenint el suport del Partit de l'Esquerra Nacionalista.
2: Notícies en xarxa. Comença el dia ben informat.
1: Minuts per arribar a les 8 en punt del matí. Tornem a casa nostra per explicar-vos ara que el metro de Barcelona recupera avui la plena normalitat després de les obres de millora de la xarxa que es fan a l'estiu per aprofitar la menor afluència de passatgers. D'aquesta manera, des d'aquest dilluns torna a estar obert, per exemple, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, un dels principals nusos de mobilitat subterrània de Barcelona, que connecta dues de les línies més transitades de la xarxa i per on hi passen cada dia milers de persones. D'altra banda, avui ja tornen a funcionar plenament les línies 9 i 10 Nord entre la Sagrera i el Bon Pastor, un tram que ha estat tallat les darreres setmanes per obres al Macropou. Pel que fa a Rodalies, la línia R7 reprèn avui la connexió amb tren entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma després que el servei ferroviari en aquest tram hagi estat suspès des de l'octubre de l'any passat. La línia ofereix a partir d'aquest dilluns un servei ferroviari fins al campus universitari amb dos trens per hora i sentit els dies laborables i un tren per hora i sentit els dissabtes, diumenges i festius, amb un trajecte limitat fins a Montcada Bifurcació, on les obres obliguen a fer servir la línia R4 per connectar amb Barcelona.

0: El Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una nova golejada davant el València a Mestalla. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen els blaugranes com a únic equip invicte després de 4 jornades. A més, el conjunt acumula una mitjana superior als 4 gols per partit i és el menys golejat amb només 2 gols encaixats. Pedri destaca la capacitat golejadora de l'equip i Gabriel Jesús parla de bones sensacions després de debutar.
1: Sientas en todas, que yo creo que es imposible, pero bueno, lo bueno es que creamos muchas, tenemos muchas ocasiones y al final acaban entrando. Creo que tenemos jugadores que pueden hacer muchos goles esta temporada, sobre todo por eso, porque creamos muchos goles y bueno, es bueno tener eso. Creo que hay mucha gente que puede aportar en ese aspecto.
2: Físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut.
0: Un gol de Marcos Fernández en el minut 98 ha salvat un punt per a l'Espanyol davant el Sevilla. L'expulsió de Sangante va deixar els andalusos amb 10 en el segon temps i el VAR va anul·lar una diana d'Omar per un discutit fora de joc. Sí que va pujar al marcador el gol d'Stasin, que avançava el conjunt sevillà en el tram final. L'empat de Marcos, però, en el darrer sospir, va acabar trencant la ratxa de 2 derrotes seguides dels de Manolo González. Edu Expósito lamentava no haver sumat una victòria.
3: Tal y como se nos ha puesto la segunda parte después de la expulsión, pues lógicamente te vas mal, ¿no? Porque encima nos hemos puesto por delante, nos anulan un gol, la sensación de que siempre pasa lo mismo contra el Español, cada temporada tenemos que salir en un conflicto y eso a mí realmente no me gusta. Me gusta jugar al fútbol y que no haya esto, ¿no? Encima también la norma que hemos cambiado para no perder tiempo. Han hecho un partidazo ellos, han defendido, han hecho lo que tocaba hacer, han metido encima un gol, han defendido y han perdido tiempo, mucho tiempo. Si estamos haciendo que no se pierda tiempo, pues no debería haber hecho eso el Sevilla o dejarle, ¿no?
0: I canviem ara de disciplina esportiva per parlar de Toni Bou, que ha sumat el 40è Mundial. El pierenc ha revalidat el títol de trial GP i ja en té 20, que se sumen als 20 que ja tenia de l'X-Trial. Va aconseguir el triomf a la prova de la localitat neerlandesa de Zelhem, imposant-se amb només 5 punts de penalització per davant de Jaime Busto. Des de 2007, Bou ho ha guanyat tot. Aquest curs, a més, ho ha fet amb una lesió a l'espatlla que arrossega des de fa un any i que el podria obligar a acabar passant pel quiròfan. Jordi Savall ha omplert la sala simfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. Ho ha fet amb l'assaig general que ha tancat la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nacions, sota la batuta del director igualadí. Ens ho explica Marc Piqué, de Lleida Televisió.
4: Assaig obert de la Capella Nacional de Catalunya i Le Concert des Nacions, dirigit per Jordi Savall a l'Auditori Municipal Enric Granados. En ell, Savall ha acompanyat el rèquiem alemany de Johannes Brahms amb la sovint denominada Petit Rèquiem. La mort, el patiment de la condició humana, la pau i serenitat de l'Olimp i l'inquietud d'allò mundà i efímer són alguns dels elements que s'hi han exposat. Savall ha abordat el rèquiem alemany sota aquest prisma d'aprenentatge compartit i interpretació amb criteris històrics. Savall i la seva acadèmia han buscat recuperar els colors i les textures originals de l'època de Brahms, retornant a l'obra una transparència i una humanitat que connecten directament amb l'espiritualitat laica que el compositor va imaginar.
0: A Torredembarra, la Diada de Santa Rosalia ha deixat aquest diumenge una jornada en què els nois de la Torre han revalidat la seva millor actuació de la història en descarregar per segona vegada el castell de 8 d'aquesta colla del Tarragonès. Una actuació amb determinació que els ha deixat un 7 de 7 i un 4 de 8. Per la seva banda, els xiquets de Tarragona han acabat la jornada amb un 7 de 8, un 4 de 9 amb folre i un 3 de 8. Els castellers de Lleida han descarregat el 2 de 7, el 4 de 8 després d'un intent desmuntat i el 4 de 7 amb agulla.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El diccionari Termcat.
3: 40 anys, 40 paraules.
4: 1987. Espagat.
5: Element que consisteix a mantenir les cames completament obertes damunt d'un aparell gimnàstic de manera que formin una única línia recta.
2: Jordi Bové, director del Termcat.
6: El 17 d'octubre de 1986, Barcelona va ser escollida com a ciutat organitzadora dels Jocs Olímpics de 1992. Poc després de la nominació, el Termcat començava un ambiciós projecte per disposar de tota la terminologia olímpica en català abans de la celebració dels Jocs. El març de 1987, el Consell Supervisor va començar a normalitzar termes esportius. L'espagat, adaptació al català de l'italianisme espacata, terme emblemàtic de la gimnàstica, és un dels neologismes aprovats aquell any. Fruit de tota la feina feta, l'any 1992 es disposava en català de 28 diccionaris olímpics, un per esport que han estat referència per als organitzadors de tots els Jocs Olímpics posteriors.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia. La calorada encara no dona treva i es manté el risc extrem d'incendi per avui a 14 comarques catalanes. Són una vuitantena els municipis que estan en aquesta situació, sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent, on aquest cap de setmana hi ha hagut restriccions d'accés a espais naturals. Els termòmetres es mantindran enfilats després que les màximes hagin superat els 40 graus durant 3 dies consecutius, tocant sostre a bona part de Catalunya. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins dimecres, quan podria arribar la primera refrescada. Així, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns, 7 de setembre, i al punt de les 8 repassem més titulars. Els sindicats majoritaris de l'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. Alguns centres ja han comunicat a les famílies que arrencaran les classes amb normalitat. La portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Mònica Rodrigo, ha dit al Notícies en xarxa que entén el cansament de la comunitat educativa per unes convocatòries que, d'altra banda, considera essencials.
8: Som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
7: La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal, a Ceuta. L'operació s'ha fet per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil i desenes de persones s'han manifestat per la seguretat dels menors. El metro de Barcelona recupera avui la normalitat després de les obres de millora de la xarxa de l'estiu. Un dels punts neuràlgics de la mobilitat en transport públic, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, torna a l'activitat habitual. I anirem tot seguit en directe per veure com arrenca aquest primer dia. Dels esports, el Barça és líder en primera en solitari. És líder en solitari de primera, ara ho diem bé, de primera divisió, després de sumar una golejada per 0-5 davant el València. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen l'equip invicte. Per altra banda, l'Espanyol ha salvat l'empat contra el Sevilla amb un gol de Marcos en el minut 98. I de la cultura, Jordi Savall tanca la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya, omplint la sala sinfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. L'intèrpret i director igualadí ha recuperat el Rèquiem alemany de Johannes Brahms. Passen 3 minuts i mig ara mateix de les 8 en punt. És hora punta i, per tant, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger, explica'ns.
9: Bon dia, Helena. Doncs parlem de problemes, podríem dir, habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. El més important és un accident que s'ha produït a l'autopista del Vallès, a la C58, a la zona de Montcada i Reixac d'entrada a Barcelona. Hi ha dos carrils tallats al trànsit i aquí hi ha cua important de més de 5 quilòmetres entre Ripollet i Montcada i Reixac, arribant cap al nus de la Trinitat, per tant, complicacions a la C58 d'entrada a Barcelona, com et deies, a causa d'un accident. De la resta de la xarxa viària, ens quedem amb l'autovia A2, ja baixa molt carregada entre Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, arribant a Cornellà d'entrada a Barcelona. També destaquem la B23, amb retencions importants aquí, des de Molins de Rei fins a Sant Feliu, i més endavant, entre Esplugues i la Diagonal, i acabo amb l'autopista del Garraf, que també va força plena entre Gavà i Sant Boi, enllaçada amb la Ronda de Dalt de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
7: I la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez, que ens explica, que ens diu que el martiri estiuenc, avui, tampoc no fluixa. Molt bon dia, Lluís Miquel.
10: Bon dia, Helena. Doncs així és, aquest estiu sense fi, sense treva, gairebé ja des de finals del mes de maig, doncs encara continuarà avui donant-ho tot. I això què vol dir? Doncs que ja al matí comença una altra vegada molt més suau, molt més càlid del que toca. Tenim moltes temperatures ja a aquesta hora, que estan voltant els 25 graus arran de mar i també en alguns altiplans de la Catalunya central, cotes més elevades, i aquest matí que desperta també amb pocs núvols. Al llarg de les immediates hores només en tindrem algun d'escadusser cap a la Costa Daurada, també a prop del Cap de Creus, el Golf de Roses, núvols baixos, fruit d'aquesta mateixa xafogó, però que seran de passo que t'emboli. De fet, aquesta tarda, gran part d'aquests núvols de la costa s'acabaran desfent, apareixerà algun de despistat al Pirineu, sense tempestes, i ja diem avui, doncs, encara la temperatura desbocada per les dates. Recordem, 7 de setembre, doncs aquesta tarda una altra vegada fregarem els 40 graus en alguns indrets del Pla de Bages i del Pla de Lleida. A calçar-se toca. N'estarem molt pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Ho acabem d'escoltar, eh? Les elevades temperatures d'aquests darrers dies situen en alerta a 14 comarques catalanes pel risc extrem d'incendi. En total són 79 els municipis que estan en el nivell màxim de risc. Es concentren sobretot a la província de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. Davant d'aquesta situació, els agents rurals han indicat que mantenen avui les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig a la Noguera pel risc d'incendi. Aquest diumenge han controlat tots dos espais que sumen més de 31.000 hectàrees amb un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter. Ho explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Rabayán.
11: Les condicions meteorològiques han estat adverses durant aquests mesos de juliol, agost i el que portem de setembre. Hi ha un estrès hídric, el que seria el combustible, i la humitat doncs, tampoc ha ajudat perquè és baixa, encara es manté amb una humitat relativament baixa i les altes temperatures que comentava. Llavors són aquests tres factors, el vent també, que fan que hi hagi aquest estrès, no?, de vegetació i que hi hagi un risc veritable de que es pugui produir un incendi forestal.
7: Malgrat que el risc d'incendi es manté extrem en diversos municipis, com explicàvem, el termòmetre comença a recular d'una manera molt lleugera. De fet, Protecció Civil ha finalitzat aquest diumenge al vespre l'alerta del Procicat per calor intensa després de l'episodi dels darrers 3 dies amb temperatures per sobre la mitjana. Els termòmetres han tocat sostre a bona part de Catalunya i s'han superat els 40 graus de màxima a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. De fet, Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb una temperatura de 42 graus i mig, ha tornat a igualar la temperatura més alta anotada en un mes de setembre en els registres dels últims 20 anys del Servei Meteorològic de Catalunya. El primer rècord es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. Durant aquest episodi s'han atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greus i 3 lleus. El curs arrencarà demà dimarts, tot coincidint amb la convocatòria de vaga dels sindicats USTEC i la CGT. Els serveis mínims estan garantits, però la situació al centre serà molt diversa. Algunes escoles rebutgen fer vaga el primer dia i han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat. És una informació de Caral Àries.
12: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral, ja anunciada des de l'inici de l'estiu.
13: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. Vull dir, el que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat, per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen.
12: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals.
14: La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, al que no tenim una educació immersiva efectiva.
12: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
7: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entén que molts mestres no la vulguin secundar. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, defensa però que aquesta aturada s'enmarca en la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
8: Som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. Jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur. Per exemple, jo mateixa, que estic molt posada al moviment, que porto tot l'estiu treballant per això, tal, en algun moment t'ho penses.
7: Una tornada a l'escola que suposa més una important despesa econòmica per a les famílies, tant en material escolar com en llibres. L'Organització de Consumidors alerta que la tornada a l'escola és un 3,9% més cara que l'any anterior. Ens ho expliquen els companys de BTV.
15: Segons una enquesta de l'OCU, la despesa és d'uns 500 euros de mitjana per infant. Però no s'acaba aquí. L'organització calcula que per cada fill escolaritzat, les famílies hauran de pagar de mitjana a prop de 3.000 euros. Aquí s'inclouen conceptes com les activitats extraescolars, les quotes dels centres i el menjador, un cost que s'ha incrementat gairebé un 4% respecte al curs anterior. El preu varia segons el tipus d'escolarització. La més econòmica, evidentment, és la pública. Si l'escola és concertada, es dobla i si és privada, es quadruplica. La FAC alerta del gran esforç que han de fer les famílies que duen els infants a l'escola pública per sufragar-ho tot.
16: L'educació és gratuïta i en aquells conceptes molt concrets, no, com poden ser el material escolar fungibles o el llibre de text que no entren dintre del concepte de gratuïtat, sí que és veritat que la normativa el que diu és que progressivament, no, s'han de anar garantint també la gratuïtat d'aquests conceptes.
15: En aquest sentit, la Federació creu que l'ajut del val escolar s'hauria de destinar directament als centres educatius públics.
7: Un altre dels arguments d'aquesta jornada és, de nou, la crisi enquistada a Ceuta. La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal. L'operatiu ha tirat endavant per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil. Tot plegat ha coincidit amb una nova manifestació de desenes de ceutins en favor de la seguretat dels menors i la convivència. En el terreny polític, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tornat a carregar en una entrevista a La Vanguardia contra el posicionament del PP en aquest conflicte.
17: El PP votó en contra de la redistribución y reubicación de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
7: Justament, Tica Font, presidenta del Centre d'ELAS d'Estudis per la Pau, ha explicat en declaracions al Notícies en Xarxa que no es pot militaritzar les fronteres perquè l'exèrcit no pot fer detencions a la població civil. A més, considera que cal fer una investigació exhaustiva per saber tots els errors que hi ha hagut en aquesta crisi migratòria i veure si hi ha hagut errors d'intel·ligència i coordinació per part de l'Estat espanyol o bé es tracta d'un excés de confiança en la tasca fronterera que ha de fer el Marroc.
18: Si hem tingut dificultats o problemes en els serveis d'intel·ligència, en els mitjans de protecció, en les tecnologies de vigilància, en les línies de comandament, en els protocols, si s'han complert o no s'han complert, quins errors, en la velocitat de resposta, en els mitjans de cara a les respostes. Aquí s'ha de fer una investigació molt exhaustiva. Però, en canvi, veig que els mitjans, bueno, els grups polítics només busquen pescar rèdit electoral en aquesta crisi, però molt poc en aprofundir-ho.
7: Un apunt encara en plana internacional, perquè el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a Saxònia-Anhalt amb més del 44% dels vots i frega la majoria absoluta. Són més del doble dels suports que va obtenir en els comicis del 2021 i li atorgaria 39 escons a l'hemicicle. La gran patacada a les urnes se l'endú la CDU, el partit al govern fins ara, que s'ensorra amb un 17% dels vots. Ulrich Siegmund tindria garantit el primer govern d'extrema dreta d'un estat alemany si acaba obtenint el suport del Partit de l'Esquerra Nacionalista.
19: Notícies en Xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
7: Un quart de nou, el metro de Barcelona recupera avui la plena normalitat després de les obres de millora de la xarxa que es fan a l'estiu per aprofitar la menor afluència de passatgers. D'aquesta manera, des d'aquest dilluns torna a estar obert, per exemple, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, un dels principals nusos de mobilitat subterrània de Barcelona. La reobertura arriba després de 2 mesos d'obres amb un pressupost que ha superat el 1 milió d'euros. En aquesta estació de Catalunya hi tenim Andrea Martínez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns.
20: Bon dia, Helena. Sí, som al passadís que enllaça les línies 1 i 3 del metro, un passadís d'uns 300 metres aproximadament que s'ha reobert avui, Helena, després de 2 mesos de feina. Durant aquest temps, els passatgers havien de sortir al carrer, havien de creuar plaça Catalunya per poder fer el canvi de línia. Però a partir d'avui, el metro de Barcelona ha recuperat la normalitat, s'ha posat en marxa aquest nou intercanviador reformat, actualitzat, després d'unes obres que han superat el 1 milió d'euros, que s'han desplegat durant tot l'estiu i que han servit per reobrir novament un intercanviador pel qual passen cada dia unes 43.000 persones. Però durant la segona setmana de setembre, que tot just arrenquem, el metro de Barcelona no només ha recuperat la normalitat en aquest passadís que, com dèiem, enllaça les línies 1 i 3 del metro. Aquesta normalitat s'ha fet extensiva també a les línies 9 i 10 del metro, amb la recuperació de tot el servei entre la Sagrera i Bon Pastor.
7: Doncs gràcies, Anna. Suposem que això satisfà i força els usuaris del transport públic, fer-los una mica més còmode aquesta tornada a la normalitat. Gràcies, Anna, que vagi molt bé. Pel que fa a Rodalies, la línia R7 també reprèn avui la connexió amb tren entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma, després que el servei ferroviari en aquest tram hagi estat suspès des de l'octubre de l'any passat. La línia ofereix a partir d'aquest dilluns un servei ferroviari fins al campus universitari amb dos trens per hora i sentit els dies laborables i un tren per hora i sentit els dissabtes, diumenges i festius, amb un trajecte limitat fins a Montcada Bifurcació, on les obres obliguen a fer servir la línia R4 per connectar amb Barcelona. I abordem ara la crònica esportiva explicant-vos que el Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una nova golejada davant el València, a Mestalla. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen els blaugranes com a únic equip invicte després de 4 jornades. A més, el conjunt acumula una mitjana superior als 4 gols per partit i és el menys golejat amb només 2 gols encaixats. Pedri destaca la capacitat golejadora de l'equip i Gabriel Jesús parla de bones sensacions després de debutar.
1: Se entras en todas, que yo creo que es imposible, pero bueno, lo bueno es que creamos muchas, tenemos muchas ocasiones y al final acaban entrando. Creo que tenemos jugadores que pueden hacer muchos goles esta temporada, sobre todo por eso, porque creamos muchos goles y bueno, es bueno tener eso. Creo que hay mucha gente que puede aportar en ese aspecto.
21: Físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut.
7: Un gol de Marcos Fernández en el minut 98 ha salvat un punt per a l'Espanyol davant el Sevilla. L'expulsió de Sangante va deixar els andalusos amb 10 en el segon temps i el VAR va anul·lar una diana d'Omar per un discutit fora de joc. Sí que va pujar al marcador el gol d'Stassin, que avançava el conjunt sevillà en el tram final. L'empat de Marcos, però, en el darrer sospir, va acabar trencant la ratxa de dues derrotes seguides dels de Manolo González. Edu Expósito lamentava no haver sumat una victòria.
22: Tal y como se nos ha puesto la segunda parte después de la expulsión, pues lógicamente te vas mal, ¿no? Porque encima nos hemos puesto por delante, nos anulan un gol, la sensación es de que siempre pasa lo mismo contra el Español, cada temporada tenemos que salir en un conflicto y eso a mí realmente no me gusta. Me gusta jugar al fútbol y que no haya esto, ¿no? Encima también la norma que hemos cambiado para no perder tiempo. Han hecho un partidazo ellos, han defendido, han hecho lo que tocaba hacer, han metido encima un gol, han defendido y han perdido tiempo, mucho tiempo. Si estamos haciendo que no se pierda tiempo, pues no debería haber hecho eso el Sevilla o dejarle, ¿no?
7: A segona divisió, avui el Sabadell rep el Còrdoba a partir de 8:45. Els arlequinats, que acumulen una victòria i 2 empats en 3 jornades, són també l'únic equip de la categoria que encara no ha encaixat cap gol. I l'Europa ha condemnat una agressió contra un aficionat per portar una estelada en el duel dels graciencs a camp de l'Alcorcón, corresponent a la segona jornada de la Primera Federació. En un comunicat, el club escapulat ha explicat els fets, en què afirma que agents de la Policia Nacional van agafar el seguidor pel coll, el van llançar a terra i el van colpejar. Com a protesta, l'afició de l'Europa va abandonar la graderia visitant. El president de l'Europa, Héctor Ibar, denuncia que no és el primer cop que passa un incident similar.
23: Ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se en que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí doncs jo no sé més què ha passat. Sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut, doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió. Recordo Múrcia, que va haver-hi molts problemes, recordo algun altre desplaçament amb el femení, on jo estant-hi present també la gent de seguretat del camp de l'Atlético de Madrid B, perdó, l'Atlético de Madrid femení, doncs, també va embogir quan va veure una estelada.
7: Derrota del Barça a la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala. va perdre davant el Pozo Murcia per 5-4 en un duel en què va anar sempre a remolc. Els blaugranes van aconseguir empatar el segon temps el 3-1 amb què s'havien avançat els murcians. La reacció dels visitants, però, els va permetre tornar a obrir forat amb dos gols més que els de Javi Rodríguez ja no van poder eixugar. L'Ilerma Lleida ha aconseguit la segona victòria seguida al torneig de Sant Julià de Vilatorta per 103-99 sobre el Quinzenàs Manresa. Un duel que suposava la primera derrota de la pretemporada per als del Bages. Amb baixes a tots dos equips, el partit va ser molt equilibrat. No va ser fins al tram final quan els lleidatans van marxar d'11 punts i, malgrat que el Manresa va tornar a igualar el marcador, finalment el triomf va ser per al Lleida. També a Sant Julià, el Joventut aconseguia el primer triomf de la pretemporada per 72-66 sobre l'Ulm alemany. Els verdinegres van dominar el marcador durant la major part del partit i es van veure els primers minuts d'algunes de les noves incorporacions, com Àlex Reyes, màxim anotador amb 11 punts, o Nico Laprovítola. Els de Dani Miret tanquen així la pretemporada abans d'afrontar la fase de grups de la Lliga Catalana. Dimecres s'enfronten a l'Ilerna Lleida i divendres al FIAC Girona. I parlem ara de Toni Bou, que ha sumat el 40è Mundial. El pierenc ha revalidat el títol de Trial GP i ja en té 20, que se sumen als 20 que ja tenia de l'X-Trial. Va aconseguir el triomf a la prova de la localitat neerlandesa de Zelhem, imposant-se amb només 5 punts de penalització per davant de Jaime Busto. Des de 2007, Bou ho ha guanyat tot. Aquest curs, a més, ho ha fet amb una lesió a l'espatlla que arrossega des de fa un any i que el podria obligar a acabar passant pel quiròfan.

0: I la cultura ens permetrà arribar a 8:45 del matí. Jordi Savall ha omplert la sala simfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. Ho ha fet amb l'assaig general que ha tancat la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nations, sota la batuta del director igualadí. Ens ho explica en Marc Piqué, deia, de Lleida Televisió.
1: Assaig obert de la Capella Nacional de Catalunya i Le Concert des Nations, dirigit per Jordi Savall a l'Auditori Municipal Enric Granados. En ell, Savall ha acompanyat el rèquiem alemany de Johannes Brahms amb la sovint denominada Petit Rèquiem. La mort, el patiment de la condició humana, la pau i serenitat de l'Olimp i l'inquietud d'allò mundà i efímer són alguns dels elements que s'hi han exposat. Savall ha abordat el rèquiem alemany sota aquest prisma d'aprenentatge compartit i interpretació amb criteris històrics. Savall i la seva acadèmia han buscat recuperar els colors i les textures originals de l'època de Brahms, retornant a l'obra una transparència i una humanitat que connecten directament amb l'espiritualitat laica que el compositor va imaginar.
0: I marxem ara cap al Tarragonès perquè Salou ha recuperat aquest diumenge la processó de la Mare de Déu de les Nits Daurades, que es va haver de suspendre el 15 d'agost per una alerta vermella per possibles inundacions. Enguany se celebren els 260 anys d'aquesta processó que ha anat des de l'església de Santa Maria del Mar i fins al port per pujar la Verge en una embarcació. El que també es va haver de suspendre ha estat o va ser el castell de focs artificials al litoral saluenc, que per fi s'ha pogut celebrar. I parlem ara d'aquesta casa perquè la xarxa i les ràdios locals estrenem avui Rambla 54, un programa farcit d'històries i que...

ens explicaran històries del seu entorn. És un programa d'històries, no és un programa d'actualitat, i ens agradaria una mica, la sensació seria la d'estar sentats en un bar escoltant la conversa del costat, allò que et quedes atrapat en aquella conversa. Doncs són aquestes les històries que us volem explicar.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
3: La pera de Sant Joan. La pera de Sant Joan és una fruita mediterrània que rep el nom comú pel moment en què apareix, just pels vols de Sant Joan cap a finals de juny, i perdura poques setmanes. És ben acceptada entre els més menuts perquè ben neta i al punt de maduració no cal ni pelar-la. De fet, al ser de mida petita, agafades per la cueta, es poden menjar gairebé d'una mossegada. Són de pell verda i fermes, i a mesura que maduren, agafen tonalitats més vermelloses. Cruixents, fermes, dolces i refrescants. Són tot un regal al paladar per passar millor les primeres tardes caloroses d'estiu. I és una fruita rica en aigua i fibra. Per això, a més de ser sucosa, és saciant. Conté vitamines del grup B, vitamina C, i minerals com el magnesi, el fòsfor o el potassi. Per tant, afavoreix el trànsit intestinal i té certs efectes antioxidants i diurètics. A més de ser un snack saludable i de fàcil digestió, també és una fruita que un cop passat el temps de maduració se'n pot fer confitura o conservar amb almíbar. O bé, afegir-la fresca a amanides amb nous i formatge, per exemple, o a iogurts per fer un bon berenar. Si voleu presentar un postre més especial, les podeu banyar amb xocolata negra o també poden decorar algun pastís. Finalment, també poden completar, d'allò més bé, alguns guisats.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
5: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que la calorada encara no dona treva i es manté el risc extrem d'incendi per avui a 14 comarques catalanes. Són una vuitantena els municipis que estan en aquesta situació, sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent, on aquest cap de setmana hi ha hagut restriccions d'accés a espais naturals. Els termòmetres es mantindran enfilats després que les màximes hagin superat els 40 graus durant 3 dies consecutius, tocant sostre a bona part de Catalunya. Dèiem que els sindicats majoritaris de l'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. Alguns centres ja han comunicat a les famílies que arrencaran les classes amb normalitat. La portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Mònica Rodrigo, ha dit al Notícies en xarxa que entén el cansament de la comunitat educativa per unes convocatòries que, d'altra banda, considera essencials.
6: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
5: La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal, a Ceuta. L'operació s'ha fet per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil i desenes de persones s'han manifestat per la seguretat dels menors. Tica Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, ha dit des del Notícies en xarxa que cal una investigació exhaustiva per anar a l'origen de la crisi migratòria més complexa que ha afrontat Espanya

0: en la història recent.
1: Jo crec que tenen que haver fallos segur dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
0: El metro de Barcelona recupera avui la normalitat després de les obres de millora de la xarxa de l'estiu. Un dels punts neuràlgics de la mobilitat en transport públic, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, torna a l'activitat habitual. I tornarem tot seguit en directe per veure com arrenca aquest primer dia. I dels esports, el Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una golejada per 0-5 davant del València. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen l'equip invicte. Per altra banda, l'Espanyol ha salvat l'empat contra el Sevilla amb un gol de Marcos en el minut 98. I de la cultura, avui destaquem que Jordi Savall ha tancat la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya, omplint la sala sinfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. L'intèrpret i director igualadí ha recuperat el Rèquiem alemany de Johannes Brahms.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho destacàvem en titulars. Les elevades temperatures d'aquests darrers dies situen en alerta a 14 comarques catalanes pel risc extrem d'incendi. En total són 79 els municipis que estan en el nivell màxim de risc. Es concentren sobretot a la província de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. Davant d'aquesta situació, els agents rurals han indicat que mantenen avui les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig, a la Noguera, pel risc d'incendi. Aquest diumenge han controlat els dos espais que sumen més de 31.000 hectàrees amb un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter. Ho explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Bayan.
3: Les condicions meteorològiques han estat adverses durant aquests mesos de juliol, agost i el que portem de setembre. Hi ha un estrès hídric, el que seria el combustible, i la humitat doncs, tampoc ajuda perquè és baixa, encara es manté amb una humitat relativament baixa i les altes temperatures que comentava. Llavors són aquests tres factors, el vent també, que fan que hi hagi aquest estrès, no?, de vegetació i que hi hagi un risc veritable de que es pugui produir un incendi forestal.
0: Malgrat que el risc d'incendi es manté extrem en diversos municipis, com explicàvem, el termòmetre comença a recular d'una manera molt lleugera. De fet, Protecció Civil ha finalitzat aquest diumenge al vespre l'alerta del Procicat per calor intensa després de l'episodi dels darrers 3 dies amb temperatures per sobre la mitjana. Els termòmetres han tocat sostre a bona part de Catalunya i s'han superat els 40 graus de màxima a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. De fet, Vinebre, la Ribera d'Ebre, amb una temperatura de 42 graus i mig, ha tornat a igualar la temperatura més alta notada en un mes de setembre en els registres dels últims 20 anys del Servei Meteorològic de Catalunya. El primer rècord es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. Durant aquest episodi s'han atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greus i 3 lleus. El curs arrencarà demà dimarts, tot coincidint amb la convocatòria de vaga dels sindicats USTEC i la CGT. Els serveis mínims estan garantits, però la situació als centres serà molt diversa. Algunes escoles rebutgen fer vaga el primer dia i han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat. És una informació de la Caral Àries.
4: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral ja anunciada des de l'inici de l'estiu.
5: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. Vull dir, el que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat, per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen.
4: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals.
6: La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, el que no tenim una educació immersiva efectiva.
4: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i a les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
0: Doncs des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entén que molts mestres no la vulguin secundar. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, defensa però que aquesta aturada s'emmarca en la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
7: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. Jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur. Per exemple, jo mateixa, que estic molt posada al moviment, que porto tot l'estiu treballant per això, tal, en algun moment t'ho penses.
0: Una tornada a l'escola que suposa més una important despesa econòmica per les famílies, tant en material escolar com en llibres. L'Organització de Consumidors alerta que la tornada a l'escola és un 3,9% més cara que l'any anterior. Ens ho expliquen els companys de BTV.
8: Segons una enquesta de l'OCU, la despesa és d'uns 500 euros de mitjana per infant, però no s'acaba aquí. L'organització calcula que per cada fill escolaritzat, les famílies hauran de pagar de mitjana a prop de 3.000 euros. Aquí s'inclouen conceptes com les activitats extraescolars, les quotes dels centres i el menjador, un cost que s'ha incrementat gairebé un 4% respecte al curs anterior. El preu varia segons el tipus d'escolarització. La més econòmica, evidentment, és la pública. Si l'escola és concertada, es dobla i si és privada, es quadruplica. La FAC alerta del gran esforç que han de fer les famílies que duen els infants a l'escola pública per sufragar-ho tot.
9: L'educació és gratuïta i en aquells conceptes molt concrets, no, com poden ser el material escolar fungibles o el llibre de text que no entren dintre del concepte de gratuïtat, sí que és veritat que la normativa el que diu és que progressivament no s'han de anar garantint també la gratuïtat d'aquests conceptes.
8: En aquest sentit, la Federació creu que l'ajut del val escolar s'hauria de destinar directament als centres educatius públics.
0: Cinc minuts per arribar a 9:15. Crisi enquistada a Ceuta. La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal. L'operatiu ha tirat endavant per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil. Tot plegat ha coincidit amb una nova manifestació de desenes de ceutins en favor de la seguretat dels menors i la convivència. En el terreny polític, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tornat a carregar en una entrevista a La Vanguardia contra el posicionament del PP en aquest conflicte.
10: El PP votó en contra de la redistribució i reubicació de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
0: Justament, Tica Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, ha explicat en declaracions al Notícies en Xarxa que no es pot militaritzar les fronteres perquè l'exèrcit no pot fer detencions a la població civil. A més, considera que cal fer una investigació exhaustiva per escatir tots els errors que hi ha hagut en aquesta crisi migratòria i veure si hi ha hagut errors d'intel·ligència i coordinació en concret per part de l'Estat espanyol o bé es tracta d'un excés de confiança en la tasca fronterera que ha de fer el Marroc.
1: Si hem tingut dificultats o problemes en els serveis d'intel·ligència, en els mitjans de protecció, en les tecnologies de vigilància, en les línies de comandament, en els protocols, si s'han complert o no s'han complert, quins errors, en la velocitat de resposta, en els mitjans de cara a les respostes. Aquí s'ha de fer una investigació molt exhaustiva, però en canvi veig que els mitjans, bueno, els grups polítics només busquen pescar rèdit electoral en aquesta crisi, però molt poc en aprofundir-ho.
0: I encara un apunt en plana internacional, perquè el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a Saxònia-Anhalt amb més del 44% dels vots i frega la majoria absoluta. Són més del doble dels suports que va obtenir en els comicis del 2021 i li atorgaria 39 escons a l'hemicicle. La gran patacada a les urnes se l'endú la CDU, el partit al govern fins ara, que s'ensorra amb un 17% dels vots. Ulrich Siegmund tindria garantit el primer govern d'extrema dreta d'un estat alemany si acaba obtenint el suport del Partit de l'Esquerra Nacionalista.
2: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
0: I tornem de nou a casa nostra perquè el metro de Barcelona recupera avui la plena normalitat després de les obres de millora de la xarxa que es fan a l'estiu per aprofitar la menor afluència de passatgers. D'aquesta manera, des d'aquest dilluns torna a estar obert, per exemple, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, un dels principals, recordem-ho, nusos de mobilitat subterrània de Barcelona. La reobertura arriba després de 2 mesos d'obres amb un pressupost que ha superat el 1 milió d'euros. En aquesta estació de Catalunya hi tenim l'Andrea Martínez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns què diuen els usuaris. Satisfets, suposo.
11: Bon dia, Helena. Sí, evidentment, satisfets per la reobertura d'aquest passadís que enllaça les línies 1 i 3 del metro de Barcelona. Helena, un passadís d'uns 300 metres de distància que es reobre avui, sí, després de 2 mesos d'obres, tot coincidint amb l'estiu, unes obres que han superat el 1 milió d'euros i que han servit per actualitzar i posar al dia aquest intercanviador que utilitzen gairebé 43.000 persones cada dia. Què feien, Helena, els usuaris durant l'estiu? Doncs havien de fer el transbordament de la línia 1 a la línia 3 del metro o a l'inrevés, de la línia 3 a la línia 1 pel carrer i creuen plaça Catalunya. Tot coincidint amb la segona setmana del mes de setembre, però el metro de Barcelona recupera la normalitat amb l'obertura d'aquest passadís que enllaça les dues línies de metro de Barcelona, una normalitat que també s'estén a les línies 9 i 10 del metro perquè s'ha recuperat el servei entre la Sagrera i Bon Pastor, així que la segona setmana del mes de setembre arrenca amb la recuperació de la normalitat al metro de Barcelona després de les ja tradicionals obres de l'estiu.
0: Gràcies, Anna. Les arrencades sempre costen, per tant, posem-ho fàcil. Bona feina. Gràcies, companyes. Que vagi molt bé. Pel que fa a Rodalies, la línia R7 reprèn avui la connexió amb tren entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma després que el servei ferroviari en aquest tram hagi estat suspès des de l'octubre de l'any passat. La línia ofereix a partir d'aquest dilluns un servei ferroviari fins al campus universitari amb 2 trens per hora i sentit els dies laborables i 1 tren per hora i sentit els dissabtes, diumenges i festius amb un trajecte limitat fins a Montcada Bifurcació, on les obres obliguen a fer servir la línia R4 per connectar amb Barcelona. També us expliquem que un centenar de veïns de Castellciutat, el nucli integrat al terme municipal de la Seu d'Urgell, s'han concentrat aquest diumenge al vespre a la Nacional 260 per reclamar la construcció d'un pas de vianants que permeti travessar la carretera amb seguretat. La protesta que va provocar afectacions al trànsit tant en sentit Andorra com en sentit sud, com en direcció sud, serveix per posar de nou sobre la taula una reivindicació que el veïnat considera enquistada i que es remunta a l'any 2010. Tot i que hi ha un projecte aprovat des del 2024, les obres encara no han començat perquè s'està pendent de resoldre el rebuig d'un dels propietaris afectats. Un home va apunyalar ahir tres persones en un pis de Barcelona i va acabar ferit crític després de llançar-se pel balcó des d'un quart pis. Segons les primeres informacions, a l'immoble hi convivien tres homes, tot i que dissabte també s'hi havia quedat a dormir la xicota d'un d'ells. Per causes que es desconeixen, l'agressor es va dirigir a l'habitació de la parella i va començar a apunyalar amb arma blanca el seu company de pis, que es troba en estat greu, i de retruc també va atacar la noia amb ferides més lleus. L'aldarull va dur el tercer ocupant de l'habitatge a dirigir-se a l'habitació, on també va resultar ferit lleu pel seu company de pis.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Doncs abans dels esports us volem parlar d'una de les darreres tendències entre els adolescents, el que s'anomena farmejar aura, tot un fenomen de masses que aquest diumenge ha saltat de les xarxes socials als carrers de Terrassa, on s'hi han concentrat prop de 300 joves per assistir a aquesta peculiar batalla d'estils. Ens en dona tots els detalls el Martí Paola, de Canal Terrassa.
12: Unes 300 persones s'han concentrat aquesta tarda de diumenge al Raval de Montserrat, atretes per la convocatòria del grup d'amics El Avispero, que ha organitzat una peculiar baralla d'estils, o com es coneix darrerament a les xarxes socials, una competició per farmejar aura. Una tendència que triomfa especialment entre els adolescents.
13: Bueno, ¿qué está pasando? Que hay una batalla de aura, y las batallas de aura son tipo farmear aura, lo obvio, ¿no? Hay que hacer movimientos como el six-seven, como lo que estaban haciendo ellos.
14: Demostrar tu aura, lo que llevas, cómo te defines. O sea, expresar tu ser, uno mismo, expresarse, cómo te expresas.
12: El concepte fa referència a guanyar carisma, presència o popularitat davant dels altres. I això és precisament el que han intentat els participants: exhibir el seu millor estil, actitud i posada en escena davant del públic per veure qui aconseguia acumular més aura. La immensa majoria dels assistents ho ha mirat com a espectadors i només una quinzena d'atrevits s'han engrescat a participar en aquesta particular batalla d'estil. Una convocatòria sorgida a les xarxes socials que ha acabat reunint centenars de joves al centre de Terrassa i que demostra un cop més la capacitat d'aquestes noves tendències digitals per saltar de la pantalla al carrer.
0: Per arribar a les 9, temps dels esports, temps per Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
15: Molt bon dia.
0: El Barça, que és líder en solitari a primera divisió.
15: Sí, després d'una nova golejada per 0-5 a Mestalla davant el València, Lamine Yamal va fer dos gols, també van marcar Fermín, Rafinha i Pedri. El triomf manté els blaugranes com a únic equip invicte després de 4 jornades. A més, el Barça ha marcat més de 4 gols per partit i és l'equip menys golejat, amb només 2 gols encaixats. Pedri destacava aquesta capacitat golejadora de l'equip, mentre que Gabriel Jesús parla de bones sensacions després de debutar.
16: Sientras en todas, que yo creo que es imposible, pero bueno, lo bueno es que creamos muchas, tenemos muchas ocasiones y al final acaban entrando. Creo que tenemos jugadores que pueden hacer muchos goles esta temporada, sobre todo por eso, porque creamos muchos goles y bueno, es bueno tener eso. Creo que hay mucha gente que puede aportar en ese aspecto.
17: Físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. De hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut.
15: Un gol de Marcos Fernández en el minut 98 permet salvar un punt per a l'Espanyol davant el Sevilla. L'expulsió de Sangante va deixar els andalusos amb 10 en el segon temps i el VAR va anul·lar una diana d'Omar per un discutit fora de joc. Sí que va pujar al marcador el gol d'Stasin, que avançava el conjunt sevillà en el tram final. Però l'empat de Marcos en el darrer sospir va acabar trencant la ratxa de dues derrotes seguides dels de Manolo González. Edu Expósito lamentava no haver sumat una victòria.
18: Tal y como se nos ha puesto la segunda parte después de la expulsión, pues lógicamente te vas mal, ¿no? Porque encima nos hemos puesto por delante, nos anulan un gol. La sensación de que siempre pasa lo mismo contra el Español, cada temporada tenemos que salir en un conflicto y eso a mí realmente no me gusta. Me gusta jugar al fútbol y que no haya esto, ¿no? Encima también la norma que hemos cambiado para no perder tiempo. Han hecho un partidazo ellos, han defendido, han hecho lo que tocaba hacer, han metido encima un gol, han defendido y han perdido tiempo, mucho tiempo. Si estamos haciendo que no se pierda tiempo, pues no debería haber hecho eso el Sevilla o dejarle, ¿no?
15: L'Europa ha condemnat una agressió contra un aficionat per portar una estelada en el duel dels graciencs al camp de l'Alcorcón, corresponent a la segona jornada de la Primera Federació. En un comunicat, el club escapulat afirma que agents de la Policia Nacional van agafar el seguidor pel coll, el van llançar a terra i el van colpejar. Com a protesta, l'afició de l'Europa va abandonar la graderia visitant. El president de l'Europa, Héctor Ibar, denuncia que no és el primer cop que passa un incident similar.
19: Ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se en que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí doncs jo no sé més què ha passat. Sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió. Recordo Múrcia, que va haver-hi molts problemes, recordo algun altre desplaçament amb el femení, on jo estant present també la gent de seguretat del camp de l'Atlético de Madrid B, perdó, l'Atlético de Madrid femení, doncs, també va embogir quan va veure una estelada.
15: Doncs el govern espanyol ja ha reaccionat a aquesta polèmica. El delegat a Catalunya, Carlos Prieto, ha fet una piulada a les xarxes socials assegurant que s'han demanat explicacions als estaments pertinents i que no coincideixen, diu, amb la versió del club pel que fa a la suposada actuació desproporcionada de la policia. En aquest sentit, ha demanat prudència i evitar conclusions precipitades. Canviem de qüestió, parlem del Barça de futbol sala. Derrota del Barça a la final de la Supercopa d'Espanya. Va perdre davant el Pozo Múrcia per 5-4 en un duel en què va anar sempre a remolc. Els blaugranes van aconseguir empatar el segon temps al 3-1 amb què s'havien avançat els murcians. La reacció dels visitants, però, va tornar a obrir forat amb dos gols més que els de Javi Rodríguez ja no van poder jugar. El tècnic repassava els errors comesos.
20: Hoy hemos encajado algún gol que no deberíamos de encajar, pero no se excusa de nada. Al final creo también las cinco faltas en cinco minutos en la segunda parte nos ha condicionado un poquito a la hora de presionar, pero bueno, creo que se ha visto un buen partido, creo que los dos equipos hemos ido a ganar.
15: Doncs en aquesta ocasió, Helena, el Palau Blaugrana no va ser talismà, jugava a casa al Barça, però no va poder guanyar aquest primer títol.
0: Una llàstima.
15: Haurem d'anar pel pròxim.
0: Demà més.
15: Vinga.
0: Gràcies, Cristina. I abordem ara la cultura amb un nom propi, el d'en Jordi Savall, que ha omplert la sala simfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. I ho ha fet amb l'assaig general que ha tancat la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nacions, sota la batuta del director igualadí. Prop de 800 persones van poder gaudir de l'espectacle. I ens ho explica tot plegat en Marc Piqué, de Lleida Televisió.
21: Assaig obert de la Capella Nacional de Catalunya i Le Concert des Nacions, dirigit per Jordi Savall a l'Auditori Municipal Enric Granados. En ell, Savall ha acompanyat el rèquiem alemany de Johannes Brahms amb la sovint denominada Petit Rèquiem. La mort, el patiment de la condició humana, la pau i serenitat de l'Olimp i l'inquietud d'allò mundà i efímer són alguns dels elements que s'hi han exposat. Savall ha abordat el rèquiem alemany sota aquest prisma d'aprenentatge compartit i interpretació amb criteris històrics. Savall i la seva acadèmia han buscat recuperar els colors i les textures originals de l'època de Brahms, retornant a l'obra una transparència i una humanitat que connecten directament amb l'espiritualitat laica que el compositor va imaginar.
0: I parlem ara d'aquesta casa perquè la xarxa i les ràdios locals estrenem avui Rambla 54, un programa farcit d'històries i que ens aproparà tot allò que passa en l'àmbit més proper a casa nostra. L'espai, dirigit i presentat per la periodista Anna Morgades Valldosera, es fa amb la participació de 54 emissores locals. Té una durada de 54 minuts i el podreu seguir de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. Avui, el primer rambler de Rambla 54 serà l'actor Sergi López. Doncs d'aquesta manera posem el punt final al primer Next Matí d'aquesta temporada. N'hi haurà molts més, està clar, i us hi esperem cada dia a partir de les 7. Gràcies per l'atenció. Que vagi bé. Fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: Les balenes geperudes poden utilitzar una tècnica de caça que consisteix a crear una xarxa de bombolles. Quan volen capturar un banc de peixos, diverses balenes poden col·laborar per envoltar-lo. Una d'elles neda per sota dels peixos i comença a expulsar aire, formant una columna de bombolles. Mentre puja, la columna es va fent més ampla i actua com una barrera que dificulta que els peixos escapin. Les balenes van reduint progressivament el cercle de bombolles fins que el banc queda concentrat en un espai molt petit. Llavors, les balenes neden cap amunt amb la boca oberta i engoleixen enormes quantitats d'aigua plena de peixos. Posteriorment, expulsen l'aigua a través de les barbes que tenen dins la boca, que funcionen com un filtre i retenen l'aliment. El més sorprenent és que aquesta tècnica pot requerir coordinació entre diversos individus. Les balenes han de sincronitzar els seus moviments i mantenir la formació perquè la barrera de bombolles sigui efectiva. A més, diferents grups de balenes poden utilitzar variants pròpies d'aquesta estratègia, cosa que ha fet pensar als investigadors que alguns d'aquests comportaments es poden transmetre socialment.
3: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques-Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià. Nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important, era italià, però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de Mart no es troben exactament als pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la taca de Poisson i en matemàtiques va obtenir l'angle en forma de dodecaedre ròmbic que s'anomena angle de Maraldi.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona ha deixat 3 persones ferides, 2 de caràcter lleu. L'incident s'ha produït durant el trasllat d'un litre d'àcid nítric al 66% d'un recipient a un altre. Els bombers han desplaçat 7 dotacions i també efectius del GRIT i també 3 ambulàncies del SEM. L'explosió ha estat molt focalitzada i els danys han quedat restringit al laboratori sense afectació estructural ni necessitat de moment de desallotjar aquesta part de l'edifici. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa després de 3 dies amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. Avui es mantenen, però, les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Montroig i es manté el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. A partir de demà també s'activen avisos per intensitat de pluja a la meitat nord del país, al litoral i prelitoral que s'allargaran fins al dijous. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la C33 a Montcada i Reixac deixa un carril tallat sentit Barcelona. A banda, avui comencen les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 al Pla d'Urgell, als termes de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Font d'Arella i Golmés. Els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre i ja provoquen retencions des de primera hora del matí. I pel que fa al servei ferroviari, a causa d'una incidència en la infraestructura entre Montmeló i Mollet-Sant Fos, ja resolta, els trens de les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 poden registrar alguns retards. I aquesta setmana i fins al 13 de setembre, el Servei Català de Trànsit, els Mossos i les policies locals reforcen els controls sobre l'ús del cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil. En la campanya de l'any passat es van imposar 1.608 denúncies en només una setmana, la majoria per no portar el cinturó. La sanció per no utilitzar correctament aquests sistemes de seguretat és de 200 euros i la pèrdua de 4 punts del carnet. I a Barcelona, el tercer jutjat de Guàrdia de Reforç per jutjar delictes lleus immediats ha deixat de funcionar provisionalment des del 20 d'agost. La mesura s'ha pres després de reduir de manera notable els terminis judicials que han passat de mesos a uns 10 dies en alguns casos. El pla de xoc havia permès jutjar amb més rapidesa delictes com furts, amenaces, coaccions o lesions lleus. Les dues guàrdies que continuen operatives tenen capacitat per assumir el volum de procediments previstos. I el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha assegurat que la informació rebuda sobre l'actuació policial durant el partit entre l'Europa i l'Alcorcón no coincideix amb la versió del club.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Salvador Illa es dirigeix als mestres a poques hores perquè el curs comenci amb una vaga i els demana una treva en les mobilitzacions, apel·lant al dret a l'educació. En una entrevista a 3CAT, Illa ha ofert mà estesa als sindicats i assegura que el propòsit del seu govern és obrir un debat sobre l'educació que necessita Catalunya.
3: I demano en aquest sentit un parèntesi, demano, la consellera s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano, que discutim, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
2: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar. És dilluns 7 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració pel que fa a la participació del Marroc en l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Carina Bellvé.
4: Sí, creu que el País de la Guita pretenia aconseguir alguna cosa a canvi per part del govern espanyol. El president Pedro Sánchez, per contra, garanteix l'asil a qui en tingui dret.
5: Un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
6: Quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
2: Una vuitantena de municipis tenen avui risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus, que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen i que també s'esperen per avui. Molt atents, doncs, a la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Ha començat la setmana amb aquesta penitència de la temperatura, aquest martiri estiuenc, que no hi ha forma de treure's el de sobre. I és que la temperatura una altra vegada es desboca per les dates en aquests moments. En qualsevol cas, a moltes comarques de la costa, del prelitoral, de Girona, avui ha frenat mínimament la temperatura, però encara amb aquesta xafogor destacable i valors que, de fet, a hores d'ara ja passant d'una forma àmplia dels 30-32 graus. I ens acabarem atensant els 37-39-40 graus de màxim una altra vegada al tram més baix del Segre, de la Noguera Pallaresa i també a la Ribera d'Ebre, unes temperatures, ja diem, desfassades. Novament, una mica de vent aquesta tarda, vent de sud, però bon estat de la mar, i tot plegat amb sol, quatre núvols prims. Demà, primers canvis de situació que arribaran a la tarda i al vespre. Més núvols, algun primer ruixat, però demà, momentàniament, encara farà més calor que avui. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
2: Tres ferits en una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
4: Sí, els fets han passat durant la manipulació de productes químics que ha causat una deflagració d'àcid nítric. La vicerrectora de la universitat, Fàtima Sabenc, explica els primers passos a seguir.
8: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
2: En Cultura, Catalunya engega la temporada teatral amb molt bones xifres.
4: Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada, en què s'han assolit els 115 milions de recaptació. Aquesta nit es dona el tret de sortida de la nova temporada amb la 25a gala Catalunya aixeca el taló.
2: Els esports han a freixa, el Barça goleja a Mestalla.
9: Recitar el blaugrana, el partit va quedar encarrilat aviat amb els gols de Lamine i Fermín. El Barça acabava guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari, en ple de victòries en 4 jornades a 3 punts de Real Madrid i Betis.
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana als sindicats d'ensenyament en vaga fer un parèntesi en les mobilitzacions. Ho fa a menys de 24 hores d'una arrencada de curs atípica, amb una aturada convocada. En una entrevista a 3CAT, Illa ha apel·lat al dret a l'educació, ha ofert també mà estesa als sindicats i ha anunciat un pla per resoldre la calor a les aules. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. A la vigília de la vaga del primer dia de curs escolar, el president Salvador Illa ha demanat als sindicats convocants fer una treva.
3: I demano en aquest sentit un parèntesi i demano, la consellera s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano, que discutim, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
10: I ha anunciat que properament el govern explicarà com reduiran la calor intensa que pateixen algunes escoles i també residències de gent gran.
3: Estem treballant per resoldre, abordar el conjunt d'aquest problema en col·laboració amb els ajuntaments i també en col·laboració. Estem estudiant possibilitats de col·laboració amb el sector privat per fer això amb rapidesa i amb contundència. I no només en l'àmbit escolar, sinó també en un àmbit que ens preocupa molt, que és el de les residències.
10: Ho ha dit en una entrevista al 3CAT, en la que també ha proposat debatre fons sobre l'escola inclusiva.
2: Esquerra i els Comuns, els socis d'investidura, qualifiquen de fracàs començar demà el curs amb una vaga i reclamen al president Illa fets concrets, diàleg real i calendari clar per resoldre el conflicte laboral en educació, món.
10: Per als republicans i els comuns, començar el curs amb vaga és un fracàs del govern. La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha criticat que el govern no hagi fet els deures d'estiu.
11: Tenim un govern que va a remolc, tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
10: I el portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello, ha parlat directament de fracàs.
12: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, no? Un fracàs del govern que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer, no ha actuat a temps. Hem vist que el president Illa ha demanat una treva, però més que treva, el que necessitem són fets concrets.
10: Pisarello ha reclamat al govern un calendari clar de les mesures pendents i un diàleg real amb els treballadors.
2: Doncs no deixem aquesta qüestió educativa. Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar.
4: La seva portaveu, Mònica Rodrigo, defensa, però, que aquesta aturada s'emmarca en la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit en declaracions a la xarxa.
13: Som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
2: Mentrestant, els sindicats educatius avisen que segueixen en lluita i es mobilitzaran demà a la ciutat de Girona, en concret Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
14: La protesta arrencarà a 9:15 del matí amb un esmorzar popular a Fontejau i una hora més tard, a 9:15, hi haurà una manifestació fins a Plaça de la Independència, on es farà una macroassemblea. Els sindicats auguren una manifestació que, un cop més, tornarà a ser multitudinària, amb l'objectiu de posar al centre la situació a les escoles del país. Ho explica Robert Pastor, portaveu d'USTEC a la demarcació de Girona.
15: No podem tolerar cap tancament de línies a l'escola pública que s'està donant arreu. Necessitem un desplegament total i un desplegament real de recursos per atendre l'alumnat a la inclusiva. Necessitem un acord de país ja per blindar el català a l'escola. Està tocat de mort.
14: D'aquesta manera, el primer dia de curs arrencarà amb vaga de docents a tot Catalunya i amb gran incidència també a comarques gironines.
2: Això des de Girona, però és que aquesta vaga es preveu força desigual arreu del territori. A Torelló, per exemple, tot apunta que tindrà una incidència molt baixa. Anem fins allà, fins a Osona. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
16: Els centres educatius de Torelló afronten així el primer dia de curs, pendents de l'impacte que pugui tenir la convocatòria, tot i que la previsió és que la majoria d'escoles i instituts funcionin amb normalitat. Núria Montanyà és la regidora d'Educació a l'Ajuntament de Torelló.
17: Els centres d'infantil i primària, la informació que tenien les direccions és que no hi hauria gaire seguiment. L'institut no saben massa, però en principi es preveu tampoc no gaire seguiment. Per tant, pel que fa a la vaga, el curs començarà amb normalitat.
16: Més de 3.000 infants i joves de la Vall del Gès començaran dimarts el nou curs escolar, un curs que, segons Montanyà, torna a estar marcat per la falta de recursos per donar resposta a unes necessitats educatives cada vegada més grans. A Torelló, l'Institut Sirvianum serà el centre amb més alumnat, amb prop de 750 estudiants. Una de les principals novetats serà la posada en marxa d'un servei de menjador, al migdia, que estarà obert a tot l'alumnat i serà gratuït pels estudiants de Sant Vicenç, Borgunyà, Vilaseca i Orís.
2: Amb vaga o sense vaga, el curs ha d'arrencar. Els estudiants han de tornar a les aules i escoles com els Salesians de Mataró ja preparen l'entrada del curs abans de l'arribada d'aquests alumnes, amb les aules a punt i amb nous reptes per la millora acadèmica de l'alumnat. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
18: L'Escola Salesians de Mataró encara és tancada per l'alumnat, però els professors hi han treballat intensament durant tot el matí. L'objectiu és deixar a punt les aules i el material per l'arribada de l'alumnat aquest dimarts d'inici de curs. Els principals esforços es concentren en tenir a punt les aules i els primers dies d'acollida. Escoltem David Paniagua, director de l'Escola Salesians de Mataró.
19: Bàsicament és el tema de tenir les aules ben preparades, amb tot el material, amb el número de taules i cadires adequat pel que toca, amb tot el tema de cartelleria i de més. Després tenim també ben organitzades totes les activitats dels primers dies. Nosaltres els primers dies no comencem amb l'horari habitual del curs de les classes que toquen, sinó que fem unes jornades d'acollida per atendre bé l'alumnat.
18: L'Escola Salesians ja està a punt per un curs en què els principals reptes seran l'atenció a la diversitat a les aules i la millora de la comunicació oral en llengua catalana.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Obrim plana política fixant-nos un dia més en la crisi migratòria a Ceuta. El Partit Popular insisteix en culpar el Marroc del que considera una invasió frustrada a la ciutat autònoma. Un pla defensa Alberto Núñez Feijóo que pretenia acabar amb algun tipus de concessió al país a la Uita per part del govern espanyol. Per contra, el president Pedro Sánchez garanteix que rebran asil aquells migrants que en tinguin dret, Carina.
20: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva de marroquins a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que implicava algun tipus de cessió per part del govern de Pedro Sánchez. Ara bé, no ha volgut especificar quina. Alberto Núñez Feijóo.
5: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
20: Acompanyats per tota la plana major del PP en un esmorzar informatiu a Madrid, el president de Ceuta ha reclamat el retorn de tots els migrants perquè no es creï, diu, un precedent i una nova invasió encara més nombrosa. Per contra, Pedro Sánchez ha recordat que el govern espanyol donarà asil a aquells estrangers de Ceuta que en tinguin dret.
6: La contundencia del Estado social y de derecho, que es nuestra democracia, no es incompatible con la dignidad humana. Y, por tanto, quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
20: Demà el Consell de Ministres preveu aprovar la desclassificació de tots els informes policials i militars que aprovarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers el 30 i el 31 de juliol com defensa el president espanyol.
2: Hem parlat de tot plegat amb un expert, amb Tica Font, que és presidenta del Centre de l'As d'Estudis per la Pau i que ha explicat a la xarxa que no es pot militaritzar les fronteres perquè l'exèrcit no pot fer detencions a la població civil.
20: A més, considera que cal fer, diu, una investigació exhaustiva per escatir tots els errors que hi ha hagut en aquesta crisi migratòria i veure si hi ha hagut errades d'intel·ligència i coordinació per part de l'Estat espanyol o bé es tracta d'un excés de confiança en la tasca fronterera que ha de fer el Marroc.
21: Jo crec que tenen que haver fallos segurs dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
1: La xarxa de comunicació local.
22: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Una vuitantena de municipis tenen avui risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus, que ja fa 3 dies seguits que s'assoleixen i que també s'esperen avui.
20: Sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins a dimecres, quan podria arribar la primera refrescada.
2: Els companys de Ràdio Municipal de Terrassa han sortit al carrer per veure com s'ho fa la gent per conviure amb aquesta calorada totalment anormal per a un mes de setembre. Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
23: Tant és així que en ple mes de setembre, Protecció Civil ha activat el Procicat per calor intensa i per calor nocturna intensa.
24: Massa calor. No havia passat mai això.
25: Esperem que ja baixi una miqueta la calor, que no sigui com el que hem tingut el juliol i l'agost i que refresqui una miqueta.
26: Les nits caloroses, de fet, avui m'he aixecat i el meu marit estava al sofà.
27: Bueno, no es pot aguantar gaire.
0: No, és bastant insuportable.
23: Com sempre, ventiladors i aires acondicionats són els millors aliats per fer front a aquestes situacions.
25: Finestres obertes, aire condicionat estones, però no tota la nit, perquè clar, el consum de la llum després també es dispara.
24: Encara anem passant les nits com podem.
0: El ventilador ho vaig aguantant bé, sí, sí.
23: Sigui com sigui, sembla que l'estiu climatològic encara ens acompanyarà uns dies més per aquestes latituds.
1: Notícies en xarxa.
2: Aquest dilluns ha reobert el passadís subterrani que enllaça les línies 1 i 3 del metro de Barcelona. Ho ha fet després de 2 mesos d'obres.
4: I acaba així l'obligació de fer l'enllaç a peu entre les dues línies pel carrer travessant la plaça Catalunya. TMB calcula que unes 43.000 persones circulen per aquest passadís en un dia laborable per canviar entre les línies vermella i verda i viceversa. També a partir d'avui ha recuperat la normalitat al servei de la línia 9 i la línia 10 entre la Sagrera i el Bon Pastor.
2: Encara a Barcelona i en relació al transport públic, avui s'ha estrenat el primer minibús de barri totalment elèctric. Uneix els barris de Canyelles i el de la Vall d'Hebron.
4: Es tracta de la línia 185. L'Ajuntament preveu posar en funcionament 4 vehicles més d'aquestes característiques en les properes setmanes. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
3: És una mostra més del compromís de TMB amb la millora de la mobilitat de proximitat, que representa el bus de barri, i és una mostra més, una demostració d'aquesta aposta de TMB per la millora de la mobilitat sostenible i, per tant, per la millora en termes de reducció de les emissions.
4: Amb tots aquests canvis i incorporacions, l'any vinent es preveu que el 30% de la flota d'autobusos de Barcelona sigui de zero emissions.
2: Una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, la que està situada al barri de Sant Pere i Sant Pau, ha causat 3 ferits. Els fets han passat aquest matí cap a 9:15. Durant la manipulació de productes químics és quan s'ha produït aquesta deflagració d'àcid nítric. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
7: L'incident s'ha produït quan es traspassava àcid nítric d'un recipient a un altre. Arran dels fets, 2 persones, un home i una dona, es troben en estat greu a l'Hospital Joan 23, mentre que una altra dona ha ingressat a l'Hospital de Santa Tecla en estat menys greu. Tots 3 estan estables i fora de perill. La vicerectora d'Infraestructures i Relacions amb Institucions Sanitàries de la URB, Fàtima Sabenc, ha explicat que tots 3 treballaven sota les normes de seguretat establertes. Diu que s'han pogut dutxar immediatament i sortir del laboratori pel seu propi peu.
8: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Tampoc hi havia alumnes en aquell moment al laboratori, que era un laboratori de docències, però ja ho dic, en principi, doncs, ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
7: 7 dotacions de bombers s'hi han desplaçat i han descontaminat l'edifici.
2: Ens situem ara no gaire lluny a Constantí, el tarragonès, que ha acollit aquest matí la presentació de la nova planta experimental de biogàs de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, de l'IRTA. Està ubicada al centre de Mas Bové. Es tracta de la primera instal·lació d'aquestes característiques gestionada per un institut públic de recerca a Catalunya i a l'Estat espanyol. Al mateix temps, dona servei a explotacions ramaderes. Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
9: La planta permet transformar dejeccions ramaderes en energia renovable, fertilitzants orgànics i aigua recuperada amb l'objectiu d'afavorir la sostenibilitat i impulsar la bioeconomia al sector agroalimentari. No busca el benefici comercial, sinó el progrés del coneixement científic i del sector agroalimentari català. Per tant, s'hi podran dur a terme estudis de recerca i projectes pilot que serien complicats a desenvolupar en una planta convencional. Rosa Altisen és la directora general d'Agricultura i Ramaderia.
11: Una planta que donar suport a la recerca i a la innovació de cara al sector. Des del govern, doncs, aquesta planta s'emmarca dintre de l'estratègia de bioeconomia 2030, que bàsicament es tracta en fomentar l'ús i el consum de bioproductes i reforçar el teixit productiu, doncs, per afavorir, doncs, aquestes empreses basades en la bioeconomia.
9: La planta oferirà informació oberta respecte al seu funcionament. És previst que s'hi facin visites guiades per la ciutadania i demostratives per al sector.
2: Al Vallès Oriental, al santuari de Puiggraciós, acomiada avui les monges benedictines després de 53 anys. Just avui, quan fa més de mig segle que van arribar al santuari, situat a cavall del Figaró, la Garriga i l'Ametlla del Vallès, és quan s'ha fet el comiat. Un acte que coincideix amb la vetlla de la Mare de Déu al voltant de la festivitat del 8 de setembre. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
10: El 7 de setembre del 1973 van arribar a Puiggraciós les monges de la comunitat benedictina de Sant Pere de les Puelles de Barcelona. I just avui es fan els actes de comiat oficial després que s'anunciés la seva marxa aquest estiu davant la manca d'un relleu generacional. Per aquesta raó, aquesta tarda, a partir de les 6, s'espera un gran nombre de persones dalt del santuari al peu dels cingles de Bertí. Un dels membres de l'Associació d'Amics de Puiggraciós, Víctor Rodríguez, apunta que és una jornada molt emotiva per tothom.
12: Avui doncs té lloc una vetlla amb els laics, amb molta gent que formen els diferents grups vinculats al santuari que s'han anat creant i que existeixen i seguiran existint, i de tota aquella gent doncs que estima Puiggraciós i les monges.
10: Després de la vetlla, l'església del santuari es farà l'acte de comiat oficial, on hi serà present el bisbe de Terrassa, el vicari general, diversos preveres i els alcaldes del Figaró, la Garriga, Vigues i Riells del Fall i l'Ametlla del Vallès.
2: I abans de la informació cultural, us volem parlar de Lleida Televisió, que com moltes televisions i ràdios locals de Catalunya, estrena nova temporada. Però aquesta és ben especial, ja que enguany la Televisió de Lleida celebra el seu 25è aniversari i ho fa amb diversos actes. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
13: Lleida Televisió arrenca la temporada dels 25 anys. Una temporada que, més enllà de ser clau amb uns comicis municipals que marquen l'agenda informativa, tindrà diverses novetats per celebrar aquest aniversari rodó. Un autobús urbà que anirà recorrent els carrers de la ciutat amb la cara dels seus presentadors, o el cartell dels 25 anys fet per la reputada dissenyadora Sònia Lins. Una temporada que s'ha presentat a les noves instal·lacions del Centre d'Estudis Ilerna, i on el director de Lleida Televisió, Òscar Fernández, ha explicat que un dels punts més forts d'aquest mitjà és la seva gent.
14: Que els que són aquí són els que creuen en la comunicació de proximitat. Són els que estimen Lleida per sobre de tot, perquè són els que li posen passió en tot allò que fan. I això es nota. I ho noten els nostres telespectadors.
13: Aquesta celebració comptarà amb altres dates importants, com la celebració d'un vespreig al Castell del Remei el dia 21 d'aquest mes, on es descobrirà la cançó dels 25 anys. A més, el novembre es publicarà la revista de l'aniversari, entre d'altres qüestions.
2: I ara sí, moment per a la cultura. Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada. En la presentació de la 25a gala Catalunya aixeca el taló, que es farà aquesta nit al Liceu, s'han fet públiques dades que mostren el bon moment que viu l'escena catalana, amb més de 115 milions d'euros de recaptació i una ocupació del 67%. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles i van assistir 4.081.780 espectadors amb una recaptació global de 115 milions d'euros i una ocupació del 67%. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va apropar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli i el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la Sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop al Victòria i el Fantasma de l'Òpera al Tívoli, i els petits serien Corta el Cable Rojo al Muntaner i Permagel al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
17: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar. El públic continua escollint teatre i quan el públic decideix anar al teatre fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
15: Aquest vespre es farà al Liceu la 25a edició de la Gala Catalunya Aixeca el Taló. Enguany, el seu format serà el d'espectacle de teatre musical, una història familiar amb 20 intèrprets, cor i música en directe que repassarà els principals esdeveniments dels darrers 25 anys.
2: Gràcies, David. I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Golejada del Barça i a més talla.
26: Bon dia, Marta. Sí, recital blaugrana. El partit va quedar encarrilat aviat amb els gols de Lamin i Fermín. El Barça acabava guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari, en ple de victòries en 4 jornades, a 3 punts de Real Madrid i Betis. Escoltem Hansi Flick, tècnic blaugrana.
27: We need normally a number 9, a real number 9. So
28: això no ha canviat. Necessitem un nou, està clar. Però al final tenim prou qualitat en atac, també en el centre del camp.
27: Also in the midfield, that Petri scored a goal.
28: Estic molt satisfet amb aquest ampli marcador. Per mi és important com hem jugat avui, com hem controlat el joc, fent servir els espais, esperant. Hem demostrat una gran qualitat en la finalització de les jugades i això és
27: bo. Also in the finishing, and this is good.
26: L'Espanyol va acabar empatant ahir al minut 98 el seu partit davant el Sevilla. Els sevillans s'havien avançat també al tram final amb un gol al 85. L'Espanyol suma 4 punts de 12 possibles. I a la Lliga F tots els equips catalans van jugar dissabte. En el duel entre equips catalans se'l va acabar emportant el Badalona Women per 0-1 davant l'Espanyol. Ho valorava així Maria Llompart, jugadora del Badalona.
5: tenia ganes de sentir-me important, de poder doncs, encarar la setmana al final. Treballem molt que durant tots els entrenaments, que són feina que ningú veu.
26: El Barça va golejar el Sevilla per 0-4 l'entrenador blaugrana, Pere Romeu, però no acabava d'estar satisfet.
6: No ha sigut un partit d'un nivell super alt per nostre, no ens hem acabat de trobar el mig del camp. És probablement la nostra font d'organització de l'equip, el nostre motor de l'equip. Avui no ens hem acabat de trobar, és veritat que el Sevilla ens ha tapat molt els espais interiors i ens ha permès molt el desequilibri per fora amb Caro.
26: I en waterpolo, després de 32 anys al Sabadell, Maica García no continuarà al club. Ràdio Sabadell, Pau Ituri.
16: L'etapa de Maica García, l'Astralpul Natació Sabadell, ha arribat abruptament al seu final després de més de 3 dècades de vinculació. El club ha decidit no renovar el contracte de la seva capitana insígnia de la generació daurada de l'entitat. A les portes de complir 36 anys i després de gairebé 2 temporades senceres d'inactivitat per la seva maternitat, la millor waterpolista sabadellenca de tots els temps haurà de buscar un nou destí per allargar la seva carrera, com és la seva intenció, fins als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028. Així ho ha anunciat la mateixa García amb el cor encongit, ha dit, a través d'un comunicat a Instagram en què ha manifestat que el club ha considerat que la seva carrera a Can Llong no podia tenir continuïtat. Malgrat aquest controvertit adeu, la reina de l'esport local deixa enrere un llegat difícilment igualable. Va començar al carrer Montcada amb només 4 anys i el 2004, amb només 14, va accedir al primer equip femení de waterpolo. Durant aquestes 22 temporades, García ha guanyat 70 títols, 7 Champions, 17 divisions d'honor, 15 Copes de la Reina, 5 Supercopes d'Europa, 13 Supercopes d'Espanya i també 13 Copes Catalunya.
26: En bàsquet, primera derrota de pretemporada del Quitzenàs a Manresa, va cedir contra l'Ilern a Lleida per 99-103 al torneig de Sant Julià de Vilatorta. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
18: L'equip lleidatà va aconseguir una màxima diferència d'11 punts a l'últim quart, però els manresans no van abaixar els braços i, liderats per l'anotació d'Allen i Pierre Oriola, tots dos amb 17 punts, van arribar als darrers segons amb opcions de victòria. Tanmateix, l'encert del conjunt del Segrià en les últimes possessions van acabar decantant el maig.
26: Doncs això és tot pel que fa als esports.
2: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Continguts en xarxa.
3: Entre les estrenes de la setmana destaca Cronos, una pel·lícula sobre la caça a l'home després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. També arriba Aixam, que explica com un jove entra a una comunitat autogestionada aïllada de tot. I Black Box, Vuelo 298, és un film de terror sobre una catàstrofe aèria provocada per forces sobrenaturals.
4: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con boquería.
5: Acaba de pasar algo en las Ramblas. 5 ambulancias.
6: ¿Y un tal 4 para 0? ¿Qué ha pasado en las Ramblas?
5: ¿Qué cojones están pasando?
7: Un tal 4 para 0. Que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
3: El 17 d'agost del 2017, un atemptat a la Rambla de Barcelona va consternar el país sencer. Cronos és una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per Enric Auqué, que explica l'operació que es va posar en marxa per capturar els responsables dels atacs. El film, basat en fets reals, parteix dels moments immediatament posteriors a l'atemptat i segueix les actuacions policials fins que es va trobar el darrer terrorista fugit.
8: Així ho compartiu tot?
9: Compartim el treball i els usufruits. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden les nostres vides.
3: El protagonista de Xam és en Lluc, un home que ho ha perdut tot i a qui l'Alba li ofereix una sortida, integrar-se en un poblet aïllat on un grup de desheretats conviu en harmonia aparent. El Lluc s'agafa aquesta segona oportunitat, aprèn a viure sota les normes de la comunitat i fins i tot troba l'amor. Però el miratge s'esquerda i revela la perversió del sistema creat per l'Alba i els secrets foscos del seu origen.
10: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
3: Black Box, Vuelo 298, explica com el vol que fa la ruta entre Nova Orleans i Seattle s'estavella i es converteix en el centre d'un misteri sobrenatural esgarrifós. El motiu de l'accident es desconeix fins que no es troben les gravacions entre les restes. El que els va passar als passatgers del vol 298 escapa totalment a la raó humana.
0: La xarxa de comunicació local.
11: Bon dia, són 2:45.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
11: Salvador Illa es dirigeix als mestres a poques hores perquè el curs comenci amb una vaga i els demana una treva en les mobilitzacions, apel·lant al dret a l'educació. En una entrevista al 3CAT, Illa ofert mà estesa als sindicats i assegura que el propòsit del seu govern és obrir un debat sobre l'educació que necessita Catalunya.
12: I demano en aquest sentit un parèntesi, i demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano, és que anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
11: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar. És dilluns, 7 de setembre de 2026, i tenim més titulars. El Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració pel que fa a la participació del Marroc en l'entrada massiva de migrants a Ceuta, Carina Bellbé.
13: Sí, el líder popular Alberto Núñez Feijóo creu que el País de la Uita pretenia aconseguir alguna cosa

0: No hi ha forma de treure sal de sobre, i és que la temperatura una altra vegada es desboca per les dates en aquests moments. En qualsevol cas, a moltes comarques de la costa, del prelitoral, de Girona, avui ha frenat mínimament la temperatura, però encara amb aquesta xafogor destacable i valors que, de fet, a hores d'ara ja passant d'una forma àmplia dels 30-32 graus. I ens acabarem atansant els 37, 39, 40 graus de màxim una altra vegada al tram més baix del Segre, de la Noguera Pallaresa i també a la Ribera d'Ebre, unes temperatures, ja diem, desfassades. Novament, una mica de vent aquesta tarda, vent de sud, però bon estat de la mar, i tot plegat amb sol, quatre núvols prims. Demà, primers canvis de situació que arribaran a la tarda i al vespre. Més núvols, algun primer ruixat, però demà, momentàniament, encara farà més calor que avui. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
1: Tres ferits en una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
2: Els fets han passat durant la manipulació de productes químics que ha causat una deflagració d'àcid nítric. La vicerectora d'aquesta universitat, Fàtima Sabenc, explica els propers passos a seguir.
3: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
1: En cultura, Catalunya engega avui la temporada teatral amb molt bones xifres.
2: Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada en què s'han assolit els 115 milions de recaptació. Aquesta nit es dona el tret de sortida d'aquesta nova temporada amb la 25a gala Catalunya aixeca el taló.
1: Els esports, Anna Freixa, el Barça goleja a Mestalla.
4: Recita el blaugrana, el partit va quedar encarrilat aviat amb els gols de Lamine Fermín. El Barça acabava guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari, en ple de victòries en 4 jornades, a 3 punts de Real Madrid i Betis.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de 2:45.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana als sindicats d'ensenyament en vaga fer un parèntesi en les mobilitzacions. Ho fa menys de 24 hores d'una arrencada de curs atípica, amb una aturada convocada. En una entrevista a 3CAT, Illa ha apel·lat al dret a l'educació, ha ofert també mà estesa als sindicats i ha anunciat un pla per resoldre la calor a les aules. Mont Carvajal, bon dia.
6: Bon dia. A la vigília de la vaga del primer dia de curs escolar, el president Salvador Illa ha demanat als sindicats convocants fer una treva.
7: I demano en aquest sentit un parèntesi. Demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano. Escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
6: I ha anunciat que properament el govern explicarà com reduiran la calor intensa que pateixen algunes escoles i també residències de gent gran.
7: Estem treballant per resoldre, abordar el conjunt d'aquest problema en col·laboració amb els ajuntaments i també en col·laboració. Estem estudiant possibilitats de col·laboració amb el sector privat per fer això amb rapidesa i amb competència. I no només en l'àmbit escolar, sinó també en un àmbit que ens preocupa molt, que és el de les residències.
6: Ho ha dit en una entrevista al 3CAT, en la que també ha proposat debatre fons sobre l'escola inclusiva.
1: Esquerra i els comuns, socis d'investidura, qualifiquen de fracàs començar demà el curs amb una vaga i reclamen al president fets concrets, diàleg real i també un calendari clar per resoldre conflicte laboral en el món educatiu. Món.
6: Per als republicans i els comuns, començar el curs amb vaga és un fracàs del govern. La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha criticat que el govern no hagi fet els deures d'estiu.
8: Tenim un govern que va a remolc, tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
6: I el portaveu dels comuns, Gerardo Pissarello, ha parlat directament de fracàs.
9: Començar doncs, aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, no? Un fracàs del govern que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer, no ha actuat a temps. Hem vist que el president Illa ha demanat una treva, però més que treva, el que necessitem són fets concrets.
6: Pissarello ha reclamat al govern un calendari clar de les mesures pendents i un diàleg real amb els treballadors.
1: Des de Junts critiquen que Illa demani un parèntesi als docents quan diuen no ha mogut ni un dit aquest estiu per solucionar la crisi. A més, demanen una remodelació de l'executiu. I des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar.
2: La seva portaveu, Mònica Rodrigo, però defensa que aquesta aturada s'emmarca, diuen, la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit en declaracions a la xarxa.
10: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt

0: molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
1: De fet, ja estan tots els preparatius en marxa de cara a aquesta aturada per demà, primer dia de curs. Avui, per exemple, han presentat la protesta a la ciutat de Girona. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
2: La protesta arrencarà a 8:45 del matí amb un esmorzar popular a Fontejau i una hora més tard, a 9:45, hi haurà una manifestació fins a Plaça de la Independència on es farà una macroassemblea. Els sindicats auguren una manifestació que, un cop més, tornarà a ser multitudinària amb l'objectiu de posar al centre la situació a les escoles del país. Ho explica Robert Pastor, portaveu d'USTEC a la demarcació de Girona.
3: No podem tolerar cap tancament de línies a l'escola pública que s'està donant arreu. Necessitem un desplegament total i un desplegament real de recursos per atendre l'alumnat a la inclusiva. Necessitem un acord de país ja per blindar el català a l'escola. Està tocat de mort.
2: D'aquesta manera, el primer dia de curs arrencarà amb vaga de docents a tot Catalunya i amb gran incidència també a comarques gironines.
1: L'aturada, però, es preveu desigual al territori. A Torelló, a Osona, per exemple, tot apunta que tindrà una incidència molt baixa. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
4: Els centres educatius de Torelló afronten així el primer dia de curs pendents de l'impacte que pugui tenir la convocatòria, tot i que la previsió és que la majoria d'escoles i instituts funcionin amb normalitat. Núria Montanyà és la regidora d'Educació a l'Ajuntament de Torelló.
5: Els centres d'infantil i primària, la informació que tenien les direccions és que no hi hauria gaire seguiment. L'institut no saben massa, però en principi es preveu tampoc no gaire seguiment. Per tant, pel que fa a la vaga, el curs començarà amb normalitat.
4: Més de 3.000 infants i joves de la Vall del Gès començaran dimarts el nou curs escolar, un curs que, segons Montanyà, torna a estar marcat per la falta de recursos per donar resposta a unes necessitats educatives cada vegada més grans. A Torelló, l'Institut Sirvianum serà el centre amb més alumnat, amb prop de 750 estudiants. Una de les principals novetats serà la posada en marxa d'un servei de menjador al migdia, que estarà obert a tot l'alumnat i serà gratuït pels estudiants de Sant Vicenç, Borgunyà, Vilaseca i Orís.
1: Doncs aquesta protesta és especialment moguda i se suma a la que ja és habitualment complicada en el cas de les escoles rurals. Per exemple, la de Vilanova de Segrià, integrada a la zona educativa rural de l'Alt Segrià, on cada any toca adaptar els grups i les metodologies a les necessitats de cada alumne. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
6: Petita, de poble i pública són les tres P's que defineixen l'escola rural. A l'escola de Vilanova de Segrià, els mestres ja treballen en la preparació del nou curs. Una feina que cada any és diferent perquè també canvien els grups, els alumnes i les seves necessitats. El centre forma part de la ZER al Segrià, juntament amb les escoles de la Portella i Torre-serona, i comparteix amb elles un mateix projecte educatiu. Ho explica la seva directora, la Úrsula.
7: Cada any és diferent, està clar, el que prepares per un any. Llavors, hem de tenir aquesta capacitat d'improvisació de tant de mestres com de metodologies, no? Però la peculiaritat de l'escola rural és posar al centre a l'alumne.
6: A Vilanova, a més, el nombre d'alumnes s'ha anat augmentant amb l'arribada de noves famílies i aquest curs s'acosta ja al centenar. Això fa que l'organització de les aules i la manera de treballar s'hagin d'anar adaptant. Una preparació que manté l'essència del mode rural. Proximitat, flexibilitat i una atenció personalitzada. Els mestres encaren així un nou curs amb el repte d'adaptar-se un any més a una escola que creix i que manté l'alumne al centre.
8: Notícies en xarxa.
1: Obrim plana política i ho fem un dia més amb la crisi migratòria de Ceuta. El Partit Popular insisteix en culpar el Marroc del que considera una invasió frustrada a la ciutat autònoma. Un pla defensa Alberto Núñez Feijóo que pretenia acabar amb algun tipus de cessió al país a la Uita per part del govern espanyol. Per contra, el president Pedro Sánchez garanteix que rebran asil aquells migrants que en tinguin dret, Carina.
9: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva de marroquins a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que implicava algun tipus de cessió per part del govern de Pedro Sánchez. Ara bé, no ha volgut especificar quina. Alberto Núñez Feijóo.
10: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
9: Acompanyats per tota la plana major del PP en un esmorzar informatiu a Madrid, el president de Ceuta ha reclamat el retorn de tots els migrants perquè no es creï, diu, un precedent i una nova invasió encara més nombrosa. Per contra, Pedro Sánchez ha recordat que el govern espanyol donarà asil a aquells estrangers de Ceuta que en tinguin dret.
11: La contundencia del Estado social y de derecho, que es nuestra democracia, no es incompatible con la dignidad humana. Y, por tanto, quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
9: Demà el Consell de Ministres preveu aprovar la desclassificació de tots els informes policials i militars que aprovarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers el 30 i el 31 de juliol com defensa el president espanyol.
1: Doncs justament Tica Font, que és presidenta del Centre de l'As d'Estudis per la Pau, ha explicat a la xarxa que no es pot militaritzar les fronteres perquè, diu, l'exèrcit no pot fer detencions a la població civil.
4: A més, considera que cal fer una investigació exhaustiva per escatir tots els errors que hi ha hagut en aquesta crisi migratòria i veure si hi ha hagut errades d'intel·ligència i coordinació per part de l'Estat espanyol o bé es tracta d'un excés de confiança en la tasca fronterera que ha de fer el Marroc.
12: Jo crec que tenen que haver fallos segurs dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
1: Una vuitantena de municipis estan avui sota risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus i que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen. Avui també s'esperen.
4: Sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins dimecres, quan podria arribar la primera refrescada.
1: A Olot, fins i tot, l'Ajuntament no descarta fer canvis en la programació durant les festes d'altura per tal d'esquivar les hores de més calor. De fet, es mostrarien oberts a fer canvis en la programació i enguany amb unes temperatures que superen de llarg els 35 graus. Olot FM, Gerard Puigdemont.
13: Les festes d'altura coincideixen en una època de l'any en què l'estiu comença a acomiadar-se i es va imposant els vespres i les nits més fresques. La realitat, però, fa plantejar a l'Ajuntament d'Olot començar a pensar possibles canvis de programació pensant en aquells anys que fa més calor. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, assegurava haver començat a pensar al voltant d'aquesta qüestió i l'actual equip de govern no veuria malament fer modificacions horàries per tal que la calor no fos tan present.
14: Aquí tenim un protocol que es pot canviar, evidentment, si hi ha acord polític al consistori, que marca, diguem, la tradició de les festes d'altura pel que fa a la faràndula, per exemple. Penso que són alguns dels actes més calorosos, perquè són al migdia, al Ball dels Gegants a plaça a les 12 del migdia. Això és un tema que ja s'ha començat a parlar amb la comissió de la faràndula i amb la faràndula. És delicat, perquè, diguem, que és d'aquestes tradicions que fa tantes dècades que es fa d'aquesta manera que sempre costa, però jo crec que potser hi ha d'haver l'alternativa d'en banys que potencialment no es pot fer molta calor, de poder proposar de fer-ho una mica abans.
13: Sigui com sigui, de moment aquestes festes d'altura fan patir més per la calor que no pas per la pluja.
8: Notícies en xarxa.
1: 3:45, aquest matí ha reobert el passadís subterrani que enllaça les línies 1 i 3 del metro de Barcelona. Ho ha fet després de 2 mesos d'obres.
4: I acaba així, doncs, l'obligació de fer l'enllaç a peu entre les línies pel carrer, travessant la plaça Catalunya. TMB calcula que unes 43.000 persones circulen per aquest passadís en un dia laborable per canviar entre les línies vermella i verda i viceversa. També a partir d'avui ha recuperat la normalitat el servei de la línia 9 del metro i també la línia 10 entre la Sagrera i el Bon Pastor.
1: Encara a Barcelona i en relació al transport públic, avui s'ha estrenat el primer minibús de barri totalment elèctric. Uneix els barris de Canyelles i la Vall d'Hebron.
4: Es tracta de la línia 185. L'Ajuntament preveu posar en funcionament 4 vehicles més d'aquestes característiques en les properes setmanes. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
15: És una mostra més del compromís de TMB amb la millora de la mobilitat de proximitat, que representa el bus de barri, i és una mostra més, una demostració d'aquesta aposta de TMB per la millora de la mobilitat sostenible i, per tant, per la millora en termes de reducció de les emissions.
4: Amb tots aquests canvis i incorporacions, l'any vinent es preveu que el 30% de la flota d'autobusos de Barcelona sigui de 0 emissions.
1: 3 ferits en una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, en concret al campus situat al barri de Sant Pere i Sant Pau. Els fets han passat cap a 9:45 del matí durant la manipulació de productes químics, quan s'ha produït una deflagració d'àcid nítric. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
16: L'incident s'ha produït quan es traspassava àcid nítric d'un recipient a un altre. Arran dels fets, dues persones, un home i una dona, es troben en estat greu a l'Hospital Joan 23, mentre que una altra dona ha ingressat a l'Hospital de Santa Tecla en estat menys greu. Tots tres estan estables i fora de perill. La vicerrectora d'Infraestructures i Relacions amb Institucions Sanitàries de la URB, Fàtima Sabenc, ha explicat que tots tres treballaven sota les normes de seguretat establertes. Diu que s'han pogut dutxar immediatament i sortir del laboratori pel seu propi peu.
17: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Tampoc hi havia alumnes en aquell moment al laboratori, que era un laboratori de docències, però ja ho dic, en principi, doncs, ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
16: Set dotacions de bombers s'hi han desplaçat i han descontaminat l'edifici.
1: Encara el tarragonès Constantí ha acollit aquest matí la presentació de la nova planta experimental de biogàs de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA. Està ubicada al centre de Mas Bover i es tracta de la primera instal·lació d'aquestes característiques gestionada per un institut públic de recerca tant a Catalunya com a l'Estat espanyol. A més, al mateix temps dona servei a explotacions ramaderes. Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
18: La planta permet transformar dejeccions ramaderes en energia renovable, fertilitzants orgànics i aigua recuperada amb l'objectiu d'afavorir la sostenibilitat i impulsar la bioeconomia al sector agroalimentari. No busca el benefici comercial, sinó el progrés del coneixement científic i del sector agroalimentari català. Per tant, s'hi podran dur a terme estudis de recerca i projectes pilot que serien complicats a desenvolupar en una planta convencional. Rosa Altisen és la directora general d'Agricultura i Ramaderia.
19: Una planta que donar suport a la recerca i a la innovació de cara al sector. Des del govern, doncs, aquesta planta s'emmarca dintre de l'estratègia de bioeconomia 2030, que bàsicament es tracta en fomentar l'ús i el consum de bioproductes i reforçar el teixit productiu, doncs, per afavorir, doncs, aquestes empreses basades en la bioeconomia.
18: La planta oferirà informació oberta respecte al seu funcionament. És previst que s'hi facin visites guiades per la ciutadania i demostratives per al sector.
1: Avui, 7 de setembre, és dia d'arrencada de temporada per a molts mitjans de comunicació català. És el cas d'aquesta casa, de la xarxa, però també de Lleida Televisió, que celebra enguany una temporada molt i molt especial, i és que celebren el seu 25è aniversari amb diversos actes. Anem fins allà. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
6: Lleida Televisió arrenca la temporada dels 25 anys. Una temporada que, més enllà de ser clau amb uns comicis municipals que marquen l'agenda informativa, tindrà diverses novetats per celebrar aquest aniversari rodó. Un autobús urbà que anirà recorrent els carrers de la ciutat amb la cara dels seus presentadors o el cartell dels 25 anys fet per la reputada dissenyadora Sònia Lins. Una temporada que s'ha presentat a les noves instal·lacions del Centre d'Estudis Ilerna i on el director de Lleida Televisió, Òscar Fernández, ha explicat que un dels punts més forts d'aquest mitjà és la seva gent.
20: Que els que són aquí són els que creuen en la comunicació de proximitat. Són els que estimen Lleida per sobre de tot, perquè són els que li posen passió en tot allò que fan. I això es nota. I ho noten els nostres telespectadors.
6: Aquesta celebració comptarà amb altres dates importants, com la celebració d'un vespreig al Castell del Remei el dia 21 d'aquest mes, on es descobrirà la cançó dels 25 anys. A més, al novembre es publicarà la revista de l'aniversari, entre d'altres qüestions.
1: I un apunt més en referència a aquesta casa, a la xarxa, perquè a les 4 de la tarda arrenca el nou programa Rambla 54, un espai de ràdio amb participació de les emissores locals i a càrrec d'Anna Morgades Valldosera i Ivan López.
21: Rambla 54, que deu el seu nom a les ràdios locals que hi aportaran els seus continguts i té per objectiu explicar tot allò que passa en l'àmbit més proper amb entrevistes, reportatges i connexions.
1: I és moment per a la cultura. Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada. En la presentació de la 25a gala Catalunya aixeca el taló, que es farà aquesta nit al Liceu, s'han fet públiques dades que mostren el bon moment de l'escena catalana, amb més de 115 milions de recaptació i una ocupació del 67%. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va aprovar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli, el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la Sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop, el Victòria i el Fantasma de l'Òpera, el Tívoli, i els petits, Corta el Cable Rojo, al Muntaner i Parmagel, al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
23: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar. El públic continua escollint teatre i quan el públic decideix anar al teatre, fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
22: Aquest vespre es farà al Liceu la 25a edició de la Gala Catalunya Aixeca el Taló. Enguany, el seu format serà el d'espectacle de teatre musical, una història familiar amb 20 intèrprets, cor i música en directe que repassarà els principals esdeveniments dels darrers 25 anys.
1: El Baix Empordà, el Begur Comedy Film Festival, permetrà conèixer enguany la vinculació de Salvador Dalí amb el cinema. En aquesta edició s'emetrà el documental La vida secreta de Port Lligat, que permetrà redescobrir la vida de l'artista. Televisió de la Costa Brava, Joan Parareda.
0: La Fundació Gala Salvador Dalí i el Begur Comedy Film Fest uneixen forces per primera vegada. El cicle de cinema begurenc inclou en la seva 12a edició el documental La vida secreta de Port Lligat. La peça parla de la història de Salvador Dalí i la seva vinculació amb el cinema. Des de l'organització consideren que és una oportunitat per conèixer una faceta poc coneguda de l'artista. Clara Dato és la directora del festival.
2: És una porta, no, que s'obre per arribar també a la gent jove i a molta gent que, no, que desconeix aquesta vessant cinematogràfica de Dalí.
0: La unió amb la Fundació Gala Dalí vol suposar un impuls per a l'atractiu cultural que hi ha a l'Empordà. Han deixat clar que aquesta és només la primera passa d'un cicle de propostes que han de permetre conèixer els diferents documentals de la Fundació. El Begur Comedy Film Festival començarà la seva 12a edició el divendres 2 d'octubre. Durant 10 dies s'emetran pel·lícules, documentals i curtmetratges complementats amb diferents tallers i sessions de debat.
1: I arriben els esports. Avui ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Golejada del Barça i a Mestalla.
3: Bon dia, Marta. Sí, un bon recital blaugrana a Mestalla. El partit va quedar encarrilat ja aviat amb gols de Lamin i Fermín. El Barça acabaria guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari en ple de victòries en 4 jornades. Ara està a 3 punts de Real Madrid i Betis i a 2 de l'Alavés. Escoltem Hansi Flick, tècnic blaugrana.
5: We need normally a number 9, a real number 9. So
24: això no ha canviat. Necessitem un nou, està clar. Però al final tenim prou qualitat en atac, també en el centre del camp.
5: Also in the midfield, Petri scored.
24: Estic molt satisfet amb aquest ampli marcador. Per mi és important com hem jugat avui, com hem controlat el joc, fent servir els espais, esperant. Hem demostrat una gran qualitat en la finalització de les jugades, i això és bo.
5: Also in the finishing, and this is good.
3: L'Espanyol va acabar empatant al minut 98 el seu partit davant al Sevilla. Els sevillans s'havien avançat també al tram final amb un gol al 85. L'Espanyol suma 4 punts de 12 possibles. A la Lliga F, tots els equips catalans van jugar dissabte. En el duel català entre el Badalona Women i l'Espanyol, la victòria se la va acabar emportant el Badalona Women per 0-1. Escoltem a Maria Llomparra, jugadora del Badalona.
25: Tenia ganes de sentir-me important, de poder doncs, encarar la setmana final. Treballem molt que durant tots els entrenaments, que són feina que ningú veu.
3: El Barça va golejar el Sevilla per 0-4. L'entrenador blaugrana Pere Romeu no acabava d'estar satisfet.
26: Que no ha sigut un partit d'un nivell super alt per part nostra. No ens hem acabat de trobar el mig del camp. Probablement la nostra font d'organització de l'equip, el nostre motor de l'equip. Avui no ens hem acabat de trobar. És veritat que l'Isabel ens ha tapat molt els espais interiors i ens ha permès molt el desequilibri per fora amb Caro.
3: I en waterpolo, després de 32 anys al Sabadell, Maica García no continuarà al club. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
27: L'etapa de Maica García a l'Astralpol Natació Sabadell ha arribat abruptament al seu final després de més de 3 dècades de vinculació. El club ha decidit no renovar el contracte de la seva capitana insígnia de la generació daurada de l'entitat. A les portes de complir 36 anys i després de gairebé 2 temporades senceres d'inactivitat per la seva maternitat, la millor waterpolista sabadellenca de tots els temps haurà de buscar un nou destí per allargar la seva carrera, com és la seva intenció, fins als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028. Així ho ha anunciat la mateixa García, amb el cor encongit, ha dit, a través d'un comunicat a Instagram en què ha manifestat que el club ha considerat que la seva carrera a Can Llong no podia tenir continuïtat. Malgrat aquest controvertit adeu, la reina de l'esport local deixa enrere un llegat difícilment igualable. Va començar al carrer Montcada amb només 4 anys i el 2004, amb només 14, va accedir al primer equip femení de waterpolo. Durant aquestes 22 temporades, García ha guanyat 70 títols, 7 Champions, 17 divisions d'honor, 15 Copes de la Reina, 5 Supercopes d'Europa, 13 Supercopes d'Espanya i també 13 Copes Catalunya.
3: I en handbol, el Barça ha guanyat aquest dissabte la Supercopa Ibèrica en imposar-se a la final a l'Sporting Portuguès per 39 a 34.
1: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem ja a les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Esquerra i els comuns socis d'investidura del govern qualifiquen de fracàs començar demà el curs amb una vaga i reclamen al president Salvador Illa fets concrets, diàleg real i calendari clar per resoldre el conflicte laboral a l'educació. Escoltem la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello.
3: Tenim un govern que va a remolc, tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
4: Començar doncs, aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, no? Un fracàs del govern que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer, no ha actuat a temps. Hem vist que el president Illa ha demanat una treva, però més que treva, el que necessitem són fets concrets.
2: Més qüestions. La jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, s'ha declarat competent per investigar l'entrada massiva irregular a Ceuta des del Marroc els dies 30 i 31 de juliol. La magistrada considera que els fets poden constituir un delicte que compromet la pau o la independència de l'Estat, delictes contra els drets dels ciutadans estrangers en connexió amb homicidis imprudents i d'organització criminal. Justifica la competència de l'audiència argumentant que es tracta d'una conducta presumptament comesa a l'estranger que ha atacat greument la integritat territorial d'Espanya. Parlem de calor perquè una vuitantena de municipis tenen risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures. En algun cas ens hem adonat més de 40 graus, que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen i que també s'esperen avui, sobretot pendents a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé. Això sí, fins dimecres, que podria arribar, estem molt pendents, una primera refrescada. Tant és així que a Olot l'Ajuntament no descarta fer canvis de programació durant les festes d'atura per esquivar les hores de més calor, que han superat els 35 graus. De fet, ahir, diumenge, gegants, nans i cavallets van fer un ball a l'hospici per als usuaris de les residències olotines. I acabem parlant i fent referència a aquesta casa perquè ara, tot just a les 4 de la tarda, arrenca un nou programa, Rambla 54, un espai amb la participació de 54 emissores locals a càrrec d'Anna Morgades i Val López. Rambla 54 deu el seu nom a les ràdios locals que hi aportaran els seus continguts i té per objectiu explicar tot allò que passa en l'àmbit més proper amb entrevistes, reportatges i connexions. Per tant, us convidem a quedar-vos i escoltar-lo.
5: Ara mateix.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració pel que fa a la participació del Marroc a l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha parlat avui d'un pla, diu, que pretenia acabar amb algun tipus de cessió al país a la UITA per part del govern espanyol. Escoltem.
3: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
2: Per contra, el president espanyol Pedro Sánchez ha dit avui que garanteix que rebran asil aquells migrants que en tinguin dret.
4: La contundencia del Estado social y de derecho, que es nuestra democracia, no es incompatible con la dignidad humana. Y por tanto, quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
2: A l'àmbit internacional, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha viatjat avui a Nuuk, a Groenlàndia, per reforçar la relació de la Unió Europea amb l'illa després de les reiterades amenaces d'annexió del president dels Estats Units, Donald Trump. Von der Leyen ha anunciat un nou paquet de finançament per l'illa de 200 milions d'euros per als pròxims dos anys. La dirigent comunitària ha viatjat amb la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. I un jutjat de Vilafranca del Penedès investiga l'accident mortal ferroviari de Gelida del gener passat. Ha requerit avui, ha dit, l'expedient complet de manteniment del tram afectat durant els 5 anys anteriors al sinistre, incloses les actes d'inspecció, informes tècnics, incidències detectades i actuacions realitzades. També demana els protocols interns d'inspecció i conservació aplicables a aquest tipus d'infraestructura. A més, Acció Cassandra, que es persona a la causa, envia a la Comissió Europea un registre de 9.000 incidències a tot Rodalies. No deixem el transport públic perquè, coincidint amb l'inici del curs acadèmic, Rodalies ha recuperat avui la connexió ferroviària amb la Universitat Autònoma després que el tram entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat estigués interromput des del passat mes d'octubre. I aquest dilluns s'ha reobert el passadís subterrani que enllaça les línies 1 i 3 del metro de Barcelona. Ho ha fet després de 2 mesos d'obres i així acaba amb l'obligació de fer enllaç a peu en les dues línies al carrer.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Janet Evercloy. This odd diversity of misery and joy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. República Juganera.
2: Hola a tothom, benvinguts a un nou programa de la República Juganera. No tenim classes al 3 o al 4. Sóc en Jordi Fatxi.
3: Jo, la Bàrbara Dorca, i hem vingut a fluir.
2: És igual
3: si és el 3 o el 4. Estem aquí, venim a parlar de coses.
2: Sí, i a més avui tenim el tema el tenim claríssim i anirem per feina perquè no ens volem quedar sense temps.
3: Sí, que ens està passant últimament, que anem justets.
2: Mitja horeta ens queda justet, però clar, una hora és massa. Llavors, bueno, hem de fer amb el que tenim. Llavors, de què parlarem? El tema és... Bueno, primer començarem donant una dada.
3: Ah, sí. Una dada, perquè es fa una idea.
2: Dada recent de les nostres estadístiques de jocs, val? Tenim 224 jocs registrats, més 103 expansions, val? El tema és... Els hem jugat a tots? No, evidentment no. Bueno, evidentment, no. I per això el que us portem aquí és la nostra antiludoteca. Val? I aquest serà el tema central del programa d'avui. La ludoteca, la nostra en particular, però parlarem del concepte antiludoteca i tot el que l'envolta.
3: Correcte, anem primer.
2: Correcte?
3: Sí. Si et sembla, com que un dels motius de tenir antiludoteca no ho n'hem parlat, o si n'hem parlat no l'hem definit massa... Fem un lexicon, així és per començar.
2: Sí.
1: Lexicon.
3: La paraula d'avui és FOMO. Que t'he espantat.
2: No, és que ja està... Sí.
3: M'allunyo.
2: Una mica, sí, que he fet un pam.
3: Perdó,
2: FOMO, sí.
3: Era contundent. Què és FOMO? FOMO és una paraula, que no és una paraula, són...
2: És una paraula, sí.
3: En anglès, com no, perquè... Sí. Per què tenir paraules en català? No?
2: I que no s'aplica directament als jocs de taula, tampoc. O sigui, no és exclusiu dels jocs de taula.
3: Com tantes altres. Però... té el seu intríngulis, sí, dins els jocs de taula. Vol dir fear of missing out.
2: Exacte, fear of missing out, que és la por a quedar-se fora, val? O de perdre's alguna cosa. Llavors això ho haureu sentit segurament i en molts àmbits diferents. O sigui, és aquesta por realment de, hòstia, m'estic perdent, que no té per què ser una cosa material, eh? Saps? Ui, el concert de U2, oh, va ser espectacular, me l'he perdut. Saps? O la festa que vam fer l'altre dia, te la vas perdre, saps? I genera aquesta angoixa de m'ho he perdut.
3: I per no perdre't el moment o la cosa que potser, com els jocs, no? Que són edicions relativament limitades, no? Cada vegada més... T'agafa aquesta angoixa i, pum, a comprar. Esta pensera, por a quedar-se fora. En català seria pacuf, si posem la U de la Q.
2: O por de perdre's-ho. Por de perdre's-ho, podria ser papu, també, no?
3: Pap-guió-u.
2: Papu.
3: La P-A-P majúscula, guió, U en minúscula.
2: Sí, a més estaria molt bé perquè... Sona molt bé perquè és com el nom del papu, no? O sigui, vigila que ve el papu, saps? M'està venint el papu.
3: Ostres, m'encanta el concepte.
2: Sí?
3: M'encanta.
2: Bueno, com sempre aquí... Som d'innovar, de crear conceptes.
3: Oh, som unes menys privilegiades.
2: Bueno, home, per això estem aquí.
3: Bueno, suposo que ha quedat clar, més o menys, que és el...
2: Sí, jo crec que...
3: El FOMO. Es dona, que sí. És que el concert d'U2 és un molt bon exemple, no?
2: Perquè passa això en molts aspectes, en molts àmbits de la vida, i sobretot dels temps en els que vivim,
3: clar,
2: que el FOMO ens envaeix, saps? I
3: ens fa fer coses que potser no... Tenim aquesta tendència romàntica que la vida és viure experiències, aleshores, si et perds les experiències, no estàs visquent la teva vida.
2: Però, a veure, la vida és viure experiències. Ho és, però les teves, saps? No les d'uns altres. O sigui, perquè uns altres diguin que el concert d'U2 o el que sigui, o viatjar a Taiwan és el millor de la vida, no tens per què ser el que a tu t'agradi o l'experiència que tu vols tenir.
3: Però
2: bueno...
3: Però que la vida és experiències també és una cosa que creus ara, no? També podries basar la teva vida en ajudar la gent. La vida és ajudar la gent.
2: O
3: què?
2: La vida és joc. I... Sí.
3: No? És un podcast, això.
2: Vale. Sí, de fet, crec que ens estem allargant una miqueta massa. No? Vale.
3: No et pensis.
2: Bueno, és que clar, és que després comencem i em dius, ja no ens queda temps.
3: Vale, anem al tema, doncs.
2: Sí,
3: per
2: jo volia dir...
3: parlar...
2: No, yes. comenta.
3: No, anava a canviar de secció. Deixem aquí el lexicon.
2: Ah, vale. Bueno, per fer la intro aquesta, el canvi de secció, no?
3: Ah.
2: És el...
3: Dóna-li intro.
2: No, ara hem explicat un concepte que creiem que pot generar antiludoteca, val? Jo crec que és un fet, però n'hi ha molts altres, no? Creiem.
3: Sí.
2: I els comentarem aquí. Llavors passem a la següent secció.
3: Has de posar la música.
2: De què?
3: De la...
2: Ah, de ludoteca.
3: Que...
2: Vale, perdó, és que ara no...
4: La
3: Anti.
2: Sí, ja que ho havíem dit, però no m'ho havia massajat.
3: Costa molt pillar el senyor,
2: Antiludoteca.
3: Doncs sí, dèiem que parlarem dels motius pels quals es genera una antiludoteca i de menys a més n'he ordenat uns quants, val? Que queden representats aquí. Espera, que vaig...
2: Bueno, de més a menys, segons el nostre criteri... Vigia,
3: sí.
2: T'estàs allunyant molt... d'això. Anem a posar a gravar perquè veieu l'antiludoteca que tenim que, com us dèiem, els números tenim ara mateix registrats. He registrat algun abans de venir perquè és que realment crec que no els tenim ni tots registrats, que són 220 i pico més 103 expansions i l'antiludoteca ens hi cap en aquesta taula. O sigui, estem bastant contents perquè no creiem que no és gran. És una antiludoteca moderada.
3: És el 10%.
2: Sí. Però llavors anem a analitzar el per què creiem que es donen, no?, aquestes antiludoteques, que és el que anaves
3: a dir. Sí, i en experiència pròpia, també. Guanyar paneres o premis. Normalment no és una cosa que passi molt sovint, però vam tenir la sort, nosaltres, de guanyar dos anys seguits una panera bastant sucosa, bastant d'això, a la FanCon.
2: No ens queixem, no? Sí.
3: I hem guanyat algun altre tipus de sorteig, algun premi d'alguna cosa que hem fet.
2: Que si estem parlant d'aquest, de sobte t'entren potser 8, 9, 10 jocs a casa.
3: 13, amb l'últim, 13 clar, jocs
2: que,
3: venien. Clar, és
2: que, vulguis que no, això fa créixer la ludoteca. Aquest seria, per nosaltres, el primer factor. El que
3: sí,
2: més ha influït. O sigui,
3: perquè,
2: de tots
3: sí,
2: els que tenim aquí, oi?
3: Sí, tot i així, no sé quins hi ha de premi, espera't, eh?
2: No, sí, home, te'ls dic. Els Seasons, que l'estic veient des d'aquí.
3: El Seasons va ser un sorteig, sí.
2: Sí, el Victus, bueno, no és sorteig, clar.
3: No és sorteig, és un premi, però sí que era...
2: No, el Victus de cartes sí.
3: El Victus de
2: cartes
3: sí.
2: És un premi, sorteig.
3: El Victus gran no.
2: El Victus gran no.
3: Però sí que era un premi.
2: Bueno, te'l regalaven.
3: Per fer una espècie de gincama.
2: A la Seu.
3: A la Seu, al Festival del Joc del Pirineu.
2: Clar, són jocs que tu realment no vols, però t'acaben arribant, saps?
3: Apocalipse, Universe, Galàctic... No sé què posa aquí.
2: Galàctic Universe, no?
3: Quin és aquest?
2: Aquest ens va tocar, crec que la primera FanCon, i no sé ni... O sigui, a més, crec que és un joc que és a partir de 3, 4... No sé, és un que...
3: Però on és?
2: No ho sé, Bàrbara, el tens tu allà davant, no ho veig.
3: Doncs pues no el veig.
2: Bueno, és igual, potser no l'hem agafat. Però és... No, és que potser no... Aquest no l'hem agafat.
3: Ah.
2: No. Però bueno, és una caixa, no és gaire gran... I és que no sé de què va. O sigui, no sé absolutament res. Tal qual va entrar, ens el van mirar. Jo vaig mirar les instruccions una miqueta, però fa molt de temps. Vaig pensar, bueno, ja jugarem, i encara no hem jugat.
3: Bueno, perquè et passen coses per davant, potser, no?
2: Clar, perquè...
3: És que te n'arriben tants de cop o així, quan guanyes una panera d'aquestes de jocs, que també has de prioritzar.
2: I que són jocs que és això, que potser no els tenies en el teu radar... T'arriben i dius, vale, pues ara no tinc ganes de jugar això, saps?
3: Però, o descobreixes perles, també.
2: I tant,
3: mira,
2: i tant.
3: Mira, tenim també l'Autumn, que venia amb el premi del tutorial que vam guanyar al concurs, i el Narabi, Que aquest venia amb una panera també de la Fancon.
2: Jo diria que sí. És que, clar, ja estem parlant d'uns quants d'aquí que són de premis o paneres. Llavors, en el nostre cas, això ens ha passat.
3: L'Adaptoid 24, que el vam comprar amb el premi del concurs.
2: És veritat.
3: Que venia un bal de regal d'una botiga molt famosa i vam anar a comprar-lo. Vale, següent...
2: No, si sentiu coses estranyes, és que avui també tenim aquí un convidat especial que ja està aquí distret. En qualsevol moment potser ens interromp, però ja hem parlat abans, oi?
3: Sí, està tot clar. Un altre... Aquest és més delicat parlar d'això, que són els regals no gaire desitjats. A vegades, com que la gent sap que t'agraden els jocs de taula, t'arriben coses... És que no sé què dir, perquè tampoc veig cap exemple.
2: Jo t'anava a dir, aquí això no ens ha passat. Jo crec que també la gent... Perquè pensa,
3: o perquè els hem jugat.
2: O tens tants, saps? La gent a vegades veu que tens molts, diu, que li regalo jo, a veure si... Saps? I la veritat és que no acostumen a regalar-nos. Ens van regalar un que els hi havien regalat a ells i no se n'hi... I va passar el que acabes de dir, que algú va dir, aquest joc us agradarà molt. I els van regalar It's a Wonderful World. Però és una família que, no està acostumada a aquests jocs una mica més durillos.
3: Sí.
2: I clar, van flipar molt. I van dir, hòstia, és que aquest joc no...
3: Si tens jocs a casa, no és un joc complicat.
2: No, però si estàs...
3: Per iniciar-te, és una miqueta bèstia.
2: No és, i més si no hi ha ningú... No, que et guiï una miqueta. Sí. No, jo ja estic una miqueta més versat d'aquest tipus de jocs.
3: Amb les mecàniques i tal.
2: Clar, no. Van flipar bastant. I aquell ens el van cedir, a canvi també de fer un tutorial que encara no hem fet. No?
3: Sí, crec
2: no?
3: que sí.
2: A l'Itza Wonderful World havien de fer un, però ho podríem fer. Ja, però
3: apuntat. Un altre és el completisme, Jordi?
2: Això, el completisme, sí. Jo reconec que aquí peco bastant. Així com amb els altres no, jo crec que peco bastant de completisme. Perquè si hi ha algú que m'agrada... sí que vaig a mort, o sigui, a tot. Per exemple, l'Arkham Horror LCG, que aquest va sortir en el...
3: Diari Solitari.
2: En el Diari Solitari. L'he recuperat, l'estic tornant a jugar, i és el joc, crec que, més invertit en hores, però no per jugar, sinó per fer-li una caixeta, vernissar-la, posar-li decoració, pintar, imprimir coses.
3: Les boletes.
2: Em vaig fer unes boles de fusta pintades. En el Diari Solitari les ensenyaré una miqueta.
3: I tant.
2: Li he dedicat tant de temps que és això, i a jugar molt poc, molt poc. És que no... Però tinc molt clar...
3: Vas jugar una miqueta quan va arribar.
2: Sí, vaig fer la Noche de la Fanàtica, provar-lo i vaig dir...
3: Vas fer la Noche de la... Sembla una cosa. Que és... saps com l'Esteu de Rodrigo es diu?
2: ¿Cómo?
3: Estoy de... ¿No? Quan...
2: ¿Com? Ah, sí, sí, exacte. Sí, vaig fer la Noche de la...
3: Vaig fer
2: la 13-14, no?
3: Exacte.
2: No, vaig fer la Noche de la Fanàtica, que és la primera campanya, que és bastant introductòria, però ja t'ajuda a veure de què anirà. I clar, amb aquell ja em vaig tornar una miqueta boig. Vaig dir, és que aquest joc sé... De fet, ens el vaig comprar. Ah. Sí, perquè jo crec... Per això també estava ja reservat i les expansions no les hem anat jugant, perquè és com una... És una inversió a futur. Igual que, en general, molts dels jocs que tenim també jo els veig com una inversió futur per jugar amb aquesta persona que tenim aquí darrere.
3: Quan tinc edat per fer-ho.
2: Quan tinc edat per fer-ho. Val? O sigui, hi ha jocs que tenim aquí, com el Ciclades, per exemple, Titans, que aquest va arribar...
3: No l'hem posat aquí.
2: Ai, quin susto.
3: M'has dit no el posis.
2: No, que el... No l'hem posat al final, no?
3: No.
2: Vale. Doncs perquè és una expansió, que aquest va arribar com un...
3: Un regal, així...
2: Ens van dir d'una botiga que tenia uns saldos, no? I llavors me'ls vaig estar revisant i vaig veure el Ciclades aquest, una columna de fuego...
3: Que basat és aquest del Ken Follett.
2: Del Ken Follett. I no l'hem estrenat, també està aquí a Antiludoteca. Però són jocs que estan una mica tarats, alguns tenen humitat i tal, però vaig dir, aprofitem l'oferta...
3: És que era bona.
2: I ja jugarem. Sí, vam agafar uns quants. I l'objectiu és això també, el Ciclades Titans és una expansió, crec, llavors no es pot jugar sense el base, diria, i és a partir de 3, llavors el tenim aquí i ja jugarem, no passa res. Val? Ja agafarem el base en algun moment i això. Però tornant al tema del completisme, doncs això, a mi hi ha coses que si m'agraden, vaig i...
3: Però això s'ajunta una miqueta, crec, que amb el FOMO, també. En alguns jocs, senzillament és perquè vols completar la col·lecció, vols tenir, no sé, penso, per exemple, el Marvel Champions, no? Jo no crec que hi hagi cap problema en trobar totes les expansions que hi ha.
2: No, però per exemple...
3: O tots els herois.
2: No.
3: Els podràs trobar, potser no els trobaràs, d'aquí un temps no els trobaràs a botiga, però els podràs trobar. Però nosaltres, per exemple, si haguem acabat, o hem intentat acabar... a la part d'Avengers.
2: Sí.
3: I quan s'han fotut amb X-Men, com que no,
2: no
3: ens crida...
2: No, i aquí hi ha un moment que dius, bueno, ja prou.
3: Aquest no ens crida, no hem agafat res de X-Men, però hem intentat completar tota la part d'Avengers.
2: Sí, igual que amb el Hero Quest, també estem intentant, però també costa més, perquè aquests sí que, realment, aquests sí que s'acaben, eh?
3: Sí.
2: Aquests sí que s'acaben, perquè
3: aquí Hasbro... I aquí és on entra el FOMO, una miqueta.
2: Clar, jo crec que ho fan també amb la idea, no? De... Treu-ho, que això...
3: Clar, no has acabat la primera campanya de Hero Quest i ja te n'han tret unes quantes i veus que, ostres, que n'han tret poques. Llavors, ho compres ara o et quedes sense. Llavors, vull quedar-me sense això. Amb el que m'agrada a mi aquest joc, realment sé que el jugaré, però potser acabarem jugant la campanya número 4 d'aquí 5 anys, no?
2: Però és el mateix que l'Arkham LCG. Clar, els Living Card Games ja saps que et passarà això. Però sí que és veritat que ara, per exemple, jo crec que a vegades val la pena esperar-se perquè mentre va sortint, primer van treure les campanyes amb uns blisters petits. Ara, amb la següent edició, el que han fet ha sigut ajuntar expansió de campanya, expansió d'investigadors, és a dir, cartes d'aventures i l'altres, doncs, cartes per construir-te el teu mazo,
3: sí.
2: No? I clar, nosaltres... Bueno, jo vaig decidir prescindir de les d'investigador, sí, perquè a mi el que m'agrada més, tota la part de construir els mazos i això del Marvel Champions, m'agrada molt. Amb aquest em fa com una miqueta més de mandra, però és una part molt guai. Però clar, fa com més mandra. I a part, val una pasta tot plegat, doncs dius, mira, de moment agafem les expansions de campanya. Però la de Dunwich, per exemple, sí que la vaig anar agafant blister a blister i em faltava un. I l'he hagut d'agafar en anglès, perquè no l'he trobat en castellà. O sigui que arriba un moment que sí que s'acaba. Però clar, és això, s'acaba, però perquè l'han tret amb l'altra edició.
3: Tot junt, ja no l'han reeditat.
2: Clar, llavors el FOMO...
3: És perillós, eh?
2: Juguen, jo crec que es juguen amb nosaltres, amb el FOMO, que és així, o sigui, hòstia, agafeu que és que s'acaba, eh?
3: Sí. O... És com aquestes campanyes que fan les mateixes botigues o els mateixos editorials de... en concepte de Kickstarter, Verkami, de comprar-te el joc abans de que l'editin, no? Com fer una prereserva, però abans de que l'editin. I si arriben al mínim, l'editen. Clar, estàs tu allà, ostres, és que si no entro i arriba, no n'editaran gaires més. Llavors sí que em quedaré sense, doncs hi entro. Perquè si al final no arriba, doncs són diners que no... És com, no sé, et juguen amb la teva ment.
2: Jo crec que sí, que és algo que utilitzen molt... I és això, vull dir, has de resistir-ho o no. Vull dir. Però que jo crec que és un motiu pel qual molta gent s'acaba comprant jocs, diu, jo el tinc allà i ja jugaré. Ja jugaré, llavors l'antiludoteca va creixent. Llavors, això...
3: Quedaria un punt, que és el que...
2: O dos.
3: Ah, que seria el de compra compulsiva. D'on hi entra? Per culpa del FOMO, per culpa del completisme, per culpa de... el que sigui, o altres coses que senzillament, doncs, el veus allà i doncs el vull comprar.
2: A mi hi ha temes, em va passar amb el Sars Rogue One, Rogue Regiment, amb altres del Conan, per exemple, un Kickstarter de Conan, d'Elder Scrolls, també m'hi he fotut, perquè és que són temes que sé que m'agraden. Sé que m'agradaran, m'agrada el tema, m'agrada el tema col·leccionisme també, tenir jocs d'aquest tipus m'agraden, i tal, que acabes comprant això, doncs una miqueta el tuntun.
3: Sí, perquè no tens informació completa de com serà el joc.
2: I més amb un GameFound o un Kickstarter costa, a vegades costa, i clar, és que et tires 2 anys esperant.
3: O més. Però
2: també és veritat que després et fa il·lusió, perquè mira, ja està pagat. Saps? I quan un dia sona el timbre i et porten la caixa gegant amb el joc, clar, és com un regal, saps? Però clar, és un Kickstarter...
3: L'altre dia vaig veure un post que deia 3 anys esperant i sembla que ja l'envien.
2: Sí, el del Robinson Crusoe.
3: El Robinson Crusoe, sí. L'edició col·leccionista o l'edició...
2: Sí, una que... Bueno,
3: és que vaig entrar a la BGG a veure quines edicions hi havia. Hi ha com a released, com a realment feta, la normal.
2: Sí.
3: Llavors hi ha una,
2: que tenim.
3: Una col·leccionista que només ha sortit com a release, et surt amb no sé quin idioma, no sé si era alemany o anglès.
2: O polac, que és d'on és el tio.
3: No? Pot ser. I tot l'altre, hi ha com 5 o 6 entrades més a la BGG, que serà per idioma, suposo, que no ha sortit encara.
2: No,
3: però que potser té 10 entrades en total a la BGG i només han sortit el joc original i en un idioma, un col·leccionista... O
2: i una
3: un...
2: expansió que tenim també de que facis terror a la illa, que encara hauria d'estar aquí perquè encara no l'he pogut provar. I estic desitjant provar-lo des de fot anys,
3: ah,
2: molts anys.
3: Ah, només hem portat jocs base, no?
2: Aquí. Sí.
3: Vale, perquè dels 103, bueno, expansions, de les 103 expansions...
2: Clar, n'hi ha algunes que no hem jugat. Bueno, ja ho he dit, amb l'Arkham, per exemple, l'ECG i això.
3: El Marvel Champions, també.
2: També hi ha algunes campanyes, però el Marvel Champions menys, eh? Perquè jo crec que les hem fet pràcticament totes. Ens falta la del Thanos. La del Thanos no l'hem fet.
3: Clar, perquè volíem jugar realment
2: volia,
3: totes.
2: Volíem fer la de Guardianes, no? I tal. Però bueno, que...
3: I a ja, compra compulsiva sí que hi posaria, per exemple, aquí tenim el Redcom...
2: Que no, un, però això...
3: És bueno. Un joc que vam comprar sense saber res, perquè el venien uns... Uns amics van obrir una espècie de botiga no física, però estic parlant de fot 15 anys, no? I em diuen, ah, mira, aquest pinta xulo.
2: I ara i... també era per fer-los el favor de comprar-los alguna cosa,
3: sí,
2: també. Vull dir, això
3: clar,
2: no, jo no comptaria com a compulsiva. Jo crec que t'estàs deixant un punt molt important, perquè tot això també... Aquestes compres compulsives, això també ve generat moltes vegades per canals... com aquest mateix.
3: Hola.
2: Bueno, però nosaltres som uns pobres matats que tampoc no tenim gaire influència. Però tu mires allà els vídeos aquests, no?, de la una, de no sé
3: sortirà
2: què...
3: Sortirà això.
2: Quantitat de jocs.
3: Quina passada. Tot jo ja no... he jugat. Tal, tot... no?
2: Sí, tot de novetats. De sobte les xarxes es comencen a omplir d'un determinat joc. No posaré exemples,
3: ah,
2: vale?
3: Jo sí. Què? Jo tinc un, perquè també ho vaig veure l'altre dia a un grup de Facebook de jocs de taula, el dia de Tots Sants, el dia següent, un membre del grup penjant l'Ovegost, que era un joc com de mazmorreo, però que s'ha de jugar a les fosques amb una llanterna, així. Va haver-hi un hype brutal.
2: Però això, sí, però
3: brutal,
2: era un Kickstarter també, fa, això, un GameFound o
3: fa
2: així.
3: Fa no sé quants anys ja.
2: Sí.
3: Quan van començar a arribar els jocs a casa de la gent que hi havia posat diners, tothom, oh, quina passada, tal, i al cap d'una setmana, 15 dies...
2: Bueno, no, quina passada, i també, mare meva, quantes errates, mare meva, no funciona bé, mare
3: i
2: meva...
3: I al cap de 15 dies, això.
2: Ja
3: I,
2: està.
3: I ja està.
2: Ja no
3: s'ha
2: sentit a parlar.
3: Passat, i t'has deixat allà, valia una pasta, el joc. I total, per anar una llanterna i unes minis que... També
2: no entraré a avaluar el joc perquè no sabem
3: però
2: una miqueta de què va.
3: Hi va haver un follon, ja ho hem vist en moltíssims jocs, un follon tremendo en aquell moment i després el que deia aquesta persona en aquest comentari era ha vingut Tots Sants, hem jugat això, el joc continua estant ple de rates, evidentment, perquè és el que vam comprar, s'ha fet llarg, s'ha fet pesat, però mira, és el cop a l'any que juguem i ja està.
2: Sí. Però jo estava pensant també en altres exemples de campanyes, o sigui, són campanyes publicitàries. Vull dir, és que és així. T'arribes, es comença a omplir, i llavors tal influencer et parla d'aquest, tal altre influencer, hòstia, quina casualitat, parla del mateix, van apareixent, i ola, és que ha de ser boníssim, si tothom el recomana, ha de ser boníssim. Bueno, potser no és el teu tipus de joc, potser és boníssim, però potser no és el teu tipus de joc. Nosaltres... Portem jugant tota la vida. O sigui, jo des de que tinc consciència... Tinc jocs de taula a casa, he jugat de sempre, des dels 14, ja vam començar a acumular, diguem, els jocs, alguns els he anat perdent, i a partir dels 2000 i pico, 2000 poc, ja sí que vam entrar més i vaig començar a tenir més jocs. Però clar, clar, hi ha gent que té unes ludoteques de 200 jocs fetes en 5 anys. Saps? Vull dir, clar, és que...
3: Sí,
2: perquè
3: a,
2: van...
3: Clar, conjuntament portem 20 anys quasi fent aquesta ludoteca.
2: O més, sí, més 20, sí, una miqueta, conjuntament, exacte.
3: Sí.
2: Prèviament jo ja tenia bastants, però bueno, i era un altre ritme també. I això com que s'ha accelerat molt, també per lo que diem, no? O sigui, tu veus allà aquestes ludoteques, novedades, ara Essen, ara et portem no sé quants jocs que acaben de sortir, tots són l'hòstia. Perdona. No. I després... Pues poder és veritat, eh? Però al final també t'has de fiar una miqueta del teu criteri. Mira bé, busca, informa't, mira a veure si el joc quadra.
3: Queden 4 minutets de programa.
2: 4 està molt bé.
3: aprofitem per fer una miqueta de teràpia conjunta, no? I donar consells, perquè ara que s'acosten unes dates on és possible que ens entrin jocs a casa, perquè els podem posar a la carta de Reis, o podem aprofitar després les rebaixes, o coses d'aquestes, n'hi ha un que aixeca el dit allà darrere que deu voler posar alguna cosa a la carta.
2: Sí, ja ho farem, ja.
3: Quines coses es poden fer per no deixar-se portar per aquesta compra compulsiva?
2: Jo, més que donar consells, no? Podem donar, o sigui, la nostra opinió, i si la gent està d'acord o no, o com ho fan ells. Perquè creiem que una cosa molt important també són els hàbits de compra. És a dir, compres compulsivament? Compres perquè veus un joc que el recomana no sé qui, o les dius, oi, no el tenia, pum, o el tema m'encanta, pum, me'l compro. Dieu, aquest mes em gastaré tant.
3: Pressupost mensual.
2: Pressupost mensual, clar. Aneu, com, no ho sé. Saps? Perquè, clar, jo crec que és molt important això, perquè les antiludoteques es generen pel que diem, no? O sigui, més o menys jo crec que hem tocat tots els aspectes. I un molt important és els hàbits de compra.
3: Sí, i si això. Jo veig una cosa i dic, va, doncs m'ho compro, no? No és una compra compulsiva, perquè m'ho puc permetre. Sí que és una compra compulsiva.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: Has buscat informació, has, no sé, demanat consell a grups especialitzats de Facebook,
2: els
3: no?
2: Especialistes.
3: Això passa molt, de dir,
2: sí, no,
3: he vist
2: és...
3: això i tal. Què faig, me'l compro?
2: Però
3: també passa
2: molt
3: al revés, eh? M'he comprat això, què us sembla? Sí, he fet bé? Cony, pues no t'ho comprat, xaval.
2: Però hi ha gent també que al final que li acaben contestant amb això. A mi me gusta mucho, a mi m'agrada molt, tal, però prova'l. Prova'l i si t'agrada, compra tal. Si no, no. O sigui, és així.
3: Sí, però no tot ens pots provar, no tens l'oportunitat.
2: Bueno, però que parlaven de la BGA, no sé què, ja et pots fer una idea de com va el joc. Llavors, moltes vegades et deixes portar per això. No, clar, és que si li agrada a tothom i m'estic perdent aquí una experiència brutal i després potser tu no et transmet el mateix o potser no el necessites a la teva ludoteca.
3: Una bona
2: manera... Perquè si tens
3: manera...
2: algun amic o alguna associació o algun d'això, doncs ja vas a jugar allà.
3: Una bona manera de provar els jocs, per exemple, és anant a les fires, que ara estem a l'època, no, els mesos on fire, de fires de jocs de taula, on hi ha ludoteques obertes perquè la gent pugui provar jocs recents. Hi ha, també hi van autors, així, amb les seves novetats, anava a dir estrenes, amb les seves novetats... I clar, això també t'ajuda a dir, ostres, doncs mira, aquest sí que el posarem a la carta de Reis, o aquest el demanaré pel meu aniversari.
2: Que a vegades...
3: Aquest me'l compro ara aquí mateix perquè l'acabo de provar, o ho he estat veient com aquesta gent juga, no, en cap moment quedarà la taula lliure, però ostres, vull jugar-hi.
2: I que moltes vegades també el que passa, ens hem quedat sense musiqueta, ja estem fora de temps ja?
3: No, et queden 30 segons.
2: Ah, vale, doncs acabarem ja sense música.
3: Un minut, va.
2: Que el que és que a vegades també els proves allà... I clar, una primera d'això, uala, que guapo, saps? Però sí. Potser no... A la que li fots tres partides dius...
3: Ostres, no té més rejugabilitat, no?
2: No ho sé, clar. No? Ja et deixes portar una miqueta, però bueno.
3: Bueno, després també hi ha Wallapop, eh? Vull dir,
2: sí,
3: o similar.
2: Sí, que, ja, però també moltes vegades la gent acaba comprant perquè sap que s'esgotaran per després revendre-te'ls pel Wallapop.
3: Sí, llavors,
2: ah, ja,
3: sí,
2: sí. Sí, sí. En fi.
3: L'especulació dins el món dels jocs de taula. Dona per un altre programa, això.
2: I tant. I tant, i tant.
3: Doncs, si et sembla, ja ho tindríem.
2: Sí?
3: Anem a despedir-nos
2: sí, segurament.
3: 20 segons que ens queden.
2: Val?
3: Moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta estona. Us recordem que ens podeu trobar a les xarxes, al nostre canal de YouTube, República Juganera, al nostre Instagram, República Juganera. I res, tindreu aquí el podcast penjat a onacodinenca.cat.
2: I hem de mirar també el de pujar-ho a Spotify, no?
3: Sí, mirarem, sí, per pujar-ho
2: a Spotify de mateix d'Ona Codinenca, que ens ho vam preguntar l'altre dia, a veure si ho podem acabar de fer.
3: Sí.
2: I...
3: Ens veiem d'aquí 15 dies i...
2: Sobretot...
3: No deixeu de jugar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a la Festa Major de Sant Feliu de Codines, diumenge 13 de setembre de 10 a 2 a l'autobús situat al costat del Centre Cívic La Fonteta. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El Palau de la Generalitat ha acollit aquesta tarda l'acte que dona el tret de sortida a l'any Josep Tarradellas, la commemoració dels 50 anys del retorn del president de l'exili i del restabliment de la Generalitat amb Salvador Illa i tot el govern. En Pau Pasqual ho ha anat seguint. Bona tarda, tot just acaba ara, oi, l'acte?
3: Bona tarda, així és. Ara està iniciant el discurs de cloenda del president de la Generalitat, Salvador Illa, i més enllà de tots els discursos que s'han pronunciat aquesta tarda, el més impactant avui ha sigut la imatge del Saló Sant Jordi amb tota la primera plana política present, com deies, tot el govern, també el president del Parlament, Josep Rull, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i els expresidents aragonès Mas, Montilla i Pujol. També hi era el net de Tarradellas i la seva secretària, Montserrat Catalana. Entre els discursos, Junqueras ha subratllat la dignitat amb què va defensar el president la Generalitat des de l'exili i la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, s'ha quedat amb la lliçó de no competir entre institucions, sinó col·laborar. I convé precisar-ho, i ho has dit, Mercè, avui no es compleix l'efemèride, sinó que avui s'obre. Aquest setembre arrenca l'any commemoratiu que s'allargarà durant tot el 2027 i es preveu tancar el 23 d'octubre, quan sí que farà 50 anys que Tarradellas va arribar a Barcelona i va dir des d'aquest balcó, ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí.
2: Moltíssimes gràcies, Pau. Doncs ja ho sentien. Comença aquest any a Tarradellas, hi haurà més actes per commemorar-ho. Més qüestions. El Departament d'Interior i els Mossos d'Esquadra han informat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que no existeix cap document sobre la infiltració de dues mosses en una assemblea docent al curs escolar passat. En un informe breu de l'intendent en cap de la Comissaria General d'Informació, Carles Hernández, avançat pel diari Oponés, s'assegura que no es disposa i, per tant, no es pot aportar cap documentació relativa a les ordres de serveis o de planificació, valoració en informes d'intervenció ni, en definitiva, cap expedient. També assegura que la reunió dels professors no va ser gravada ni amb missatge ni amb so per part, amb imatge volem dir, ni amb so per part de les agents infiltrades. I l'Ajuntament del Vendrell ha anunciat una reestructuració del servei d'acollida selectiva de residus després de les deficiències que s'han detectat els últims mesos. Un dels canvis més rellevants és el contenidor de rebuig, que ara només es pot obrir dos dies a la setmana. Es podrà fer servir cada dia sempre, això sí, però amb targeta. Però més alerten que des de l'entrada en funcionament de l'ordenança de convivència s'han posat 60 multes per deixar brossa fora dels contenidors i avisen que els canvis s'acompanyaran d'una persecució més gran de l'incivisme.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui, dilluns 7 de setembre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Moià, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que l'Ajuntament de Caldes demanarà a la Sanitat Pública que financiï els tractaments de balneoteràpia per a pacients de càncer de mama. El Santuari de Puiggraciós acomiada les monges benedictines després de 53 anys. I més de 70 pilots participen a la 19a edició de Legends, que també homenatja Valentí Fontserè.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: I ara sí, comencem una nova edició de l'Eix 59 d'avui dilluns 7 de setembre, explicant-vos que l'Ajuntament de Caldes de Montbui demanarà a la Generalitat que la Sanitat Pública financiï els tractaments de balneoteràpia per a pacients amb càncer de mama. La proposta presentada ahir durant la clausura de l'exposició Càlida pretén obrir el camí perquè els tractaments termals s'incorporin com una eina de salut pública. La iniciativa es basa en un estudi realitzat amb 74 dones i impulsat pel Consistori i la Diputació de Barcelona i liderat per l'Hospital del Mar Research Institute i el Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa, Fragilitat i Envelliment. Els resultats preliminars mostren millores significatives en el dolor, la fatiga o la qualitat del son, així com també l'estat d'ànim. Ho explica la tècnica de termalisme i coordinadora de Viles Termals de Catalunya, Marta Luque.
2: I el que també ens demostra l'estudi és que la balneoteràpia va molt bé, però quan deixen de fer-la, al cap d'uns mesos, tornen un altre cop a l'estat inicial i, per tant, de forma, diguem-ne, secundària, el que ens diu l'estudi és que caldria una consolidació, una millora contínua d'aquest tractament per poder fer front a que aquests símptomes no tornin. Llavors, ens demostra que la balneoteràpia està bé, però que cal fer-la de forma continuada i sostinguda.
0: Arran d'aquestes conclusions, el balneari Termes Victòria ha dissenyat un programa de continuació i l'Ajuntament ha elaborat una proposta econòmica concreta per traslladar al Departament de Salut. Un projecte pilot sota prescripció mèdica. Escoltem l'alcalde de Caldes, Isidre Pineda.
3: Però, a més, els següents passos és anar a presentar a la cartera de salut el que nosaltres hem valorat com un projecte pilot que enfoquem per 100 dones, que tindria un cost anual d'uns 180.000 euros i que creiem que no és desmesurat ni per la part de costos ni per els guanys que pot significar per aquestes 100 dones que serien les beneficiàries d'aquest programa pilot.
0: Un cop es publiquin les conclusions de l'estudi a una revista científica, la petició es farà formalment a la Generalitat. D'altra banda, el tancament de l'exposició Càlida va servir també per presentar una versió itinerant d'aquesta mostra, que pròximament s'oferirà a altres municipis. I seguim amb més informació, perquè 53 anys després, les monges benedictines del Santuari de Puiggraciós posen punt i final a la seva presència al santuari, coincidint amb la tradicional vetlla de la Mare de Déu. Una decisió que es va anunciar el passat mes de juny, quan la comunitat va comunicar al bisbat de Terrassa la impossibilitat de continuar assumint aquesta responsabilitat davant la manca de relleu generacional. Ho explica Víctor Rodríguez, vocal de l'Associació d'Amics de Puiggraciós.
4: Doncs avui es posa punt i final oficial, simbòlic i sentimental doncs a 53 anys de presència monàstica benedictina a Puiggraciós. L'any 1973 va arribar un grup de 6 monges a Puiggraciós. En el llarg d'aquests 53 anys doncs, n'han format part més d'una vintena de monges del monestir de Sant Pere de les Puelles de Barcelona. I avui, doncs, donada la realitat de la comunitat actual, que són només 13 monges de les 60, més de 60 que eren fa 50 anys, doncs han de posar punt i final doncs, a la seva estada a Puiggraciós.
0: Les monges benedictines van arribar al santuari al setembre de l'any 1973 i des d'aleshores un total de 19 monges han viscut i han contribuït a mantenir Puiggraciós com un espai de referència espiritual, cultural i d'acollida pels municipis de l'entorn. Amb motiu del comiat, l'Associació d'Amics de Puiggraciós ha reeditat una edició especial de l'article Més de 50 anys amb les monges benedictines a Puiggraciós, escrit pel mateix

0: Lemnas.
1: La vetlla o la comiat té dues parts, d'acord? La vetlla, que és una pregària, no és una missa, d'acord? Que dura uns tres quarts d'hora i llavors es transformarà en un acte de comiat. En la part que acaben les pregàries, quan després intervindran els alcaldes, el president de l'associació i el bisbe i el vicari i rector de l'ametlla. Per tant, diguéssim que es transformarà en això, ja que té algunes intervencions musicals, i tot plegat és això.
0: I tot i la marxa de les monges, el santuari continuarà obert, habitat i amb activitat religiosa i cultural, amb la col·laboració de l'Associació d'Amics de Puiggraciós, els quals ja han manifestat el seu compromís per preservar-ne l'activitat i el paper al territori. I ara anem cap al Moianès, perquè l'Ajuntament de Santa Maria d'Oló treballa per licitar les obres del gimnàs municipal abans que acabi el 2026. L'objectiu és que les obres es facin durant l'any que ve. Ens en porta més detalls en Jordi Givert.
2: Ara fa un any, després d'instal·lar unes grades alçades al pavelló municipal i construir un ascensor, el consistori ja va anunciar que tenia la intenció d'ampliar la zona esportiva del poble amb un nou gimnàs. Aquest serà a tocar del pavelló i serà un servei a demanda que s'hi podrà accedir amb un codi personal per cada usuari. Pol Rodoreda és regidor d'Esports i donava els detalls de com serà aquest futur equipament.
3: Planteja un gimnàs al lateral del pavelló, amb accés obert mitjançant reserva de codi, que estarà format per uns 200 metres quadrats d'una sola planta i es pretén licitar a finals d'aquest any 26 per executar a finals d'any, acabar-la el 2027.
2: El gimnàs costarà entorn a 210.000 euros i l'Ajuntament ha obtingut una ajuda del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat de 170.000 euros, mentre els 40.000 restants sortiran de fons propis municipals.
0: Gràcies, Jordi. Seguim amb tu, perquè a Moià ja té a punt la seva oferta d'activitats esportives i extraescolars pel curs 2026-2027. L'Ajuntament ha obert el període d'inscripcions per un avallot d'opcions adreçades a infants, joves i també algunes per adults.
2: Pel que fa als més petits, des de I3 fins a segon de secundària, destaquen les opcions de patinatge dels dilluns a la tarda, el multiesport de dimarts i dijous de 6:45 a 7:45, i el retorn de l'extraescolar de bàsquet, que s'organitzarà en grup segons la demanda. Pel que fa a la secundària, l'Institut Moianès també ofereix voleibol els dimecres a la tarda, mentre que els juvenils i els majors de 18 anys s'activen els equips de beisbol masculí i femení, així com els de futbol sala, amb sessions tant dimarts com divendres. Finalment, el tir amb arc estarà obert a partir dels 7 anys amb els horaris de dilluns a divendres. Les inscripcions per a totes les disciplines es poden formalitzar a través del portal web municipal de muia.cat.
0: I acabem ara sí amb les informacions del Moianès, perquè l'Ajuntament de Castellterçol ha posat en marxa una nova edició del programa Activament, una iniciativa municipal pensada per promoure el benestar físic, cognitiu i emocional de la gent gran de la vila. Endavant, Jordi Givert.
2: La proposta s'adreça a persones majors de 60 anys que vulguin mantenir la ment desperta, exercitar el cos i reforçar la seva vitalitat sense necessitat que pateixin cap tipus de deteriorament cognitiu diagnosticat. Sota el lema "Activa el cos, desperta la ment, gaudeix del moment", els tallers combinaran la mobilitat física suau amb dinàmiques per treballar la memòria, l'atenció, la flexibilitat mental i la coordinació. Les sessions tindran lloc a la sala Ferran Miró tots els dimarts al matí a partir de 9:45 i fins a les 11 des del 6 d'octubre i s'allargaran fins a l'1 de desembre. Com que les places són limitades, les persones interessades ja poden formalitzar la seva inscripció presencialment a l'Ajuntament de Castellterçol.
0: I I tornem ara cap al Vallès Oriental, perquè Sant Feliu viu el compte enrere per la seva festa major. Se celebrarà del 17 al 20 de setembre, amb una gran quantitat d'actes que us anirem desgranant en les properes edicions de l'Eix 59. Però abans, aquest cap de setmana hi haurà la prèvia de la festa major, un programa d'actes entre la Diada i diumenge. De tots aquests actes, us n'avancem.

Sem un marca de la casa. La gincama radiofònica d'Ona Codinenca. La ràdio repetirà l'experiència després de la bona acollida que va tenir l'edició de l'any passat. La gincama es farà diumenge 13 de setembre a 6:15 de la tarda. Els grups que hi vulguin participar només necessiten una ràdio FM, que és per on rebran les instruccions de les proves que han de complir. Això sí, les inscripcions són gratuïtes i es poden fer a través del web donacodinenca.cat. I ara anem a l'àmbit esportiu, perquè aquest cap de setmana s'ha celebrat la 19a edició del Bike Trial Legends a Sant Feliu de Codines. Una cita ineludible pels amants del trial clàssic en bicicleta que ha reunit més de 70 pilots vinguts de tot Catalunya, però també de Bilbao, Gijón, Sevilla, Itàlia o Alemanya. Sota un sol de justícia han gaudit completant les 20 zones de trial, aquest any amb un recorregut força diferent als anys anteriors i condicionat, en part, per les obres de la plaça que han obligat a fer la sortida i l'arribada al Centre Cívic La Fonteta. La jornada, a més, ha homenatjat un dels trialers clàssics de Sant Feliu, Valentí Fontserè. Ho recull en aquest reportatge la Gemma Permanyer.

0: Bueno, de fet, aquesta bici, jo hi va haver un moment que vaig tenir una altra bici i el xassis d'aquesta bici va quedar per allà en algun racó. Quan em vaig reenganxar i vaig saber que es feien triar els clàssics i tot això, somiava en tenir aquella bici, perquè era la meva bici com més autèntica, i no la trobava, em sorprenia molt que l'hagués llançat, i al final, amb un camp, amb una pila de ferros, vaig trobar el xassis allà, i a vegades dic que el dia aquell, quan vaig agafar aquella bicicleta, la vaig posar al cotxe i vaig tornar cap a casa, va ser un dels dies més feliços de la meva vida.
1: La manera com en Jordi Molet Mas parla del moment en què va recuperar la seva bicicleta antiga de trial, descriu força bé l'esperit del Bike Trial Legends, que aquest diumenge ha celebrat la seva 19a edició a Sant Feliu de Codines. És una cita esportiva que va molt més enllà de l'esport i que reuneix desenes d'amants del trial i de les bicicletes de trial d'època, especialment dels 70 i dels 80, però també de les actuals. Més enllà de completar les zones sense fer cap peu, la cita a Sant Feliu és també un moment de lluir bicicleta i indumentària. En Jordi Molet, de fet, s'ha endut el premi a la bicicleta més divertida per una BH de l'any 1974. Ell mateix ens explica la seva bici.
0: La típica viatge de passeig, pues, transformada i convertida en bici de trial. El que passa que, d'alguna manera, hi havia com una mena d'estàndard, hi havia gent com els Figueres i altres tallers d'altres llocs que feien unes forquilles, ja, tal, tal, tal. Jo, el meu pare era molt manetes i ens ho fèiem nosaltres a casa. I llavors vam transformar-la molt a la nostra manera. I llavors la geometria és diferent, la forquilla no és de doble barra, que és molt poc habitual en aquella època. El manillar és un manillar d'una volta coixerpa que un veí meu el va trencar entrenant, jo el vaig arreplegar, el vam soldar i segueix sent el mateix 45 anys després. I, bueno, i així està la bici.
1: I no ha tingut dubtes a treure-li la pols.
0: Home, per mi és fantàstic, perquè el ritme que vaig és el dia que faig esport de l'any. Però m'ho passo superbé i ja dic, podria agafar altres bicis, però no, jo vinc a passar-m'ho bé i això ja traurà a passejar aquesta bicicleta que és única.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: El Legends ha reunit un total de 78 pilots vinguts d'arreu de l'Estat, però també internacionals amb representació d'Itàlia i d'Alemanya, que han hagut de completar un total de 20 zones força tècniques en diversos indrets de Sant Feliu. Les obres de la plaça Josep Umbert Ventura han obligat a fer la sortida i l'arribada al centre cívic La Fonteta, però això no ha impedit que els Legends es fessin visibles al poble, amb zones, per exemple, a les escales de Cantalet o al mateix centre cívic, als peus de l'església. Escoltem, per aquest ordre, Josep Figueres, animador del Legends, i Miquel Palau, regidor d'Esports.
3: Bueno, molt bé, ens esperàvem una bona inscripció, però ens ha superat. A més, amb la color que feia, ens feia una mica de por perquè la gent no ens quedés pel camí deshidratada. Però no, ha arribat tothom bé i bé. No, estic molt content. La gent que ha participat no para de dintre, que els han passat molt bé, els controls també. Bé, perfecte. Estic molt content.
4: I deies que l'any que ve faria un Legends. Legends, què vol dir això?
3: Un clàssic de clàssics. Vol dir que la gent que avui dia ja, que havia fet trial, ja té una edat, no? Llavors, l'any que ve intentarem que la gent que ara té, cap a arribat als 70 anys, és quan es va començar el trial, pugui participar. I si farem un trial, fàcil. A un nivell de més aviat, doncs passant-ho bé tots i anar a fer el vermut. Sí, una cosa molt, molt clàssica. Tindrà cabuda per tothom.
4: Perfectíssim, gràcies, felicitats.
3: Moltes gràcies, Gemma. Pues vinga.
4: Molt bé, doncs pues, què agafo?
5: La prova ens fa molta il·lusió a Sant Feliu perquè és, tothom sap que som a la Laguna del Trial i fer una prova, la 19a, i que vingui tanta gent, ha sigut espectacular la de gent que ha vingut, no només els 77 participants, que ja són molts, alguns com els que han contingut el premi de més llunyans que venen d'Alemanya, un italià, i n'hi ha que venen de Santander i de Bilbao, i això és impressionant, però no només pels corredors, sinó per la pila de gent que ho ha vingut a veure, a totes les zones hi havia gent, i l'ambient que es munta a Sant Feliu de Trial és impressionant, és magnífic. Això és el millor de la prova, tornar a sentir aquest ambient de trial a Sant Feliu.
1: En Gunter i en Martín venen d'Alemanya, i tot i la calor excessiva han pogut gaudir del paisatge i de la jornada.
6: And I've been doing this in the early 80s. Havia fet això a principis dels 80. El 1984 vaig passar-me al món de les motos, però sempre he tingut bicicletes al voltant i quan vaig saber que es feia aquest esdeveniment, li vaig dir al Martin que un esdeveniment amb bicicletes clàssiques i amb persones grans com nosaltres l'havíem de provar. Vam venir fa 2 anys, ens va encantar i aquí estem.
7: So we're back here and we love it.
8: I am come from Heidelberg near Frankfurt and
9: Jo vinc de prop de Frankfurt i aquest és el meu 50è any en bicicleta perquè vaig començar el 76. Per mi venir aquí és venir a casa, perquè hi hem trobat amics. Quan venim els veiem i gaudim molt.
8: Have a lot of fun and a great pleasure here to be.
1: Ells i un pilot italià s'han endut els trofeus dels participants que venen de més lluny. Tots els trofeus que s'han repartit aquest any tenien un disseny especial. Eren la rèplica d'una foto que mostra Valentí Fontseré fent un cavallet en una zona a la plaça, als anys 80. El trialer codinenc ha estat l'homenatjat en aquesta edició del Legends. L'organització li ha reconegut que sigui un pioner del trialcim català als anys 70 i 80, que a més va formar part de la primera generació de pilots que van impulsar aquest esport. A més, és coautor, juntament amb Julio Mauri, del llibre Trial Made in Italy 1975-1985, una obra de referència sobre la història del trial italià. I així ha rebut aquest reconeixement Valentí Fontseré.
10: Bueno, suposo que han reconegut que són molts anys d'estar en aquest món. Vull dir, esclar, vaig començar amb 10 anys i doncs mira, amb 50 i pico i continuem. En diferents rols i bueno, sempre amb el Josep al capdavant. I bueno, ser un pilot de Sant Feliu i doncs, haver tingut alguns resultats, doncs, bueno, han decidit fer-ho i molt content. Em va fer molta il·lusió per la foto, perquè surt la plaça, bueno, està bé. Hi ha molta gent al públic que es veu a darrere.
1: I per què li agrada el Legends, el Valentí?
10: Mira, si vols que et digui la veritat, el que a mi m'agrada més és que cada any, o sigui, nosaltres sempre estem, pràcticament, no? Però cada any ve gent de l'època, no? I és una manera de retrobar-se. Avui doncs, he estat amb el Carlos Talavera i a l'OTPI hem reproduït una foto de l'any 82 i això està molt bé, i que pugui ser, continuar sent així. I, bueno, no venen sempre tots, però cada any hi ha gent que, doncs, que li fa gràcia i, a més, veus com si la vida va passant, no? I tots canviem molt, no? I bueno, ara és molt senot. Sí, no? És que a més aquest any m'ha sorprès perquè hi havia moltíssima gent, moltíssima. Jo crec que potser és l'any que hi ha hagut més gent. Pares, fills, parles amb algú i diu, no, és que està el meu net, saps? Bueno, està, i és una fita en el calendari i que continuï sent així.
1: La jornada ha comptat també amb la participació del seleccionador espanyol de trial, BMX i freestyle de la Federació Espanyola de Ciclisme, Javi Alonso, que és expilot de trial.
11: Bueno, pues ha sido una gozada poder compartir, revivir lo que era el trialcín hace años, porque a mí me pilló una época ya, mis competiciones ya fueron avanzadas en el tiempo, que sé, yo empecé en el 2000, en el 98. Pero poder hacer estos trials de los 80, de los 90, ha sido una gozada para mí, el buen ambiente que había, las bicicletas, el compañerismo. Lo importante es que aquí venga la gente de cualquier edad y de cualquier nivel a disfrutarlo. Eso es lo que no se puede perder, eso es lo fundamental. Lo he gozado. Para mí el que haya una interzona que hagas kilómetros en bicicleta trial es algo que hoy día no se hace nunca y lo he disfrutado mucho.
1: Alonso, a més, ha compartit Legends amb Toni Guillén, pilot mundialista, de qui ens ha avançat que és probable que entri a la propera convocatòria.
11: Sí, ya, desde el año pasado que ocupo el cargo de seleccionador nacional, pues los llevo a Capítulo Europa, a Capítulo Mundo, a los mejores pilotos nacionales y unos de aquí, de vuestro pueblo, el Toni Guillén, que estamos ahí cerrando la convocatòria, está un poco en la cuerda floja, pero yo creo que lo podré meter y espero darle buenas noticias pronto. Aún así, tengo muy buena relación y lo hemos disfrutado.
1: L'expressió més repetida és una jornada per gaudir de la bicicleta i estava d'acord OTPI.
12: Tenim un esport català nascut a Catalunya i que Sant Feliu forma part d'un moment molt important, no? I s'ha de donar suport moltíssim tant al Josep Figueres i al Quim Jou, que són una miqueta les armes de l'organització d'aquest esport. Hem de pensar que l'any que ve es farà el 50è aniversari d'organitzar això. Vull dir, poques vegades de qualsevol cosa doncs hi ha 50 edicions, no? I se'ls ha d'agrair moltíssim que aquest esport nascut aquí i que es continuï fent a Sant Feliu de Codines.
1: La línia successòria està assegurada perquè no tots els legends són legends, sinó que també n'hi ha de ben petits. Ens ho explica en Xesco Bonet Martí. Ve de Santa Eulàlia amb una bicicleta Comas.
13: Jo ja porto molts anys fent el Legends perquè és el millor i aquesta vegada han canviat la pista, ha sigut molt guai i hi havia moltes zones allà amagades, ha sigut molt divertit. Bueno, el meu pare m'ha vingut amb mi i també li agraden les bicis antigues.

0: El temps.
1: I per acabar l'informatiu d'avui, saludem al nostre home del temps de confiança i anem a saber quin temps ens depara aquesta segona setmana de setembre. Bona tarda, Pep Acosta.
2: Hola, benvinguts a Informació Meteorològica. Què tal, com esteu? Sense paraules, no hi ha paraules per escriure l'onada de calor enorme que hem tingut aquests dies. Recordem a tots, Bueno, segur que tots ja sabeu, perquè estem a principis de setembre, ja ben entrat a mes de setembre, perquè ja som a dia 7, i la calor ha estat molt important, Ha estat valors realment extraordinaris que hem tingut aquests dies, de plena canícula, de plena onada de calor, valors a fora de les nostres comarques, a fora de per Catalunya, de 42-43 graus de màxima, que això és una autèntica barbaritat, i no hi ha precedent, No hi ha precedent des de que hi ha registres. Això sempre ho dic, que segur que aquesta calor ha fet milers de vegades, però des de que hi ha registres, que fa 4 dies, diguem, no s'havien produït aquests valors. Extraordinari que està passant. Jo crec que no es posen les mesures necessàries per intentar reduir els efectes de tot el que està passant, i ho veig malament, Ho veig malament, i aviam què passarà els pròxims anys, sobretot, Que jo veig que pinta tot bastant malament, després d'aquest estiu, sense dubte, de rècord, de calorada molt intensa sempre, tot l'estiu, que ha estat extraordinari, de manera extraordinari. I sobretot aquesta primera setmana de setembre, que ja ha sortit ja de mare tota la calor i tot el que comporta aquesta situació aquests dies. Tot això acompanyat d'un temps molt estable, molts pocs núvols, alguns núvols d'evolució per les tardes, però molt petita cosa, i tot pendent d'un canvi de temps. Un canvi de temps que demà ja notarem una mica. De fet, avui han baixat les temperatures, 3 o 4 graus, i demà baixaran una mica més, 2 o 3 graus més baixaran. El cap de setmana, parlant de màximes de les nostres poblacions, de 38-39 graus, avui a 34-35, i demà costarà una mica passar als 30. Per tant, es aniran normalitzant les temperatures. I s'acostaran precipitacions. Demà a la tarda ja cal agafar més núvols i no es descarta alguna primera gota. La nit de dimarts a dimecres ja serà força més fresca. Atenció, les temperatures baixaran a nit ben bé 7 o 8 graus. Estem parlant de mínimes de 14-13 graus. Nit fresca, farà fresca per fi la nit de dimarts a dimecres. I atenció, sobretot dimecres, les tempestes. Molt difícil de predir. Seran molt irregulars, en algun lloc seran molt fortes, a pocs quilòmetres no plourà ni una gota, hi ha molta energia acumulada entre aire freds dimarts i dimecres, i per tant hi haurà tempestes. Però és això, molt difícil de predir. Pot ser que ens toqui la grossa de les tempestes, o pot ser que ens toquin només 4 gotes. Poca cosa. Veurem. Jo crec que plourà bastant dimecres a les nostres poblacions. Però serà com una loteria, quasi. Molt difícil de predir. Les temperatures baixaran en picat dimecres. Màximes de 22-23 graus a tot estirar. Del cap de setmana dimecres baixaran ben bé 15 o 16 graus les temperatures, que és una barbaritat. De cara a dijous i divendres, menys tempestes, més clarianes i algunes nuvolades de tarda, que no es descarta alguna tempesta a prop de casa nostra, tant dijous com divendres, però seran molt menys intenses i extenses que dimecres. Dimecres serà el dia del canvi de temps, de baixada de temperatures i de tempestes. Dijous i divendres tindrem més sol, només alguna nuvolada de tarda i temperatures normals per l'època de l'any. Moltes gràcies, que vagi bé, adeu!
1: I fins aquí l'eix d'avui dilluns 7 de setembre. Recordeu que l'eix 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web donacodinenca.cat, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'eix 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies i fins demà.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana als sindicats d'ensenyament en vaga fer un parèntesi en les mobilitzacions. Ho fa a menys de 24 hores de l'arrencada del curs atípica amb una vaga convocada. En una entrevista a 3CAT, Illa ha apel·lat al dret a l'educació, ha ofert la mà estesa als sindicats i ha anunciat un pla per resoldre la calor a les aules.
2: I demano en aquest sentit un parèntesi, demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano, escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
1: I quatre dotacions dels bombers controlen des de les 7 de la tarda una fuita en una ampolla d'hidrogen que transportava un camió de matèries perilloses al Prat del Llobregat. Perdó. En concret, el camió duia 6 dipòsits de 160 litres cadascun i el vessament s'ha produït en un d'aquests. L'hidrogen és un gas altament inflamable i els bombers estan monitorant la fuita. Els fets han tingut lloc al número 32 de l'Avinguda de les Garrigues en un polígon industrial. El cos d'emergències ha establert un perímetre de 500 metres entorn del camió i ha limitat els accessos al polígon. I els Mossos investiguen la troballa d'un cadàver que ha tingut lloc avui en una séquia de la xarxa de rec del canal de la dreta d'Amposta. Segons ha confirmat el cos, cap a 3:15 del migdia s'ha tingut coneixement d'una possible mort i s'han adreçat patrulles a l'indret. El cos estava situat prou d'una carretera. Les causes de la mort no s'han revelat encara a l'espera que les determini l'autòpsia. A l'àmbit judicial, l'advocat de Begoña Gómez ha demanat al jutge Juan Carlos Peinado ajornar l'audiència preliminar prevista per demà dimarts a les 6 de la tarda perquè té un judici a Barcelona assenyalat prèviament. Peinado ha citat la dona del president del govern, Pedro Sánchez, un acte previ a l'obertura del judici oral contra ella. La decisió arriba 3 dies després que la defensa de Gómez presentés l'escrit de conclusions provisionals davant del jutge, que és el cas que faltava per convocar aquesta audiència. Els termòmetres han tocat sostre aquests darrers dies, amb més de 40 graus de màxima a Ponent, la Catalunya central i les Terres de l'Ebre. De fet, Vinebre ha superat els 42,5. I el Begur Company Film Festival permetrà conèixer la vinculació de Salvador Dalí amb el cinema. En aquesta edició s'emetrà el documental La vida secreta de Port Lligat, que permetrà redescobrir l'artista.

0: I love you when you're under my skin.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
2: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a la Festa Major de Sant Feliu de Codines diumenge 13 de setembre de 10 a 2 a l'autobús situat al costat del Centre Cívic La Fonteta. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a la Festa Major de Sant Feliu de Codines diumenge 13 de setembre de 10 a 2 a l'autobús situat al costat del Centre Cívic La Fonteta. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Molt bona nit. Són les 9 i 3 minuts de la nit d'aquest dilluns 9 de febrer del 2026. Comença l'Anem a la Muntanya, els amics del Tujugues acaben de marxar i us esperen 56 minuts de ràdio molt interessant. Estem ja en plena setmana de Carnaval. No ens hem disfressat, no veig ningú disfressat a l'estudi 1, ni el Joan ni el Pep, no s'heu disfressat, eh? No. El Pareix tampoc. No us agrada el Carnaval?
1: Sempre disfressats nosaltres. Aquesta setmana és el dijous gras, eh?
0: Sí, no, aquesta setmana és el Carnaval autèntic. Carnaval autèntic. És la setmana de Carnaval, vull dir, dijous gras.
1: Entrepà de botifarra d'ou.
0: Dijous gras, botifarra menjaré, llardons, o sigui, és el dia gros, el dijous jardí. I el cap de setmana és el cap de setmana gran de Carnaval. Carnavals enormes a Sitges, a Vilanova, a Torelló, a Solsona, també és molt important, Roses, Platja d'Aro, aquests... Jo he anat a algun carnaval d'aquests i són enormes, eh? Són molt, molt, molt importants aquests carnavals i t'ho passes molt bé. Bueno, jo m'ho passava molt bé, M'agrada el carnaval. A Sant Feliu mai ha tirat gaire el carnaval, mai ha tirat, eh?
2: I disfressaves també?
0: Sí. M'he disfressat
1: de... Sí, és veritat que no hi ha aquesta tradició aquí, com a altres llocs.
0: No. Mira que...
1: S'ha intentat, però no.
0: Sí, quan jo era jove havíem fet unes quantes festes de carnaval i això, i mai acabava de tirar. Varien...
2: La gent de Sant Feliu deu ser molt discreteta, molt així.
1: Bueno, però també depèn de quins carnavals vagis, que hi ha comparses
0: sí.
1: I van amb aquelles carrosses tan grans.
0: Sí.
1: I aquí no.
0: Aquí sí. No, hi ha comparses, hi ha carrosses que potser són 100 persones o 150 persones.
1: Molt, i unes disfresses i unes construccions sí. De carrosses que sembla, bueno...
0: Jo tinc una amiga de Torelló, que es diu Ari, i ara em sap que ella no fa... no surt tampoc, però abans em sembla que al mes de maig o juny ja comencen a muntar la carrossa abans de l'estiu comencen a muntar ja les carrosses pel carnaval. Sí, vull dir que estan molts mesos muntant, però molts mesos.
1: I són molta gent.
0: Sí. És espectacular. Molt bé, doncs no estem disfressats, ningú n'hi ha de carnaval, ningú de l'Anem a la Muntanya n'hi ha segurament de carnaval aquest dissabte, però no ens mourem d'aquí, de l'estudi 1. Com deia, no abandoneu la Ona Codinenca. Tenim 53 minuts ara ja per endavant. Passaran moltes coses, amb la muntanya sempre com a peça angular. Parlarem de moltes més derivades, parlarem de moltíssimes coses més. Ens ho passarem bé, però no ho faré jo sol, sinó ja heu sentit a tots els membres del Anem a la Muntanya, que una setmana més estan aquí amb tots vosaltres. Ahir vaig anar... a caminar. Vaig fer Puig de la Creu. No sé si heu fet mai aquí entre Castellà i...
2: Sobre Castellà, no?
1: Aquella cascada era per allà?
0: Aquella cascada era sobre el Puig de... Vaig quedar parat de la cascada aquella. Em sap que no havia passat mai per allà, I una cascada, com diu Joan, molt ferma, Molt maca,
2: Allà sota el turó de la Creu, no?
0: Sí.
2: El Puig de la Creu.
0: Sí.
2: Com se diu allò?
0: Ara me'n recordo com es diu aquella cascada.
2: Ara no me'n recordo. Sí, jo l'he vist, aquesta cascada.
0: Però l'has vist mai amb aigua?
2: No massa.
0: Perquè diuen que costa molt veure amb aigua i ara baixa... Baixa aigua perquè és el que deies tu la setmana passada. Vam anar per camins i bueno, hi ha alguna cinglera i això. A tot arreu...
2: Està
0: baixant aigua. El camí que baixa cap a Castellà del Vallès, al costat hi ha és un riu. La vorera és un riu. És aigua que no para. Està plorant a totes les muntanyes. Tot això estan plorant perquè jo crec que els aqüífers i tot això estan molt plens.
2: Jo et donaré una dada. No sé si recordeu on és el... A les Bassetes, pujant pel Trull a Sant Sadurní, hi ha a la primera pista que trobes, hi ha una font de les Bassetes. Aquella, la bassa aquella, feia anys que estava seca, però anys, potser 4 o 5 o 6 o 7, no sé quants, eh? Seca total. Doncs ja fa d'abans de cap a l'estiu així, la font va començar a rajar una mica, però era un rajolinet de res, i era incapaç d'omplir la bassa, no? Però ara raja, però bé, i la bassa està plena, tu. La bassa està a dalt, o sigui que el que feia anys que no veia, la bassa està a dalt, ara, és curiós.
3: La font del Pixabac es deu estar també rajant, eh?
4: Hi hauríem d'anar-hi, oi?
3: Sí, però està molt brut, tot allò.
1: On és aquesta font, Teresa?
3: On és? És allà a Can Bosch.
0: Sí, a sota Can Bosch, no?
3: Dona quasi bé a la
0: curva. A la carretera.
2: La carretera. Després de la curva aquella, al cap de 100 metres o una cosa així, a l'esquerra, queda per allà, amagada. Queda una mica amagada, eh?
3: La vam netejar. Una vegada la vam netejar.
0: Jo l'he buscada i no l'he trobat, aquesta font, eh?
2: Doncs hi és, hi és.
0: Sí,
3: sí,
0: però...
3: sí que hi és.
2: Jo l'he vista, jo l'he vista. El que passa és que si no raja o així, doncs...
3: Jo tinc una fotografia que raja.
4: Sí?
3: Sí, sí, sí.
0: Estic buscant el nom d'aquest lloc i no... Perquè hi ha llocs que diu que és el Salt de Guanta, però em sembla que no és el Salt de Guanta.
2: Sí, Guanta, sí. Sí, sí, ara que ho dius, sí, sí. És Guanta, sí, sí.
0: No, jo vaig quedar...
2: Sí, perquè hi ha una casa a sobre que és de Guanta, la casa de Guanta. Uh-huh. Sí, sí, estan allà mateix.
0: A mi em va agradar molt, aquesta ruta. Molt, sí, molt, sí. Molt. Però clar, també és això que dic, canvia molt amb aigua, que amb aquests anys que estava completament sec. Bueno, disfrutem d'aquesta aigua, perquè no sabem quan s'acabarà. Però de moment els paisatges... I el Pirineu està... Es veia un tros de Pirineu, està amb una capa de neu impressionant. Sí, impressionant, sí. Impressionant. Jo crec que feia molts anys que no teníem una situació com aquesta.
2: I tant.
0: Molt bé, doncs...
1: Però jo he de dir que vaig fer una mica de catalanó. Vaig anar a la renovació de la flama de la llengua catalana a Prada de Conflent, que aquest any organitzava el Centre Excursionista de Reus. I vaig anar una mica en nom dels Set Excursions de Sant Feliu.
2: Ah, bé.
0: Molt bé.
2: Nosaltres, quin any era que ho vam organitzar? No me'n recordo ara.
1: Aquesta era la 57a edició i crec que quan ho vam fer aquí va ser la 49a.
2: La 49a. Sí, l'any següent era el 50 aniversari. Sí, sí, doncs.
1: Fa 8 anys, ja. Aquesta.
2: Fa 8 anys, Déu-n'hi-do.
3: 8 anys, ja.
1: I hi havia el Jordi Mir, també.
3: Sí. Mm-hmm.
1: Que incombustible, el Jordi Mir.
2: Sí, sí, aquest home és terrible, la seva activitat.
1: I la veritat és que bueno, va estar bé. Al final és el mateix, de cada any.
3: Mm. Bueno, cada any és igual, però bueno.
1: Tots molt contents perquè es continuï així i que no es perdi.
0: I tant que sí.
3: Sort n'hi ha uns quants que sempre ho tiren endavant.
1: Sí, però, sí, sí, i vaig veure il·lusió, també hi havia gent, bueno. Molta gent, moltíssima gent. A Reus va venir com dos autobusos.
3: Ah. Jo, si volen,
4: de gent jove, ja. Gent jove n'hi havia,
1: gent jove
4: també.
1: Era millor el Pol. No, encara...
3: No gaire, no?
1: De català, de Catalunya a Catalunya no n'hi havia tants. Gent jove, aviam.
3: De la teva edat, sí.
1: De la nostra edat no hi havia.
2: Jo el dissabte vaig anar a la manifestació de l'ANC a Barcelona. Mm-hmm. Hi havia bastanta gent, em va sorprendre fins i tot, que no m'esperava menys gent, però Déu-n'hi-do de la que hi havia. I van fer el Jordi Domingo i el Lluís Llach van fer un discurs bastant abrandat i bastant contundent, eh? Vull dir que
0: aviam què passa, aviam si anem... De la desafecció aquesta importantíssima que hi ha, aviam si... Perquè veig molta desafecció política, molta.
2: Sí, esclar.
0: Molta, moltíssima.
2: Perquè els partits ens han...
0: S'han guanyat, sí.
2: La feina dels partits que es deien independentistes abans i que no ho són, aquests ens han anat adormint tant com han pogut.
1: Vaig sopar... quan va acabar la... Perdó, Joan, que t'he tallat. Quan va acabar vam fer un monòleg, així d'un home que feia un monòleg de Pompeu Fabra explicant la història, això va ser molt maco, que ja va ser el mateix monòleg que van fer aquí a Sant Feliu.
2: Ah, aquell sí, que va sortir aquell, amb el tenis, amb la
1: pala. Aquest mateix, van fer el mateix. Sí, a mi em va agradar, jo no l'havia vist aquí. I després, sopant, a mi i el Pol ens van col·locar amb un que era regidor d'allà a Prada, que era un dels que organitzava i molt trempat, hi havia el Lluís Puig, que és exconseller, que també està, que està exiliat i viu per allà a la zona.
2: Sí, també.
1: Ara bueno, estaré del tema de la política, per això ho comentava.
2: Sí, no, vull dir, home, el Lluís Puig potser encara és dels que aguanta una mica el timó, però la majoria, principalment Esquerra Republicana, estan... per llançar-los a la riera i que desapareguin.
1: No ha canviat cap, oi? No ha canviat ningú?
2: No, que va. Són els mateixos. I l'Oriol Junqueras dient que estima Espanya i que estima el castellà i que bueno, unes coses.
0: Molt bé.
1: Plem la base. Sí.
0: Passem a l'editorial d'avui. Joan, de què ens parles avui? De què ens parlaràs?
2: Doncs llegiré un article, o part d'un article de la revista Vèrtex, i que parla de l'Hermini i la perdiu blanca.
0: Perfecte, doncs fico una mica la sintonia i de seguida sentireu a Joan Font.

Doncs sí, és un article que escriu el Salvador Alluer i l'Anna Planella, que deu haver fet les fotografies, i porta per títol «Mudats de cara a l'hivern i amenaçats durant tot l'any. L'ermini i la perdiu blanca». Entre les tarteres, els roquissars i els prats alpins del Pirineu català hi viuen dues espècies de fauna discretes i adaptades a les condicions extremes de l'alta muntanya, l'ermini i la perdiu blanca. Aquests petits mamífers carnívor i aquest ocell de la família del gall fer tenen en comú que muden a blanc la seva pell durant l'hivern. La seva escassa i vulnerable població està lligada a la preservació del fràgil ecosistema d'alta muntanya. L'ermini, Mustela herminaea, és un petit mamífer carnívor que, a diferència de la majoria dels seus congèneres, presenta una activitat principalment diurna. Sorprèn la seva agilitat i hiperactivitat. Es mou de manera incessant entre pedres i forats a la recerca de preses, principalment petits rosegadors, com els talpons de la tartera. Només el podem confondre amb la mustela, que és encara una mica més petita i no muda el pelatge blanc a blanc durant l'hivern, a més de no presentar les característiques de borla negra que l'ermini té a l'extrem de la cua. Visualment, mascle i femella de l'ermini són pràcticament indistingibles. La perdiu blanca, Logopus muta, és un ocell del grup de les tetrònids, com el gall fer. D'origen nòrdic, aquest grup d'ocells ha desenvolupat diverses adaptacions que els permeten resistir freds intensos i ocupar ambients on la majoria de les espècies sedentàries no podrien sobreviure. Entre aquestes adaptacions destaquen els narius recoberts de plomes, que optimitzen la termoregulació i un plomatge extremadament dens que actua com a aïllant tèrmic, i unes potes completament recobertes de plomes. On els trobem? L'ermini i la perdiu blanca són dues espècies adaptades als climes freds i oberts. Troben el Pirineu català al límit sud de la seva distribució a Europa. Tot i que ambdues comparteixen l'alta muntanya com a hàbitat, la perdiu blanca presenta una distribució global més restringida que l'ermini, anant a escala mundial com dins el mateix Pirineu. I fins aquí l'editorial d'avui.

Us llegiré un parell o tres de dites que m'han passat del febrer. Diu, febrer, febreret, set capes i un barret. Un altre que diu, pel febrer, abriga't bé. I d'un altre que diu, pel mes de febrer, un dia dolent i els altres també. Fins aquí les dites d'avui.

0: Moltes gràcies, Joan, per l'editorial d'avui. La setmana vinent, una nova editorial i més de franys d'aquest mes de febrer que estem ja totalment immersos en aquest mes. Ara passem al Colla Dimecres. No hi és el Josep. Des d'aquí una ràpida recuperació i que vingui ben aviat. Pep Sanz, ens diràs tu l'excursió de la Colla Dimecres.
1: Sí.
0: Poso sintonia i de seguida escoltareu a Pep Sanz.
2: Colla dels Dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
1: Bé, doncs avui ens portarà la Colla del Dimecres al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt a fer una circular pels Cortins i el Montcau. Els Cortins és un monòlit situat al vessant nord-oest del massís de Sant Llorenç del Munt. S'erigeix en solitari, separat de la resta del massís, i s'alça de manera prominent per sobre del Clot d'Estanalles. A la cara oest, la Canal del Sec, al sud i el torrent de la Coca de la Cara, est i nord. Perdó. Per flanquejos de conglomerats, ens anem acostant a l'estret pas que separa els Cortins del Montcau. Una vegada passat el Sec, passarem per sota d'uns balmats per anar a buscar la pujada dels Cortins. Iniciem la pujada per un seguit d'instal·lacions un xic precàries que ens serveixen d'ajuda per superar algun grau de roca. A mitja pujada trobem una canal humida. Equipada en cintes, s'arriba al cim dels Cortins, 959 metres d'alçada. Des del cim tenim bones vistes al Montcau, la Falconera i el Pirineu. Desfem el camí de l'anada fins al coll dels Cortins i per un corriol voregem el Montcau i per sobre del coll d'Eres pugem aquest cim de 1.056 metres. És un promontori arrodonit amb un rocam característic, format per un conglomerat integral de multitud de còdols de diferents mides i composició química, el que confirma el seu origen sedimentari. Damunt hi trobem una taula d'orientació i vèrtex, visió de 360 graus, que abasta des de la serralada litoral i el Tibidabo fins al Pirineu, passant per Montserrat, la Serra del Cadí, el Montseny, la Mola i el monestir de Sant Llorenç del Munt. La baixada pel llom oest ens porta a retrobar el camí cimentat. Des d'aquest punt ens desviem a mà esquerra per un camí carener per anar a veure l'avenc del Montcau. Aquest avenc comunica amb l'exterior mitjançant dues petites boques. La seva fondària és de 20 metres i és un típic pou interclàssic tancat per la seva part alta per un estrat que separa les dues boques. La planta és de 12 metres de longitud per 4 metres d'ample. Aquestes boques estan protegides per barenes de ferro. Retornem al camí principal i seguim un sender. Ens baixa pel bosc fins al coll d'Estanalles i al final del recorregut. Caminada de 7 quilòmetres 958 metres, un temps efectiu de 3 hores i quart, temps total de 4 hores 43 minuts i un ascens acumulat de... Això aquí no ho diu, perdó. No diu l'ascens acumulat. Fins aquí la ruta dels Cortins i el Montcau, que jo he de dir que sí que l'he feta. I aquí els Cortins és molt maco, per aquells ganxos que hi ha que pugen.
3: Aquells ganxos que n'hi ha algun de tort i mal posat.
1: I us he de dir que el vaig pujar amb un amic meu de la universitat que aquests ganxos els va posar el seu avi.
3: Carai.
0: Carai.
3: És curiós, això sí que
1: és. És de Sabadell, aquest noi, el Joan, i els seus pares i el seu avi, que sempre han sigut molt de Sant Llorenç, i aquests ganxos els van posar el seu avi.
0: Molt bé. Molt bé. Molt interessant.
1: Sí, carai.
0: Molt bé. Perfecte.
1: Fins aquí la ruta de la Colla del Dimecres.

0: I després del Colla Dimecres ja tenim aquí el Josep Parés a l'estudi d'Ona Codinenca per informar-nos de tot el que passa en el Centre Excursionista de Sant Feliu. Josep, què tenim aquesta setmana? Quines activitats heu de fer?
1: Ja han començat, ja vam començar aquest dissabte passat amb el segon entrenament de l'Oncodines. Es veu que, bueno, no sé, Pep, tu hi vas anar-hi d'allò a caminar, no?
0: No, jo vaig anar al final perquè vaig treballar al matí, després també jugava al Barça i em feia manda. Em va fer manda i no hi vaig anar.
1: Pensava que ja hi havies anat, no? Bé, doncs es veu que d'allò és que hi va haver molta gent, no sé, 200 i pico, vull dir que jo vaig passar en aquell moment de la sortida i hi havia molta gent allà a la plaça, saps? Vull dir que valia la pena. Llavors ens ve, el dia 14 volíem anar, o anem a la muntanya a fer la Tossa d'Alp i per aquelles coses, doncs, bueno, s'ha aplaçat. No és per falta de neu, sinó és per altra cosa, saps? I, per últim, hi ha el dia 20, hi ha un audiovisual Sinuí i les Malvines, que la Mercè de la Puebla ens dirà a veure quines vivències ha debat, perquè aquesta mosso ho volta tot, tu. Vull dir que no sé quin
2: li agrada,
1: record...
2: Li
1: quina,
2: agrada,
1: que sí.
2: Ja ho fa, i quan ho explica, ho explica molt bé.
1: De la, ara us he de dir, del segon entrenament, em penso que el mes que ve hi ha la petita, on dins, es fa la petita el dia 22.
0: Sí.
1: Que deu ser, potser, i, no sé si llavors hi haurà un tercer entrenament pels grans, o no ho sé, això no ho tinc clar, però la petita aquesta sí, el dia 22.
0: Jo crec que un entrenament...
1: Ja deu ser
0: aquest, entrenament.
1: No?
0: Sí, no sé quan és l'entrenament, però hi ha un altre segur. Un altre segur.
1: Sí. I llavors tingueu present el dia 18 d'abril. Aquesta ja serà
0: la grossa.
1: Aquesta serà... Tothom
0: ja no falta gaire, eh? No falta gaire, ja, eh?
1: No. Tothom deu estar... Es va costant, tu, i tothom... Bueno,
0: tothom bé, ha d'entrenar a tope, ja.
1: Llavors, per allà davant de casa només passa gent corrent, que
0: sí.
1: Quan surt tu penses el tanto que no t'atropellin, perquè, escolta, de gent n'hi ha molta. I res, vull dir, ha sigut curt. No hi ha res més. Si hi ha alguna altra cosa a la setmana que ve, ja us farem 5 cèntims, Pep?
0: Molt bé, perfecte. Perfecte, Josep, moltes gràcies per la col·laboració. Joan, passem un petit conte, no, ara?
3: Sí, passem un conte d'aquests de l'Albert Estengre, i que el porta per títol el que passem avui, es diu En Benet i el seu ase, quan vulguis.
4: En Benet, sí, home, aquell que viu en el... Sí, en allà. O no, calla, deu ser l'altre poble. Sí, bé, en Benet tenia un ase. Finalment, després de molt captar, perquè era tota la feina que feia, captar i ajudar algú que de tant en tant li donava una mica de feina, i què sé jo, després de molt de treballar d'aquesta manera, sense massa esforç, però tampoc no es matava, no. La qüestió és que, al cap de molts anys, va aconseguir tenir un ase. Ui, era la seva il·lusió. Poh, en Benet tenia un ase. I anava amb l'ase amunt i avall del poble sense fer-lo servir per res. Vaja, per cap altra cosa que per lluir-se ell amb l'ase. Bé, i així d'aquesta manera tothom se n'hi enfotia perquè anava fent això i prou, i perquè en Benet era d'aquell del qual tothom se n'enfot una mica. Diuen i expliquen que en Benet amb el seu ase n'hi van passar unes quantes. Un dia, un amic que necessitava un ase per traginar a no sé què, per anar a no sé on, se li va acostar i li va dir, escolta'm, m'hauries de deixar l'ase. I en Benet no volia deixar l'ase a ningú. No, de cap de les maneres, i se'n va anar cap a casa seva. I al cap de dos dies, aquest mateix amic va trucar a la porta de casa seva insistint perquè li deixés l'ase. Deixa'm l'ase, sisplau, que el necessito, si te'l tornaré, ja li donaré menjar. I en Benet, malfiat com era, li va dir, no, de cap de les maneres, no te'l deixo, perquè me l'he venut. No era veritat, però d'aquesta manera se'l treia del damunt. M'he venut l'ase. Ah, t'has venut l'ase, eh? Immediatament, després de dir això, es va sentir l'ase com remugava a la cort, darrere de la casa. No, si és a la cort, que l'estic sentint. Que no, que et dic que m'he venut l'ase. L'ase va tornar a remugar encara més fort. Que no, Que no, que l'acabo de sentir, que el tens allà, l'acord? Que no el sents, l'ase? Que et dic que m'he venut l'ase, que no te'l puc deixar perquè m'he venut l'ase. Eh? Diu, no, home, si l'acabo de sentir. I en Benet es va enfadar molt i molt amb el seu amic i diu, escolta'm, tu, a qui faràs més cas? En a mi o en el meu ase? Eh? I aquell se'n va haver d'anar amb dos pams de nassos. Jo no sé si va ser aquell amic, o un altre, o qui fos, que un dia en Benet li van enfombrar l'ase. No el va trobar ni a la cort, ni per tot el poble, per més que va caminar. No el trobava el seu ase, no el trobava el seu ase. I en Pipat es va plantar en la plaça del poble cridant «Torneu-me el meu ase! Torneu-me el meu ase! Torneu-me el meu ase!» I l'ase no li tornaven, no li tornaven. Va anar la policia. La policia, és clar, els guàrdies varen penjar cartellets per tot arreu, amenaçant tot el que ell va dir, que amenacessin. Si no torneu l'ase, què sé jo, el que deia aquell paper que farien. I com que això tampoc va resoldre res, vet aquí que en Benet va demanar a la policia que aquelles lletres les canviessin, que posessin que si no es tornava l'ase en Benet, si no sortia el lladre de l'ase, en Benet hauria de fer el que havia fet el seu pare. I varen canviar aquelles lletres, i varen posar això, i tothom ho va llegir, i tothom preguntava, coi, què deu ser això, què deu ser això? Tant era la curiositat que va suscitar, que vaja, d'això, de què coi havia fet el pare d'en Benet, que al capdavall, un dia al vespre, varen trucar a la porta. I en Benet va obrir. Era el lladre de l'ase. Diu, mira, Benet, jo, ara que no hi ha ningú, i no ho tornaré a dir a ningú més, eh? A davant de ningú no ho diré. Jo et diré que t'he robat l'ase jo. Però vinc no pas per tornar-te'l, sinó perquè em diguis què coi va fer el teu pare. Diu, el meu pare? El meu pare, quan li varen robar l'ase? Se'n va haver de comprar un altre. I així va acabar la cosa. Que en Benet, si és que en volia un altre, se'l va haver de comprar.
5: Per veure si algú ens escolta o ens estima.
4: Hi ha un poble que en diuen Bescaran. I en allà, a Bescaran, cada any,

0: L'entrevista de la setmana.
1: I després d'aquestes agendes, gràcies Joan per les agendes, ja tenim a punt l'entrevista central del programa d'avui, ha sonat la sintonia i de seguida escolteu ja Pep Sanz i la persona que avui entrevistem.
2: Bé, bona nit a tothom. Comencem l'entrevista central del programa. Avui ens acompanya Jordi Gamito, corredor professional de curses d'ultradistància i de trail running, i que l'any 2018 va quedar en segona posició a la Ultra Trail del Mont Blanc. Bona nit, Jordi.
3: Bona nit.
2: Com estàs? Tal? Com estàs?
3: Bé, nascent.
2: Ens sents bé?
3: Sí, jo us sento bé. Vosaltres?
2: Sí, et sentim bé, et sentim bé.
3: Vale.
2: Jordi, res, primer de tot, aquestes preguntes sempre les fem als corredors, però que és la primera pregunta de com et vas iniciar en aquest món de les curses de muntanya.
3: Bueno, jo al final jo feia un art marcial que era Muay Thai i llavors, bueno, pues per agafar més fondo i per tenir més resistència, llavors pues, bueno, vaig començar a iniciar-me així, perquè de jove no ho feia pas, perquè de jove jugava de porter per no córrer, o sigui...
2: Déu-n'hi-do, un bon canvi.
3: Sí, sí, sí. I llavors, a partir d'aquí, doncs, mica en mica em vaig anar... Cada cop em posava més en forma, cada cop em sentia millor quan anava a entrenar, sobretot a la muntanya, i hi havia un fisio d'allà del poble que em va dir, hosti, Jordi, diu, els temps que cardes, diu, millor... Ves alguna cursa a provar-te, diu, a veure el resultat, diu, perquè no és normal, diu, hi ha gent que ve aquí... Que vol fer els temps que tu fas i estan entrenant i tu me'ls estàs fent doncs sense entrenar. Llavors...
2: Carai, doncs... sí, tens la genètica ja una mica. Ja vas...
3: Bueno, jo penso que més que genètica sóc bastant caparrut. O sigui, molt tossut, no? I quan vull fer les coses m'agrada fer-les ben fetes, llavors és... Jo sempre ho dic, hi ha molta gent que diu, hòstia, no tens genètica. Dic, hòstia, potser no tinc tanta genètica... Però sí que tinc molta...
2: Constància, potser, no?
3: Treballar i constància, no? Que hi ha gent que poder que té més genètica que no ho aprofita. Ojalà jo tingués molta i molta genètica, poder tenir millors resultats.
2: Clar, perquè comences d'uns esports que no tenen res a veure amb les curses i acabes competint a l'alt nivell. Com això, t'ho esperaves en aquest moment? O era un objectiu que t'havies proposat?
3: L'objectiu era fer-ho el millor possible, no? O sigui, al final, sempre tot el que faig, igual que quan vaig ser, per exemple, l'art marcial Muay Thai, doncs vaig voler barallar l'Umpini, que és com si juguessis a futbol i volguessis jugar al Camp Nou, no? Doncs això va ser el mateix. A mi m'agradaria, sempre m'havia agradat doncs, fer les coses ben fetes, llavors en el món d'aquest de llarga distància vaig dir, hòstia, a veure si agafo un parell d'estius així una mica sabàtics, i a veure fins on te puc arribar, no? Llavors vaig agafar un parell d'estius, doncs, bueno, dedicant-m'hi més exclusivament, i va haver un any que vaig fer el mateix temps que vaig fer el 2018, però vaig fer 10è, que ja era una bona posició, a l'Ultra Trail de Montblanc, i llavors, doncs, bueno, l'any següent vaig fer el mateix temps, fent tercer, no? Bueno, es van juntar un munt de circumstàncies i al final va anar bé.
2: Carai, clar, al final estem parlant potser de la cursa de muntanya més important del món. Què és per tu haver ja no només haver corregut aquesta cursa, sinó que quan vas...
3: Bueno, al final jo penso que tot són experiències, etapes, no? Llavors, ara per exemple... Ostres, doncs porto molts anys que poder, el meu nivell d'exigència ha sigut molt més alt, no? Perquè al final, quan no t'ho esperes, hòstia, no ho sé, és com que ho regalimes encara més, no? O sigui, té més gust. I llavors, quan saps que vols i pots fer-ho millor, llavors, doncs, bueno, te la jugues a una carta, no? Llavors, clar, però te la jugues a una carta i només hi ha una oportunitat durant l'any. Llavors porto des del 2019 que no l'he tornat a acabar. Per A, per B, no l'he tornat a acabar. Llavors, bueno, ara, personalment, jo penso que el meu objectiu és poder tornar a acabar UTMB, doncs, que per poder treure'm l'espina, no? De dir, bueno, ja l'hem feta dos anys ben feta, llavors els altres anys, per A o per B, o per poder massa pressió dels sponsors, o no sé, o jo m'ho prenia psicològicament, no sé, amb...

0: ha estat molt més especialitzat i molt més professionalitzat. Vale? Llavors, cada cop se li ha... Jo penso que abans era... Bueno, encara no hi havia gaire coneixement. Uh-huh. Abans, vull dir, fa, pues, això, fa el 2018, no? 2017, 2018... I sí, entrenaves amb gent que havia fet, bueno, poder ciclisme o que més o menys és el més semblant, no?, a nivell d'exigència.
1: Sí, però més de resistència, no?, el que dèiem.
0: Sí, jo penso que estava molt per descobrir, però ara cada cop tot està molt més ajustat. Llavors, bueno, jo penso que és una prova que s'ha de preparar mínim amb 6 mesos d'antelació. Uh-huh. I, bueno, has d'agafar una bona persona que realment hi entengui. Sí. I bueno, doncs llavors intentar anar filant prim fins que arribi el moment, no?
1: Perquè per preparar-te-la, a més dels entrenaments que puguis fer durant la setmana, et poses al calendari algunes curses importants de llarga distància que et serveixin també com a entrenament per aquesta cursa?
0: Sí. Jo, per exemple, jo normalment intento quadrar-me un calendari bastant progressiu. Vale? Uh-huh. Què vol dir? A mi el setembre, per exemple, em van operar per tercera vegada al peu, però realment, gràcies a aquesta operació, doncs ara puc seguir corrent i puc seguir intentant, hòstia, doncs barallar-me un altre cop a dalt, no? Uh-huh. Doncs a partir del setembre jo vaig preparar la Marató de València, vale? Que dues setmanes de la Marató em vaig trencar el soli, vale? Poder massa estrès o no ho sé.
1: Massa pressió.
0: I... pressió no, perquè ara la pressió ja me la poso ja, no me la poso a cap marca, sinó me la poso jo mateix, no?
1: Bueno.
0: I, bueno, al final, doncs, bueno, ara jo el que vaig fer és, ara ja porto 5 setmanes entrenada seguit, faré una cursa ara el 28 de febrer, que és a Cangas de Onís, que són de 60 quilòmetres i 4.000 de desnivell positiu. Això és entrenament, eh? O sigui, són curses que jo em poso d'entrenament.
1: Déu-n'hi-do.
0: I llavors el primer objectiu... de 115 i quasi 7.000 de desnivell positiu és a Madeira. A Madeira, que és el 26 d'abril, recorres tota l'illa de Madeira.
1: Sí.
0: I la tercera serà la que vaig fer l'any passat, que l'any passat em vaig perdre més de 45 minuts i vaig perdre dues vegades i, bueno, vaig tenir un mal dia. I al final, havent anat el 15 o el 16, vaig poder colar a cinquena posició, barallant-ho durant tota la cursa. Doncs aquest any vull tornar a Andorra, perquè l'Andorra Ultra Trail doncs, és també 105 quilòmetres i, bueno, és del meu estil, una cursa així tècnica i bastant salvatge.
1: Uh-huh. Molt bé.
0: I llavors ja, bueno, afluixaré, intentaré recuperar bé. Me'n vaig a Ecuador tot el mes de juliol, ja tot focalitzat en preparar UTMB. El 2 d'agost faré una cursa de 80 quilòmetres a l'Ecuador.
1: Carai, amb machete, no sé, potser hi anireu.
0: Bueno, amb el que calgui. Mentre no et passi res, amb el que calgui.
1: Déu-n'hi-do, molt bé. O sigui, tens un bon entrenament. Perdona, que no t'hem sentit aquesta última frase.
0: No, i llavors ja és que bonic, llavors al final, després d'Equador, bueno, perquè al final, com estàs amb alçada a la zona de Quito,
1: sí.
0: Doncs, bueno, ja intentaré doncs, arribar a casa Llagostera i bueno, doncs, reposar, fer els entrenaments, però fer-los més aquí a prop de casa, uh-huh. Amb més comoditats i llavors encara una mica més, bueno, amb més ganes ho té bé i tema de físio també, doncs, bueno, poder estar a prop i poder arribar a les millors condicions possibles.
1: Home, jo veig que ho tens tot molt ben classificat i organitzat. Segur que si físicament ho portes bé, almenys per a la part física sembla que ho tens molt ben organitzat. I com s'entrena la part mental, que aquest aquí també és molt important en aquestes curses tan llargues.
0: Bueno, jo la part física me la porta un entrenador que es diu Ander Zavala, que és del País Basc, uh-huh. I bueno, jo crec que és una persona bastant metòdica i que no porta gaire gent, llavors això ell pot estar bastant pendent de mi i intentar treure el màxim, i llavors la part psicològica, fins als últims anys abans de la lesió jo pensava que no era important, però sí que és veritat que bueno, s'ha de treballar i hi ha molts altibaixos, sobretot quan et trenques diverses vegades i no pots donar explicacions públiques perquè sembla que estiguis donant excuses, no? I llavors has de buscar la solució per tu mateix. Uh-huh. I bueno, m'ho porta una noia de Castelló que es diu Raquel i realment, doncs, bueno, quan

0: més ho necessito poder fer videotrucades cada setmanals, i si no, doncs si no hi ha gaire ningú problema personal ni res, doncs bueno, cada dues setmanes doncs anem quadrant-ho, però tot i és, tot és de cara als objectius grossos, no? Que l'objectiu gros primer serà Madeira, llavors serà Andorra i llavors serà Montblanc. Això són els tres objectius que jo m'he marcat a la temporada.
1: Molt bé, molt bé. Ostres, doncs moltíssima sort i sí, segur, molt segur que ho aconseguiràs, perquè se't veu preparat, eh? Almenys bueno, ja només així.
0: Aquest any tinc ganes, estic motivat. Bueno, portava 3 anys, que és el que et deia, no? Que no es pot explicar, però m'aixecava cada matí amb mal de peu. I seguia corrent igual, seguia competint, però clar, hi havia curses que, bueno, que em feien més mal del compte. Yeah. I llavors moltes, pues, bueno, fins i tot l'altre dia amb una amiga mirava i em diu, hòstia, és que m'he retirat a moltes curses, no? Però clar, m'he retirat pel dolor aquest constant i que era com algo crònic, no? Llavors a mi me frustrava.
1: Clar.
0: I ara, havent-me tret aquest dolor, doncs, ostres, ara menys puc tornar a disfrutar de la muntanya, que al final és el que ens en donem.
1: I tant que sí. Què té la muntanya que t'hagi enganxat tant que no tingui altres esports també, o mateixes curses d'ultradistància que no siguin de muntanya, com les maratons, o... Què és el que et va enganxar més?
0: A mi la muntanya, és que et sento que és el meu medi, no? O sigui, no sé, em sento bé. Fins i tot és poder... Per mi és el lloc on endreço les coses, no? O sigui, el meu cap pot estar tant per la feina com per... Hòstia, perquè poder aquella setmana portes molta càrrega, però és que la muntanya és on realment em sento bé, no? O sigui, encara que faci mal temps, faci fred... és on realment no penso en res més, només és jo, la natura i poc més. I, bueno, és el que m'omple, és que no... És algo abstracte, no podria explicar-ho, no? Però realment és el que m'omple i em fa sentir bé.
1: Molt bé. I com és el Jordi Gamito fora de les competicions?
0: Jo sóc un cachondo. Jo sóc un cachondo, sempre estic de broma. Bueno, jo crec que qui em coneix ho pot dir, no? Que sempre estic de cachondeo, fins i tot enmig de les curses, no? O sigui, en curses, poder la meva manera de treure'm pressió, no? Però, bueno, intento estar content i, bueno, jo penso que sóc un motivat. Sóc un motivat, que m'agrada fer les coses ben fetes i ja està. Llavors el resultat, que vingui el que tingui que venir, que guanyi el que s'hagi preparat millor... Però, bueno, no ho sé, sóc un treballador. Jo penso que al final segueixo treballant a la construcció. Bueno, m'ho combino amb l'esport, que és el que a mi me dona més vida. Llavors, bueno...
1: Molt bé, molt bé.
2: Una qüestió amb l'entrenament que dius que fas. Sempre entrenes sol o algunes vegades vas acompanyat d'algú altre que estigui més o menys al teu nivell?
0: Bueno, depèn de... Clar, és que costa molt trobar alguna persona que realment et pugui acompanyar.
2: Clar.
0: Però, clar, sí, perquè al final surts a hores estranyes, no? Per exemple, ara amb el tema dels horaris, intento sortir pels matins, però de vegades sí que enganxes algun amic, no? Però pot sortir, però és molt difícil. O sigui, o hi ha gent que té horaris així partits i treballa per les tardes o més, o és molt complicat. Llavors, normalment... Entreno sol, el cap de setmana ho tinc més fàcil per entrenar amb gent, però, clar, depèn dels entrenos que jo tingui, o puc quedar amb gent o no puc quedar amb gent.
2: Ja, ja.
0: Perquè, clar, llavors hi ha entrenos que són molt específics, no? Perquè potser són millor d'escalfament, faig diversos intervals de sèries, llavors és algú que realment es pugui adaptar a tu, perquè si no, clar, jo al final jo he de fer el que em marca, el que em toca, i és complicat.
2: Utilitza alguna estratègia, si entrenes sol, el qual vol dir que vas a la muntanya sol, per si tinguessis un incident o així, hi ha alguna estratègia o estàs en contacte amb algú, o com ho muntes això?
0: No, estratègia, no en tinc cap, i... Bueno, m'han passat aventuretes a la muntanya, però realment no... Bueno, si em passa algun dia alguna cosa, doncs, bueno, espero que em trobin aviat. Però no porto cap...
1: Mentre diguis on ets, ja n'hi ha prou.
0: mentre es digui honest, bueno, normalment a la gent de confiança els dic, hòstia, mira, va, no sé, per exemple, no, ara que estic piscant a Llagostera, doncs, ostres, doncs, me'n vaig al Montseny a entrenar. Llavors ja està, bueno, doncs sí que hi dia
2: de tornar. Jo et suggereixo una cosa, no sé si ho saps, que hi ha això, l'aplicació aquesta del Wikiloc, que pots fer que et segueixi algú en viu, o sigui, que el que estàs fent tu ho està veient la persona que tu li envies el link.
0: Sí.
2: Això existeix, eh? Jo t'ho dic perquè jo ho faig servir, particularment quan a vegades també surto sol a caminar per la muntanya i ho faig servir, eh? O sigui que penso que és útil, no?
0: És bona, sí, és una bona aplicació, el que passa que com sempre vaig amb el temps ben just,
2: yeah,
0: i surto les hores que surto, llavors a veure si ja estem advertits, per exemple, que hi ha mal temps o que pot passar alguna cosa, doncs bueno, miro de fer entrenament fins i tot a l'interior, no? Tinc una cinta de córrer, llavors puro faig a la cinta, yeah, i mires de salvar el dia, ostres, si car de mal temps tampoc sortiràs, no? La natura sempre mana.
1: I tant, i tant. Jordi, tu ja portes uns quants anys competint i com a esportista de les curses de muntanya. Quins consells donaries a gent que es vulgui iniciar en aquest esport?
0: Quins consells?
1: Sí.
0: Bueno, principalment, jo penso que el consell bàsic és que disfrutin. Sí, que disfrutin, que s'ho passin bé. I si llavors ja vols fer un pas més, doncs, bueno, al final és que contactin amb alguna persona que realment entengui, o sigui, que estigui titulada, i que al final pauta uns entrenaments i al final, doncs, aconseguir reptes, cadascú al seu nivell, però jo penso que al final és intentar fer les coses ben fetes. No?
1: Perquè, per exemple, en el cas d'haver algú que li faci molta il·lusió a fer la ultra trail del Mont Blanc, però tot just comenci, creus que potser no és el més important posar-se un objectiu la primera temporada, sinó comença per curses de mitges maratons, després maratons, i ves pujant gradualment i no comencis amb una cursa de 170 quilòmetres, perquè després és quan potser sí que comencen a venir les lesions i els problemes.
0: Bueno, al final, jo penso que la distància que tu proposis ha de dependre de l'entrenament que tu estiguis disposat a pagar. O sigui, ja no, és més la dedicació que tu vulguis fer. O sigui, si tu entrenes dos cops a la setmana, no vulguis fer 170 quilòmetres, però ni avui ni d'aquí 3 anys. O sigui, perquè al final jo crec que no és lògic, no? O sigui, si estàs entrenant dos cops a la setmana, doncs, bueno, poder que prepara mitges maratons i si pots entrenar algun dia més, doncs poder fer una marató. Però al final és que, clar, és com la distància, li hem perdut el respecte a la distància, no? I jo penso que una distància de, ja no 170 quilòmetres, perquè al final 170 quilòmetres gairebé entreno el mateix que entreno per una cursa de 100. No entreno tampoc gaire volum. Però sí que és veritat que s'ha de tenir el coneixement de dir, ostres, vale, em preparo per 170 quilòmetres, doncs, bueno, estic disposat a pagar l'entrenament que pertoca per fer els 170 quilòmetres. Si no estàs disposat, ostres, doncs millor que preparar una marató, que poder, tu pots organitzar millor amb la setmana, amb la feina, amb la família i tot, i la disfrutaràs quan arribis, fes una cervesa i més tranquil, no? Però, bueno, que al final cadascú és lliure, eh? Però jo ho veig així. O sigui, ho veig que realment si pots posar-t'hi i dedicar-t'hi una miqueta més, doncs, ostres, és una distància molt ben parida, però si pots dedicar-te una miqueta menys, ostres, bueno, no passa res. La 100 quilòmetres de Chamonix, per exemple, també és maca, no? O sigui,
1: i tant. De fet, a Chamonix hi ha 3 o 4 de curses diferents.
0: Sí. Chamonix hi ha 3 o 4, però aquí a casa tenim Ultra Pirineu també, que és una cursa molt maca.
1: Oh,
0: i són 100 quilòmetres, ostres, és una cursa que també s'ha d'entrenar fort, no? Llavors, bueno, jo penso que al final tot depèn de l'entrenament.
1: Tu t'hi has trobat, ja no a la Ultra Trail de Montblanc, sinó a curses d'ultra resistència, gent que s'hi apuntés sense haver entrenat prou com per fer aquests quilometrades?
0: Clar, al final, sí, hi ha molta gent que no es prepara el suficient, i llavors s'apunta per apuntar-se, no? O per dir que al final l'has fet. Al final jo penso que, no ho sé, o sigui, cada persona és responsable del seu cos. Jo, si realment veig que no entreno, doncs prefereixo fer una mitja marató. però clar, és tot a nivell personal. O sigui, al final...
1: Al final t'acabes enganyant a tu mateix, no? Una mica.
0: T'enganyes a tu mateix. No, hòstia, que m'he apuntat aquesta de 5 quilòmetres. Ja, però hòstia, t'has apuntat. Vale, no, no, si apuntar-te és collonut. Però, i què, ara aquests 3 mesos els entrenarem? Perquè, clar, hi ha dies que poder has de sortir matí i de sortir al vespre. Per entrenar. I llavors és quan dius, hòstia, no, és que jo no puc, la família, no sé què, no sé quan. Bueno, clar, però poder el divendres segur que vas a sopar por ahí i vas al bar, no? Llavors, depèn de les prioritats que tingui cadascú. Ah. Jo, al final, és la meva vida. La meva vida és la feina i l'esport. Ja està.
1: Per tant, al final ja ens ho has dit al principi, però és un esport que sobretot el que vol és molta constància i molta dedicació.
0: Sí, jo crec que sí, perquè és que no li hem de perdre el respecte a la distància. Jo penso que està com infravalorat, no? O sigui, les curses d'ultradistància, ara s'apunta moltíssima gent, però, ostres, t'hi has de dedicar molt de temps. O sigui, encara que treballis 8 hores. O sigui, clar, es pot preparar. Però, clar, has de fer-ho... Ostres, si jo és que no tindria valor a preparar-me a anar amb una cursa de 100 quilòmetres sense haver entrenat.
1: Clar, clar.
0: Perquè al final, perquè sé llavors que ho passes molt malament. O sigui, i li estàs passant una factura molt grossa en el teu cos, no? Ja està ben-t'ho preparat i ja ens passarà factura d'aquí uns anys.
1: Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Bueno, al final també és com sentit comú, no? Tot això que estem dient. Estem parlant de curses d'ultradistància, sentit comú vol, que ha de fer, doncs, entrenar per curses d'ultradistància. Si vol dedicació... És el que has de fer si vols acabar una cursa així i no prendre mal.
0: Sí, mira, jo fins i tot, ostres, ja un amic que em deia, ostres, Jordi, és que vull apuntar-me a 50 quilòmetres. Dic, hòstia, però és que a vegades és millor que disfrutis. Si no pots entrenar entre setmana, què fas apuntant-te a una cursa de 50 quilòmetres? Hòstia, disfruta 20 quilòmetres, que t'ho passaràs igual de bé, patiràs igualment, perquè patiràs. I ja està, i quan arribaràs abans i disfrutaràs, no que poder la de 50, hòstia, ja et poses a nivell del coll, sí. Ja no saps si l'acabaràs o no l'acabaràs perquè no portes l'entreno, no? Bueno, però hi ha gent que es proposa aquest repte i és respectable també, però bueno, jo ho veig d'una altra manera.
1: Sí, sí, sí, sí. No sé, al final és la decisió de cadascú, si les persones que s'hi apunten i no estan prou entrenades, al final és el que dèiem, no? S'acaben com una mica enganyant a elles mateixes. Lo important en aquest esport és sobretot estar ben entrenat, tant física com mentalment, i intentar entrenar per el tipus de cursa que vulguis fer.
0: Per el tipus de cursa que vulguis. Llavors, si vols una marató, jo, per exemple, jo sé que rendeixo molt més amb llarga distància, llavors, doncs, bueno, al final et focalitzes més amb llarga distància i vas preparant-ho. Jo ara, per exemple, la primera cursa de llarga distància és el mes d'abril. Jo porto des del mes de setembre que vaig començar a córrer preparant-me per la cursa del mes d'abril. O sigui, no arribarem 2 mesos d'entrenament, perquè en 2 mesos d'entrenament és que podem arribar als 60.
1: Clar.
0: Vale? Que és el que faré ara. O sigui, ara prepararé, porto 8 setmanes seguides específiques, doncs vaig a preparar la cursa de 60 quilòmetres i llavors al mes d'abril faré 115. Però és com tot progressiu, perquè si no és progressiu, bueno, llavors, doncs, bueno, al final hi ha moltes lesions i com jo al final ara ja tinc una mica d'experiència,
1: i tant, ja soc
0: una mica bé, llavors, clar, tampoc t'ha de lesionar-te cada 2x3.
1: Sí, sí. Doncs, Jordi, hem de deixar l'entrevista aquí. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres i moltíssima sort. I
0: moltes
1: que puguis...
0: gràcies a vosaltres i a veure si al setembre podem fer una altra xerradeta.
1: I tant.
0: I que hagi anat tot bé.
1: Aquí t'esperarem perquè ens diguis que ho has pogut aconseguir tot el que t'has proposat. Molta sort, Jordi. Bona nit.
3: Adéu, bona nit.
4: Gràcies.
2: Adéu, bona nit.
0: Gràcies.

Dediquem els últims minuts del programa d'avui, com sempre, a l'espai del temps. I hem parlat al principi una mica d'aquesta dinàmica de pluja, que és extraordinària, que estem tots... que ens encanta, perquè la veritat és aquesta, que ens agrada moltíssim que plogui. El paisatge està realment preciós. I estem... que continua aquesta dinàmica de... perturbacions atlàntiques, que aquí arriben bastant desgastades, però que alguna pot ocasionar una mica sorpresa i deixar més precipitació de l'esperada. També continua un hivern poc fred. No ha glaçat molt, eh? Jo crec que ha glaçat poc. Aviam si aquest segona quinzena de febrer glaça una mica més, perquè de moment ha glaçat ben poc. I aquesta setmana, per això, no s'espera gens de glaçada, perquè notarem una clara pujada de temperatures a partir de demà. Per què? Perquè venen vents de sud, que faran disparar les temperatures màximes. Però abans de parlar d'aquesta pujada de temperatures, el temps en directe és que ens està creuant un front i pot deixar les pròximes hores quatre gotes aquí a Sant Feliu. Seran quatre gotes, jo crec que un litre a tot estirar, eh? Però segurament està a punt de ploure o està plovent ja ara mateix. De cara a demà, al matí ens hi aparem amb 10 o 11 graus, clara pujada de temperatures. Al migdia arribarem uns 15-16. Pujarà la temperatura de manera bastant important. Vient molt, molt suau demà al migdia. Això sí, molts núvols. Aquests fronts atlàntics...

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. Casa Babylon. El cap de setmana comença i canta.